0: Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, marcada aquest any per la precampanya de les eleccions generals. A Catalunya, diverses entitats unionistes han convocat mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat i a la tarda també hi ha convocades marxes en contra d'aquesta celebració. Els caps de la diplomàcia de l'Iran i l'Aràbia Saudita mantenen contactes per desescalar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia àrab. Aquest cap de setmana s'ha intensificat el conflicte amb nous atacs dels rebels iemenites a diferents aeroports saudites i bombardejos de la coalició saudita i del govern del Iemen contra els rebels. Donald Trump anuncia per sorpresa una treva dels atacs a infraestructures energètiques entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà i Zelensky, molest perquè Washington comprarà dièsel rus. Les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació motora, els ajuda en la recuperació neurològica i els reforça l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot.
1: Esports. El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest dilluns a les 9, Tenerife-Girona a segona divisió. Si els gironins guanyen, se situaran a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el València 89-86, en canvi derrotes del Manresa, el Lleida i la Penya.
0: I per agafar el temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol en moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus.
2: 3Cat Info.
0: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
3: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli de Esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge, la direcció dels Republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al front ampli, lamenten però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat a Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministre

0: La ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, que ara és diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero de Podem i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes, diu, de Pedro Sánchez.
1: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
2: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana, per cert, també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya. Tot plegat mentre aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge a Madrid, Alba Gil.
3: La coreografia serà similar a la d'altres anys. No s'esperen grans sorpreses. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, presidiran la desfilada militar amb què cada any se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Hi participaran un total de 4.380 membres de les Forces Armades, els cossos policials i les institucions públiques. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què tindran tant de pes les presències, com la del president Salvador Illa, que repeteix, com les absències. A les portes de la cursa electoral no hi haurà fotografia d'Alberto Núñez Feijóo amb Santiago Abascal, que serà a Ceuta. Tampoc hi seran la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions de les formacions a l'esquerra del PSOE. Aquesta desfilada li seguirà la recepció oficial al Palau Reial, on els monarques han convidat representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. És precisament allà on es traslladaran l'endemà en una visita històrica, la primera de Felip VI i la segona d'uns reis en democràcia. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la mobilització social per l'habitatge i per l'aplicació de l'amnistia. Temes que podrien ressonar en les posteriors converses informals dels líders polítics i judicials amb periodistes.
0: I mentrestant, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè aquest dilluns s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin aquest dilluns a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Ho ha explicat a 3Cat Info, Chiara Monroy, membre de l'acampada.
4: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
0: Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I ho dèiem, falten poques hores per l'arribada dels Reis a Ceuta i la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat, on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
5: Las fuerzas y cuerpos de seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde pueda haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
0: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts, els reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. Dimecres aniran també a Melilla.
6: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més qüestions. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i de l'aplicació immediata l'alto al foc que Zelensky havia demanat.
7: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
8: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills, i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
7: And I think it's fair deal.
0: Doncs bé, Trump ha dit que aquest alto al foc està en vigor, però els fets el desmenteixen amb els nous atacs de Moscou, precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. I mentrestant, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i que es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat i per haver divulgat informacions d'alt secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
6: 3CAT Info. El temps.
0: Moment ara de sentir la previsió meteorològica d'en Dani Ramírez.
9: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país. que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27-28 al Pla de Bages, 26-27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que la costa no s'han de disparar, i el Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar, que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Una boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte, entre vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescarà de valent.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril de 1975.

0: Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicada a Carles Puigdemont, que era entre el públic, acompanyat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i també de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart.
1: Tu, la persona que s'ha de dir,

0: També hi ha anat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha reivindicat el paper de la cultura catalana.
1: Estem en un moment en què moltes coses doncs, sembla que tornen i sembla que hem de fer memòria i, per tant, és un concert, pensem que coincideix amb aquests 50 anys, però que també és molt oportú doncs, de recordar i de seguir reivindicant i utilitzant sempre, utilitzant o pensant sempre en la cultura com allò que ens fa doncs, tenir un esperit crític.
0: Aquest dissabte també van actuar a París els cors de l'Orfeó Català en un concert de la Filarmònica de Nova York. 3CAT Info. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han traslladada a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladada fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de paisà els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre de vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla Via de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària, on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
2: 3CAT Info.
0: Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que moltes van perdre les poques pertinences que tenien a causa dels aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients i demanen més espais d'acollida i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
3: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Sara Girón, responsable dels equips del carrer de la Fundació Arrels, posa un exemple. Explica que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
4: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences. No ha sigut possible la mobilització, ni tan sols, per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen solucions estructurals, amb més punts d'acollida per a persones sense llar i consignes perquè puguin guardar les pertinences en cas de necessitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
5: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
6: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
5: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I els drons poden servir també per fer rehabilitació. A l'Hospital Comarcal d'Olot, encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, on els pacients que han tingut un ictus fan rehabilitació amb drons de mida petita. Els usuaris mouen l'aparell segons les necessitats de la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
7: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar 3 vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: Segons la neuropsicòloga de l'Hospital Comarcal d'Olot, Marta Linares, la teràpia reforça l'autoconfiança i millora la coordinació motora.
8: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. A l'espera d'analitzar tots els resultats, els impulsors són optimistes i creuen que en un futur la teràpia es podrà estendre a pacients pediàtrics amb TDAH o altres patologies. I abans dels esports us expliquem que Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i també en diverses carreteres, i es recomana precaució si s'ha de conduir per zones afectades pels aiguats de la setmana passada. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
9: Tornaran 270.000 vehicles. L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
0: L'operació començarà a les 12 del migdia i també s'obrirà el carril BAO de la C58 a tots els vehicles. S'espera que les hores amb més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:45 del vespre.
2: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Francesc Ripoll.
10: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2. Aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Stuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
11: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
10: Un últim apunt en futbol al Prat. Ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip pot ara s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
12: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
10: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez ha estat dur amb el seu equip.
13: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
10: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
14: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, -3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, -3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
10: En Moto3 al Murcia, Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa i a la prova de Moto2, la guanyada Ethan Guevara. També en motor, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En hoquei patins, el Vigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Saranyola a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Vigas i Riells.
15: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
10: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge, que es disputa la final. L'equip espanyol ha superat Argentina per 3-1 a la final. I acabem parlant de waterpolo perquè el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primer cop a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès.
2: Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, com que Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. I s'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac dels Houthis aquest cap de setmana contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que ha causat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. L'aeroport ha rebut un segon atac aquest diumenge i les forces iemenites i saudites han atacat diverses posicions dels Houthis, incloent-hi l'aeroport de la capital del Iemen, Sanà. De seguida us explicarem que el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. I La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim aquelarre. Els esports, què destaquem, Francesc?
1: Que el Barça viatja aquest dilluns a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray, partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estan disponibles per jugar.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol a moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
2: Fons dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli d'esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge, la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al Front Ampli, lamenten, però respecten la seva decisió. Això, mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero, de Podem, i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez.
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat. per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
4: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanaa, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen, mentre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els hutis, que tenen el suport de l'Iran, ja fa més d'una dècada que dura aquest enfrontament i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata un alto al foc que Zelensky feia temps que demanava.
6: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
7: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
6: And I think it's fair deal.
0: Però els fets desmenteixen la declaració de Trump amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Mentrestant, a l'Índia, el moviment de les paneroles fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i han convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país més enllà de la capital. Sauraf Das és un dels principals dirigents de la protesta.
8: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. I el Papa Lleó XIV ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista per els primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho ha revelat aquest diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
9: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
10: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
9: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Després de l'operació, es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. Tot indica que el mantindrà perquè aquest diumenge ha saludat un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els ha assegurat que aniria al Perú. Per cert, que l'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, podria agafar el relleu de Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona. El seu nom ha anat agafant força en les últimes setmanes per situar-se al capdavant d'un dels bisbats més diversos de l'Església catalana. Pel periodista de Catalunya Religió Jordi Llisterri, la capacitat d'interlocució amb persones molt diferents és un dels seus punts forts.
11: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet, ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país, i que, per tant, pot ser de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
0: No se sap encara si la pròxima operació del Papa, que s'ha anunciat aquest diumenge, podria endarrerir encara més el relleu d'Omella, i és que el Papa Lleó XIV estarà uns quants dies de baixa i no farà feina de despatx com ara firmar nomenaments.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Catalunya hi ha uns 700 màsters universitaris oficials i d'aquests n'hi ha una seixantena que són singulars per la temàtica que tracten. Fins i tot n'hi ha que són únics a Europa i dels pocs que es fan arreu del món. És el cas del màster en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. Aquests estudis permeten resseguir tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
12: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi i cicle de vida del procés i del producte acabat.
0: Lluís García Pla va estudiar aquest màster i en valora molt el vessant pràctic.
13: Agafàvem pells, les cortíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles. Fèiem el mateix amb la part d'acabats. Ens portaven a les fàbriques perquè poguéssim veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
0: Els estudiants d'aquest màster estan molt buscats per les empreses i surten amb feina assegurada. Aquest any s'han inscrit 13 persones, moltes de les quals graduades en química. Més coses. 972 persones han batut el rècord Guinness de ballar Jota Vella a la Ràpita, una fita que s'ha aconseguit després de mesos d'assajos i que ha involucrat petits i grans que han reivindicat aquesta dansa tradicional des de la plaça 1 d'octubre. La Ràpita, Ariadna Escoda.
14: Prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada.
15: 972 participants! Acabem de aconseguir un nou rècord Guinness del major...
14: Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi. Àngel Pasqual és el director de la Festa de Recreació Històrica Orígens.
16: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folclòrica a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuïn, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
14: L'anterior rècord l'ostentava Segòvia, amb més de 700 balladors.
0: I les produccions de bolets no acaben d'arrencar, malgrat les pluges dels últims dies, i els boletaires confien que la temporada agafi embranzida en els propers dies. Molts dels qui han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
17: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res. Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
18: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí a dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
19: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I, per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatura, és clar.
5: El temps.
0: Doncs sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Dani Ramírez.
20: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs, sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27, 28 al Pla de Bages, 26, 27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar, que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Una boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte, entre vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescarà de valent.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim Aquelarre València. Marta García.
21: És així com han batejat el seu últim concert, que després d'una gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Galícia, Andalusia i Brussel·les, amb més de 200.000 persones, acaba ara en la seva localitat natal i envoltats pels seus. L'expectació ha sigut màxima. A Pego, on fan este últim concert, han preparat un dispositiu especial de mobilitat i aparcament, així com de seguretat. Quina calitja, senyor pirotècnic o camals mullats, formen part ja de l'imaginari col·lectiu sonor de la música en valencià. I ells, Josep Nadal, Salvador Bolufer, Arnau Jiménez i companyia, ho tenien clar.
22: M'ho passàvem superguai assajant.
23: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volíem fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
21: I tot això traspassant fronteres i fent vibrar més enllà del País Valencià. 30 anys després d'aquell inici, en una caseta de camp de tarongers, La Gossa Sorda ha ficat el punt i final a la seva història. I com no podia ser d'altra manera, ho han fet a Pego, allà on tot va començar.
0: Temporada alta ha estrenat aquest diumenge l'espectacle Alícia, el concert de les Meravelles, un musical immersiu i sensorial en què infants i grans s'han pogut endinsar en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. Ho ha seguit l'Aleix Freixas des de Girona.
24: Acompanyada per una banda de tres músics, Alícia recorre l'estrambòtic i fantàstic món creat per Lewis Carroll en aquest musical sensorial immersiu. L'actriu Mireia Pagès explica que ha hagut de recuperar la innocència per connectar amb el públic més jove.
25: Que és tot un repte, en realitat, perquè a mesura que ens anem fent grans, anem perdent aquesta imaginació i creativitat que en realitat portem a dins i és la més ingènua i espontània que podem arribar a tenir. I poder recuperar aquest joc i poder interpel·lar els més petits, però també els més adults, que hem de recordar aquest joc i aquesta creativitat constant, ha sigut tot un plaer.
24: La música i el ball els ha portat fins a un dels personatges preferits pels més petits, tal com explica en Gael.
26: El conill.
24: Asseguts en coixins repartits per tot l'escenari, petits i grans han gaudit de l'estrena d'aquest musical que ha comptat amb versions de temes com Take On Me o Flying Free.
0: Després de Peter Jackson, que encara aquest diumenge seguia aixecant passions al Festival de Cinema de Sitges, ara ha estat el torn d'Alejandro Amenábar. Amb doble motiu, ha rebut el Premi Méliès d'Or a la seva trajectòria dedicada al cinema fantàstic i de terror i ha presentat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari Sitges. Marc Garriga.
27: Por favor, un fuerte aplauso para Alejandro Amenábar.
1: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure el resultat d'aquest treball arqueològic que han fet per recuperar i millorar alguns aspectes de tesis. En declaracions a 3CAT Info ha expressat la seva sorpresa per aquesta gran acollida.
2: Quizás sí es sorprendente que ahora, 30 años después, se esté planteando un reestreno de la película. La película tiene más años que los que teníamos nosotros cuando la hicimos. Y lo que estamos intentando es restaurar precisamente los valores originales de la película para que la experiencia sea lo más posible a lo que significó en 1996.
1: De cara al futur, ha avançat que té moltes ganes d'engegar el rodatge de la seva pròxima pel·lícula, que també serà un thriller psicològic, i ha expressat la il·lusió que li faria estrenar-la aquí a Sitges.
0: El thriller periodístic Res non verba, de David Mataró, guanya el 20è Premi Quim Masó. El guardó té com a objectiu impulsar la producció i l'exhibició del teatre de text en llengua catalana. Marta Vives.
3: Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir un thriller sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic de la temporada alta, Narcís Puig, l'ha explicat així.
4: D'una manera, amb un llenguatge molt, molt directe, molt ràpid, molt, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
3: Res non verba és una proposta de la companyia mallorquina Produccions del Ferro. Narcís Puig ha destacat la qualitat dels textos presentats a aquesta edició.
4: Aquesta ha sigut una edició renyida, diríem, del Premi Quim Masó, amb uns finalistes molt potents, amb altres textos que no han arribat a ser dels tres finalistes també molt potents, que han generat molta reflexió i debat en el si del jurat del Premi.
3: El Premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival 2027 abans de presentar-se a la temporada alta de l'any vinent.
0: I a la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell d'aquest diumenge s'hi han pogut veure 6 castells de gamma extra que s'han repartit, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. El Vendrell, David Prats.
6: A la plaça Vella, la Jove de Tarragona ha signat la millor actuació amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. S'han acomiadat amb el tercer pilar de 8 de l'any. Gina Fort, la cap de colla, parla de la importància de fer 3 castells de gamma extra una setmana després del concurs.
7: Teníem algunes lesions del concurs i, per tant, sabíem que no podríem fer tot el que ens havíem plantejat previ al concurs de castell i tot això, però que volíem venir aquí a donar-ho tot perquè ens agrada aquesta plaça, ens estimen, ens estimem i, per tant, sempre volem donar-ho tot.
6: Els Minyons de Terrassa també han jugat fora el Vendrell amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han tancat la seva participació amb el pilar de 8 carregat. Brubusó, amb el cap de colla, parla de l'execució de la supercatedral.
8: Hem treballat més del que tocava. Sí que aquesta setmana, assaig, el 5, l'hem hagut de treballar molt diferent del que venia avui a plaça i sabíem que anàvem a treballar forra més del que ens agradaria.
6: Els nens del Vendrell han repetit la millor actuació de la temporada amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
0: I abans dels esports us expliquem que més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Saga Barcelona Game Fest, que s'ha fet des de divendres i fins aquest diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve.
5: Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Francesc Ripoll.
26: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Elisa Miguel, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportiva de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
5: 3CAT Info.
26: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
28: Però dona importància, més que res, a guanyar fora,
9: és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip. Que es vegi un equip, l'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
26: Un últim apunt en futbol. El Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit. Pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0, l'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
10: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts ens esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
26: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. Tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez dur amb el seu equip.
11: Y haciendo faltas que no toca, y, bueno, errores de equipo malo. Somos un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
26: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a Dazón.
12: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
26: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercera. General, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hoquei Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
13: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
26: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vilassana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa a Paraguai, després de derrotar l'Argentina per 3 gols a 1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 8:45.
5: L'actualitat esportiva a fons.
26: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo. Aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I 2 apunts més abans d'acabar. La Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40. La Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, Catgas 1.

0: entitats unionistes han convocat mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat i a la tarda també hi ha convocades marxes en contra d'aquesta celebració. Els caps de la diplomàcia de l'Iran i l'Aràbia Saudita mantenen contactes per desescalar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia àrab. Aquest cap de setmana s'ha intensificat el conflicte amb nous atacs dels rebels iemenites a diferents aeroports saudites i bombardejos de la coalició saudita i del govern del Iemen contra els rebels. Donald Trump anuncia per sorpresa una treva dels atacs a infraestructures energètiques entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà i Zelensky, molest perquè Washington comprarà dièsel rus. Les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació motora, els ajuda en la recuperació neurològica i els reforça l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot.
1: Esports. El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest dilluns a les 9, Tenerife-Girona a segona divisió. Si els gironins guanyen, se situaran a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el València 89-86, en canvi derrotes del Manresa, el Lleida i la Penya.
0: I pel que fa el temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol en moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus.
2: 3Cat Info.
0: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
3: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli de Esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge, la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que se sumés al Front Ampli, lamenten però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Suma i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat a Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, que ara és diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero de Podem i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació.

0: al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes, diu, de Pedro Sánchez.
1: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
2: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana, per cert, també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya. Tot plegat mentre aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge a Madrid, al Vigil.
3: La coreografia serà similar a la d'altres anys. No s'esperen grans sorpreses. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, presidiran la desfilada militar amb què cada any se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Hi participaran un total de 4.380 membres de les Forces Armades, els cossos policials i les institucions públiques. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què tindran tant de pes les presències, com la del president Salvador Illa, que repeteix, com les absències. A les portes de la cursa electoral no hi haurà fotografia d'Alberto Núñez Feijóo amb Santiago Abascal, que serà a Ceuta. Tampoc hi seran la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions de les formacions a l'esquerra del PSOE. Aquesta desfilada li seguirà la recepció oficial al Palau Reial, on els monarques han convidat representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. És precisament allà on es traslladaran l'endemà en una visita històrica, la primera de Felip VI i la segona d'uns reis en democràcia. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la mobilització social per l'habitatge i per l'aplicació de l'amnistia. Temes que podrien ressonar en les posteriors converses informals dels líders polítics i judicials amb periodistes.
0: I mentrestant, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè aquest dilluns s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin aquest dilluns a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Ho ha explicat a 3Cat Info, Kiara Monroy, membre de l'acampada.
4: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
0: Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I ho dèiem, falten poques hores per l'arribada dels Reis a Ceuta i la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
5: Las fuerzas y cuerpos de seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde pueda haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
0: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts, els reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. Dimecres aniran també a Melilla.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més qüestions. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i de l'aplicació immediata l'alto al foc que Zelensky havia demanat.
7: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
8: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills, i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
7: And I think it's fair deal.
0: Doncs bé, Trump ha dit que aquest alto al foc està en vigor, però els fets el desmenteixen amb els nous atacs de Moscou, precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar diners al rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. I mentrestant, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i que es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat i per haver divulgat informacions d'alt secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
6: 3CAT Info. El temps.
0: Moment ara de sentir la previsió meteorològica d'en Dani Ramírez.
9: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27, 28 al Pla de Bages, 26, 27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte entra vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescarà de valent.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril de 1975.

0: Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicada a Carles Puigdemont, que era entre el públic, acompanyat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i també de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart.
1: Tu, la persona que s'ha dit, i som a l'exil encara.
0: També hi ha anat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha reivindicat el paper de la cultura catalana.
2: Estem en un moment en què moltes coses doncs, sembla que tornen i sembla que hem de fer memòria i, per tant, és un concert, pensem que coincideix amb aquests 50 anys, però que també és molt oportú doncs, de recordar i de seguir reivindicant i utilitzant o pensant sempre en la cultura com allò que ens fa doncs, tenir un esperit crític.
0: Aquest dissabte també van actuar a París els cors de l'Orfeó Català en un concert de la Filarmònica de Nova York.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han traslladada a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladada fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de Paisà els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre de vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla via de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària, on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
3: 3CAT Info.
0: Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que moltes van perdre les poques pertinences que tenien a causa dels aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients i demanen més espais d'acollida i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
4: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Sara Girón, responsable dels equips del carrer de la Fundació Arrels, posa un exemple. Explica que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
5: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences. No ha sigut possible la mobilització, ni tan sols, per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen solucions estructurals, amb més punts d'acollida per a persones sense llar i consignes perquè puguin guardar les pertinences en cas de necessitat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
6: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
7: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
6: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I els drons poden servir també per fer rehabilitació. A l'Hospital Comarcal d'Olot, encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, on els pacients que han tingut un ictus fan rehabilitació amb drons de mida petita. Els usuaris mouen l'aparell segons les necessitats de la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
8: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar 3 vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: Segons la neuropsicòloga de l'Hospital Comarcal d'Olot, Marta Linares, la teràpia reforça l'autoconfiança i millora la coordinació motora.
9: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. A l'espera d'analitzar tots els resultats, els impulsors són optimistes i creuen que en un futur la teràpia es podrà estendre a pacients pediàtrics amb TDAH o altres patologies. I abans dels esports us expliquem que Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i també en diverses carreteres, i es recomana precaució si s'ha de conduir per zones afectades pels aiguats de la setmana passada. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
10: Tornaran 270.000 vehicles. La P7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
0: L'operació començarà a les 12 del migdia i també s'obrirà el carril BAO de la C58 a tots els vehicles. S'espera que les hores amb més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:45 del vespre.
3: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Francesc Ripoll.
11: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
12: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip. Que es vegi un equip, l'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
11: Un últim apunt en futbol al Prat. Ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip pot ara s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
13: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
11: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia, 93, Joventut, 73, Real Madrid, 120, Manresa, 83, i Obradoiro, 91, Lleida, 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa de Benalhairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez ha estat dur amb el seu equip.
14: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
11: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb dos punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
15: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
11: En Moto3, el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa, i a la prova de Moto2, la guanyada Ethan Guevara. També motor, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: En hoquei patins, el Vigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Saranyola a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Vigas i Riells.
16: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
11: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge, que es disputa la final. L'equip espanyol ha superat Argentina per 3-1 a la final. I acabem parlant de waterpolo, perquè el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primer cop a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès.
3: Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, com que Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. I s'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac dels Houthis aquest cap de setmana contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que ha causat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. L'aeroport ha rebut un segon atac aquest diumenge i les forces iemenites i saudites han atacat diverses posicions dels Houthis, incloent-hi l'aeroport de la capital del Iemen, Sanaa. De seguida us explicarem que el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. I la Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim aquelarre. Els esports, què destaquem, Francesc?
1: Que el Barça viatja aquest dilluns a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray, partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estan disponibles per jugar.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol a moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
2: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli d'esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partit d'àrea de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al front ampli, lamenten, però respecten la seva decisió. Això, mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero, de Podem, i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez.
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
4: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanaa, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen, mentre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els hutis, que tenen el suport de l'Iran, ja fa més d'una dècada que durarà aquest enfrontament i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata un alto al foc que Zelensky feia temps que demanava.
6: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
7: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills, i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
0: Però els fets desmenteixen la declaració de Trump amb els nous atacs de Moscou, precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Mentrestant, a l'Índia, el moviment de les paneroles fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i han convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país, més enllà de la capital. Sauraf Das és un dels principals dirigents de la protesta.
8: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. I el Papa Lleó XIV ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista per els primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho ha revelat aquest diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
9: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
10: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
9: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Després de l'operació, es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. Tot indica que el mantindrà perquè aquest diumenge ha saludat un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els ha assegurat que aniria al Perú. Per cert, que l'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, podria agafar el relleu de Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona. El seu nom ha anat agafant força en les últimes setmanes per situar-se al capdavant d'un dels bisbats més diversos de l'Església catalana. Pel periodista de Catalunya Religió Jordi Llisterri, la capacitat d'interlocució amb persones molt diferents és un dels seus punts forts.
11: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país, i que, per tant, pot fer de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
0: No se sap encara si la pròxima operació del Papa, que s'ha anunciat aquest diumenge, podria endarrerir encara més el relleu d'Omella, i és que el Papa Lleó XIV estarà uns quants dies de baixa i no farà feina de despatx com ara firmar nomenaments.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Catalunya hi ha uns 700 màsters universitaris oficials i d'aquests n'hi ha una seixantena que són singulars per la temàtica que tracten. Fins i tot n'hi ha que són únics a Europa i dels pocs que es fan arreu del món. És el cas del màster en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. Aquests estudis permeten resseguir tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
12: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi i cicle de vida del procés i del producte acabat.
0: Lluís García Pla va estudiar aquest màster i en valora molt el vessant pràctic.
13: Agafàvem pells, l'escortíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles. Fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens portaven a les fàbriques perquè poguéssim veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
0: Els estudiants d'aquest màster estan molt buscats per les empreses i surten amb feina assegurada. Aquest any s'han inscrit 13 persones, moltes de les quals graduades en química. Més coses, 972 persones han batut el rècord Guinness de ballar Jota Vella a la Ràpita, una fita que s'ha aconseguit després de mesos d'assajos i que ha involucrat petits i grans que han reivindicat aquesta dansa tradicional des de la plaça 1 d'octubre. La Ràpita, Ariadna Escoda.
14: Prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada.
15: 972 participants! Acabem de aconseguir un nuevo rècord Guinness del mayor...
14: Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi. Àngel Pasqual és el director de la Festa de Recreació Històrica Orígens.
16: És una fita que cohesiona el poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folclòrica a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuïn, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
14: L'anterior rècord l'ostentava Segòvia, amb més de 700 balladors.
0: I les produccions de bolets no acaben d'arrencar, malgrat les pluges dels últims dies, i els boletaires confien que la temporada agafi embranzida en els propers dies. Molts dels qui han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
17: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res. Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
18: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí a dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
19: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatura, és clar.
5: El temps.
0: Doncs sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Dani Ramírez.
20: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs, sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27, 28 al Pla de Bages, 26, 27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar, que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte entre vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescarà de valent.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim Aquelarre València. Marta García.
21: És així com han batejat el seu últim concert, que després d'una gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Galícia, Andalusia i Brussel·les, amb més de 200.000 persones, acaba ara en la seva localitat natal i envoltats pels seus. L'expectació ha sigut màxima. A Pego, on fan este últim concert, han preparat un dispositiu especial de mobilitat i aparcament, així com de seguretat. Quina calitja, senyor pirotècnic o camals mullats, formen part ja de l'imaginari col·lectiu sonor de la música en valencià. I ells, Josep Nadal, Salvador Bolufer, Arnau Jiménez i companyia, ho tenien clar.
22: M'ho passàvem superguai assajant.
23: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volien fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
21: I tot això traspassant fronteres i fent vibrar més enllà del País Valencià. 30 anys després d'aquell inici, en una caseta de camp de tarongers, La Gossa Sorda ha ficat el punt i final a la seva història. I com no podia ser d'altra manera, ho han fet a Pego, allà on tot va començar.
0: Temporada alta ha estrenat aquest diumenge l'espectacle Alícia, el concert de les Meravelles, un musical immersiu i sensorial en què infants i grans s'han pogut endinsar en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. Ho ha seguit l'Aleix Freixas des de Girona.
24: Acompanyada per una banda de tres músics, Alícia recorre l'estrambòtic i fantàstic món creat per Lewis Carroll en aquest musical sensorial immersiu. L'actriu Mireia Pagès explica que ha hagut de recuperar la innocència per connectar amb el públic més jove.
25: És tot un repte, en realitat, perquè a mesura que ens anem fent grans, anem perdent aquesta imaginació i creativitat que en realitat portem a dins i és la més ingènua i espontània que podem arribar a tenir. I poder recuperar aquest joc i poder interpel·lar els més petits, però també els més adults, que hem de recordar aquest joc i aquesta creativitat constant, ha sigut tot un plaer.
24: La música i el ball els ha portat fins a un dels personatges preferits pels més petits, tal com explica en Gael.
26: El conill.
24: Asseguts en coixins repartits per tot l'escenari, petits i grans han gaudit de l'estrena d'aquest musical que ha comptat amb versions de temes com Take On Me o Flying Free.
0: Després de Peter Jackson, que encara aquest diumenge seguia aixecant passions al Festival de Cinema de Sitges, ara ha estat el torn d'Alejandro Amenábar. Amb doble motiu, ha rebut el Premi Méliès d'Or a la seva trajectòria dedicada al cinema fantàstic i de terror i ha presentat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari Sitges. Marc Garriga.
27: Para Alejandro Amenábar.
1: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure el resultat d'aquest treball arqueològic que han fet per recuperar i millorar alguns aspectes de tesis. En declaracions a 3CAT Info ha expressat la seva sorpresa per aquesta gran acollida.
2: Quizás sí es sorprendente que ahora, 30 años después, se esté planteando un reestreno de la película. La película tiene más años que los que teníamos nosotros cuando la hicimos. Y lo que estamos intentando es restaurar precisamente los valores originales de la película para que la experiencia sea lo más posible a lo que significó en 1996.
1: De cara al futur, ha avançat que té moltes ganes d'engegar el rodatge de la seva pròxima pel·lícula, que també serà un thriller psicològic, i ha expressat la il·lusió que li faria estrenar-la aquí a Sitges.
0: El thriller periodístic Res non verba, de David Mataró, guanya el 20è premi Quim Masó. El guardó té com a objectiu impulsar la producció i l'exhibició del teatre de text en llengua catalana. Marta Vives.
3: Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir un thriller sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic del Temporada Alta, Narcís Puig, l'ha explicat així.
4: D'una manera, amb un llenguatge molt, molt directe, molt ràpid, molt, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
3: Res non verba és una proposta de la companyia mallorquina Produccions del Ferro. Narcís Puig ha destacat la qualitat dels textos presentats a aquesta edició.
4: Aquesta ha sigut una edició renyida, diríem, del Premi Quim Masó, amb uns finalistes molt potents, amb altres textos que no han arribat a ser dels tres finalistes també molt potents, que han generat molta reflexió i debat en el si del jurat del Premi.
3: El Premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta de l'any vinent.
0: I a la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell d'aquest diumenge s'hi han pogut veure 6 castells de gama extra que s'han repartit la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. El Vendrell, David Prats.
6: A la plaça Vella, la Jove de Tarragona ha signat la millor actuació amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. S'han acomiadat amb el tercer pilar de 8 de l'any. Gina Fort, la cap de colla, parla de la importància de fer 3 castells de gama extra una setmana després del concurs.
7: Teníem algunes lesions del concurs i, per tant, sabíem que no podríem fer tot el que ens havíem plantejat previ al concurs de Castellet i tot això, però que volíem venir aquí a donar-ho tot perquè ens agrada aquesta plaça, ens estimen, ens estimem i, per tant, sempre volem donar-ho tot.
6: Els Minyons de Terrassa també han jugat fora el Vendrell amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han tancat la seva participació amb el pilar de 8 carregat. Bru Bosó, amb el cap de colla, parla de l'execució de la supercatedral.
8: Hem treballat més del que tocava. Sí que aquesta setmana, assaig, el 5, l'hem hagut de treballar molt diferent al que venia avui a plaça i sabíem que anàvem a treballar el forre més del que ens agradaria.
6: Els nens del Vendrell han repetit la millor actuació de la temporada amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
0: I abans dels esports us expliquem que més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Saga Barcelona Game Fest, que s'ha fet des de divendres i fins aquest diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del Saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve.
5: Esports.
0: Repassem ara l'activitat esportiva amb en Francesc Ripoll.
26: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Ali Samiel, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportiva de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
5: 3CAT Info.
26: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
28: Però dona importància, més que res, a guanyar fora,
9: és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
6: Un últim apunt en futbol. El Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc. Per 5-0, l'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
10: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts ens esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
6: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. Tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez dur amb el seu equip.
11: Y haciendo faltas que no toca, y, bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
6: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a Dazón.
12: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
6: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercera. General, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
13: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
6: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vilassana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa a Paraguai, després de derrotar l'Argentina per 3 gols a 1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 8:45.
5: L'actualitat esportiva a fons.
6: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo. Aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I 2 apunts més abans d'acabar. La Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40. La Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, Capgas 1.

Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, marcada aquest any per la precampanya de les eleccions generals. A Catalunya, diverses

0: Entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà i Zelensky, molest perquè Washington comprarà dièsel rus. Les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació motora, els ajuda en la recuperació neurològica i els reforça l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot.
1: Esports. El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest dilluns a les 9, Tenerife-Girona a segona divisió. Si els gironins guanyen, se situaran a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el València 89-86, en canvi derrotes del Manresa, el Lleida i la Penya.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol en moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus.
2: 3Cat Info.
0: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
3: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli de Esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge, la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, però fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al front ampli, lamenten, però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, que ara és diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero de Podem i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes, diu, de Pedro Sánchez.
4: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.

0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
1: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana, per cert, també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya. Tot plegat mentre aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge a Madrid, Alba Gil.
2: La coreografia serà similar a la d'altres anys. No s'esperen grans sorpreses. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, presidiran la desfilada militar amb què cada any se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Hi participaran un total de 4.380 membres de les Forces Armades, els cossos policials i les institucions públiques. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què tindran tant de pes les presències, com la del president Salvador Illa, que repeteix, com les absències. A les portes de la cursa electoral no hi haurà fotografia d'Alberto Núñez Feijó amb Santiago Abascal, que serà a Ceuta. Tampoc hi seran la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions de les formacions a l'esquerra del PSOE. Aquesta desfilada li seguirà la recepció oficial al Palau Reial, on els monarques han convidat representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. És precisament allà on es traslladaran l'endemà en una visita històrica, la primera de Felip VI i la segona d'uns reis en democràcia. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la mobilització social per l'habitatge i per l'aplicació de l'amnistia. Temes que podrien ressonar en les posteriors converses informals dels líders polítics i judicials amb periodistes.
0: I mentrestant, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè aquest dilluns s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin aquest dilluns a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Ho ha explicat a 3CAT Info, Chiara Monroy, membre de l'acampada.
3: Fem una convocatòria a tota persona que esté a favor de la situació, a favor de la classe obrera, a favor de la classe treballadora i que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a l'acampada i de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
0: Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I ho dèiem, falten poques hores per l'arribada dels Reis a Ceuta i la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
4: Las fuerzas y cuerpos de seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde puede haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
0: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts, els Reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. Dimecres aniran també a Melilla.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més qüestions. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i de l'aplicació immediata l'alto al foc que Zelensky havia demanat.
6: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
7: El primer pas és un alto al foc, energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
6: And I think it's fair deal.
0: Doncs bé, Trump ha dit que aquest alto el foc està en vigor, però els fets el desmenteixen amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dies al rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. I mentrestant, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i que es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat i per haver divulgat informacions d'alt secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
5: 3CAT Info. El temps.
0: Moment ara de sentir la previsió meteorològica d'en Dani Ramírez.
8: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27, 28 al Pla de Bages, 26, 27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar, que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte, entre vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescarà de valent.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril de 1975.

0: Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicada a Carles Puigdemont, que era entre el públic, acompanyat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i també de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart. També hi ha anat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha reivindicat el paper de la cultura catalana.
1: Estem en un moment en què moltes coses doncs, sembla que tornen i sembla que hem de fer memòria i, per tant, és un concert, pensem que coincideix amb aquests 50 anys, però que també és molt oportú doncs, de recordar i de seguir reivindicant i utilitzant o pensant sempre en la cultura com allò que ens fa doncs, tenir un esperit crític.
0: Aquest dissabte també van actuar a París els cors de l'Orfeó Català en un concert de la Filarmònica de Nova York. 3CAT Info. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han traslladada a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladada fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de Paisà els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre de vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla via de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària, on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
2: 3CAT Info.
0: Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que moltes van perdre les poques pertinences que tenien a causa dels aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients i demanen més espais d'acollida i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
3: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Sara Girón, responsable dels equips del carrer de la Fundació Arrels, posa un exemple, explica que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
4: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences. No ha sigut possible la mobilització, ni tan sols, per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen solucions estructurals, amb més punts d'acollida per a persones sense llar i consignes perquè puguin guardar les pertinences en cas de necessitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
5: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
6: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
5: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I els drons poden servir també per fer rehabilitació. A l'Hospital Comarcal d'Olot, encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, on els pacients que han tingut un ictus fan rehabilitació amb drons de mida petita. Els usuaris mouen l'aparell segons les necessitats de la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
7: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar 3 vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: Segons la neuropsicòloga de l'Hospital Comarcal d'Olot, Marta Linares, la teràpia reforça l'autoconfiança i millora la coordinació motora.
8: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. A l'espera d'analitzar tots els resultats, els impulsors són optimistes i creuen que en un futur la teràpia es podrà estendre a pacients pediàtrics amb TDAH o altres patologies. I abans dels esports us expliquem que Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i també en diverses carreteres, i es recomana precaució si s'ha de conduir per zones afectades pels aiguats de la setmana passada. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
9: Tornaran 270.000 vehicles. L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
0: L'operació començarà a les 12 del migdia i també s'obrirà el carril BAO de la C58 a tots els vehicles. S'espera que les hores amb més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:45 del vespre.
2: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Francesc Ripoll.
10: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Stuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
11: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip. Que es vegi un equip, l'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
10: Un últim apunt en futbol al Prat. Ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip pot ara s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
12: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts ens esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
10: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia, 93, Joventut, 73, Real Madrid, 120, Manresa, 83, i Obradoiro, 91, Lleida, 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa de Benalhairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Iñiguez ha estat dur amb el seu equip.
13: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Somos un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
10: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
14: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
10: En Moto3, el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa, i a la prova de Moto2 la guanyada Ethan Guevara. També motor, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En hoquei patins, el Vigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Serranyol a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Vigas i Riells.
15: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
10: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge, que es disputa la final. L'equip espanyol ha superat Argentina per 3-1 a la final. I acabem parlant de waterpolo, perquè el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primer cop a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès.
2: Són 4:45.

0: A aquesta hora repassem algunes de les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, com que Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. I s'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac dels Houthis aquest cap de setmana contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que ha causat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. L'aeroport ha rebut un segon atac aquest diumenge i les forces iemenites i saudites han atacat diverses posicions dels Houthis, incloent-hi l'aeroport de la capital del Iemen, Sanà. De seguida us explicarem que el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. I la Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim aquelarre. Els esports, què destaquem, Francesc?
1: Que el Barça viatja aquest dilluns a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray, partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estan disponibles per jugar.
0: I pel que fa el temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol a moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
2: Fons dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli d'esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partit d'àrea de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al front ampli, lamenten, però respecten la seva decisió. Això, mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero, de Podem, i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez.
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
4: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanaa, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen, mentre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els hutis, que tenen el suport de l'Iran, ja fa més d'una dècada que durarà aquest enfrontament i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata un alto al foc que Zelensky feia temps que demanava.
6: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
7: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills, i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
0: Però els fets desmenteixen la declaració de Trump amb els nous atacs de Moscou, precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Mentrestant, a l'Índia, el moviment de les paneroles fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i han convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país, més enllà de la capital. Sauraf Das és un dels principals dirigents de la protesta.
8: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. I el Papa Lleó XIV ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista per els primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho ha revelat aquest diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
9: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
10: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
9: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Després de l'operació, es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. Tot indica que el mantindrà perquè aquest diumenge ha saludat un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els ha assegurat que aniria al Perú. Per cert, que l'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, podria agafar el relleu de Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona. El seu nom ha anat agafant força en les últimes setmanes per situar-se al capdavant d'un dels bisbats més diversos de l'Església catalana. Pel periodista de Catalunya Religió Jordi Llisterri, la capacitat d'interlocució amb persones molt diferents és un dels seus punts forts.
11: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país i que, per tant, pot fer de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
0: No se sap encara si la pròxima operació del Papa, que s'ha anunciat aquest diumenge, podria endarrerir encara més el relleu d'Omella, i és que el Papa Lleó XIV estarà uns quants dies de baixa i no farà feina de despatx com ara firmar nomenaments.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Catalunya hi ha uns 700 màsters universitaris oficials i d'aquests n'hi ha una seixantena que són singulars per la temàtica que tracten. Fins i tot n'hi ha que són únics a Europa i dels pocs que es fan arreu del món. És el cas del màster en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. Aquests estudis permeten resseguir tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
12: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi i cicle de vida del procés i del producte acabat.
0: Lluís García Pla va estudiar aquest màster i en valora molt el vessant pràctic.
13: Agafàvem pells, l'escortíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles, fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens portaven a les fàbriques perquè poguéssim veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
0: Els estudiants d'aquest màster estan molt buscats per les empreses i surten amb feina assegurada. Aquest any s'han inscrit 13 persones, moltes de les quals graduades en química. Més coses, 972 persones han batut el rècord Guinness de ballar Jota Vella a la Ràpita, una fita que s'ha aconseguit després de mesos d'assajos i que ha involucrat petits i grans que han reivindicat aquesta dansa tradicional des de la plaça 1 d'octubre. La Ràpita, Ariadna Escoda.
14: Prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada.
15: 972 participants! Acabem de aconseguir un nou rècord Guinness del major...
14: Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi. Àngel Pasqual és el director de la Festa de Recreació Històrica Orígens.
16: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folklòrica a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuïn, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
14: L'anterior rècord l'ostentava Segòvia, amb més de 700 balladors.
0: I les produccions de bolets no acaben d'arrencar, malgrat les pluges dels últims dies, i els boletaires confien que la temporada agafi embranzida en els propers dies. Molts dels qui han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
17: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res. Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
18: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí a dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
19: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten. I de temperatura, és clar.
5: El temps.
0: Doncs sabíem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Dani Ramírez.
20: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs, sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27, 28 al Pla de Bages, 26, 27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar, que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Una boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte, entre vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescarà de valent.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim Aquelarre València. Marta García.
21: És així com han batejat el seu últim concert, que després d'una gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Galícia, Andalusia i Brussel·les, amb més de 200.000 persones, acaba ara en la seva localitat natal i envoltats pels seus. L'expectació ha sigut màxima. A Pego, on fan este últim concert, han preparat un dispositiu especial de mobilitat i aparcament, així com de seguretat. Quina Calitja, Senyor Pirotècnic o Camals Mullats formen part ja de l'imaginari col·lectiu sonor de la música en valencià. I ells, Josep Nadal, Salvador Bolufer, Arnau Jiménez i companyia, ho tenien clar.
22: M'ho passàvem superguai assajant.
23: No teníem ni idea de tocar, no. Però teníem clar que volíem fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també teníem clar que cantarien en valencià.
21: I tot això traspassant fronteres i fent vibrar més enllà del País Valencià. 30 anys després d'aquell inici, en una caseta de camp de tarongers, La Gossa Sorda ha ficat el punt i final a la seva història. I com no podia ser d'altra manera, ho han fet a Pego, allà on tot va començar.
0: Temporada alta ha estrenat aquest diumenge l'espectacle Alícia, el concert de les Meravelles, un musical immersiu i sensorial en què infants i grans s'han pogut endinsar en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. Ho ha seguit l'Aleix Freixas des de Girona.
24: Acompanyada per una banda de tres músics, Alícia recorre l'estrambòtic i fantàstic món creat per Lewis Carroll en aquest musical sensorial immersiu. L'actriu Mireia Pagès explica que ha hagut de recuperar la innocència per connectar amb el públic més jove.
25: És tot un repte, en realitat, perquè a mesura que ens anem fent grans, anem perdent aquesta imaginació i creativitat que en realitat portem a dins i és la més ingènua i espontània que podem arribar a tenir. I poder recuperar aquest joc i poder interpel·lar els més petits, però també els més adults, que hem de recordar aquest joc i aquesta creativitat constant, ha sigut tot un plaer.
24: La música i el ball els ha portat fins a un dels personatges preferits pels més petits, tal com explica en Gael.
26: El conill.
24: Asseguts en coixins repartits per tot l'escenari, petits i grans han gaudit de l'estrena d'aquest musical que ha comptat amb versions de temes com Take On Me o Flying Free.
0: Després de Peter Jackson, que encara aquest diumenge seguia aixecant passions al Festival de Cinema de Sitges, ara ha estat el torn d'Alejandro Amenábar. Amb doble motiu, ha rebut el Premi Méliès d'Or a la seva trajectòria dedicada al cinema fantàstic i de terror i ha presentat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari. Sitges, Marc Garriga.
27: Por favor, un fuerte aplauso para Alejandro Amenábar.
1: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure el resultat d'aquest treball arqueològic que han fet per recuperar i millorar alguns aspectes de tesis. En declaracions a 3CAT Info ha expressat la seva sorpresa per aquesta gran acollida.
2: Quizás sí es sorprendente que ahora, 30 años después, se esté planteando un reestreno de la película. La película tiene más años que los que teníamos nosotros cuando la hicimos. Y lo que estamos intentando es restaurar precisamente los valores originales de la película para que la experiencia sea lo más posible a lo que significó en 1996.
1: De cara al futur, ha avançat que té moltes ganes d'engegar el rodatge de la seva pròxima pel·lícula, que també serà un thriller psicològic, i ha expressat la il·lusió que li faria estrenar-la aquí a Sitges.
0: El thriller periodístic Res non verba, de David Mataró, guanya el 20è Premi Quim Masó. El guardó té com a objectiu impulsar la producció i l'exhibició del teatre de text en llengua catalana. Marta Vives.
3: Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir un thriller sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic del Temporada Alta, Narcís Puig, l'ha explicat així.
4: D'una manera, amb un llenguatge molt, molt directe, molt ràpid, molt, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
3: Res non verba és una proposta de la companyia mallorquina Produccions del Ferro. Narcís Puig ha destacat la qualitat dels textos presentats a aquesta edició.
4: Aquesta ha sigut una edició renyida, diríem, del Premi Quim Masó, amb uns finalistes molt potents, amb altres textos que no han arribat a ser dels tres finalistes també molt potents, que han generat molta reflexió i debat en el si del jurat del Premi.
3: El Premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta de l'any vinent.
0: I a la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell d'aquest diumenge s'hi han pogut veure 6 castells de gama extra que s'han repartit, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. El Vendrell, David Prats.
6: A la plaça Vella, la Jove de Tarragona ha signat la millor actuació amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. S'han acomiadat amb el tercer pilar de 8 de l'any. Gina Fort, la cap de colla, parla de la importància de fer 3 castells de gama extra una setmana després del concurs.
7: Teníem algunes lesions del concurs i, per tant, sabíem que no podríem fer tot el que ens havíem plantejat previ al concurs de castell i tot això, però que volíem venir aquí a donar-ho tot perquè ens agrada aquesta plaça, ens estimen, ens estimem i, per tant, sempre volem donar-ho tot.
6: Els Minyons de Terrassa també han jugat fora el Vendrell amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han tancat la seva participació amb el pilar de 8 carregat. Brubosó, amb el cap de colla, parla de l'execució de la supercatedral.
8: Hem treballat més del que tocava. Sí que aquesta setmana, assaig, el 5, l'hem hagut de treballar molt diferent al que venia avui a plaça i sabíem que anàvem a treballar al forre més del que ens agradaria.
6: Els nens del Vendrell han repetit la millor actuació de la temporada amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
0: I abans dels esports us expliquem que més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Saga Barcelona Game Fest, que s'ha fet des de divendres i fins aquest diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve.
5: Esports.
0: Repassem ara l'activitat esportiva amb en Francesc Ripoll.
26: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Ali Samiel, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportiva de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
5: 3CAT Info.
26: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
28: Però dona importància, més que res, a guanyar fora,
9: és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
6: Un últim apunt en futbol. El Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit. Pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0, l'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
10: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Euroliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
6: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. Tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez dur amb el seu equip.
11: Y haciendo faltas que no toca, y, bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
6: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
12: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
6: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercera general. Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
13: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
6: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vilassana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa a Paraguai, després de derrotar l'Argentina per 3-1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 8:45.
5: L'actualitat esportiva a fons.
6: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo. Aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I 2 apunts més abans d'acabar. La Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40. La Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, Cap Gas 1.

Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, marcada aquest any per la precampanya de les eleccions generals. A Catalunya, diverses entitats unionistes han convocat mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat i a la tarda també hi ha convocades marxes en contra d'aquesta celebració. Els caps de la diplomàcia de l'Iran i l'Aràbia Saudita mantenen contactes per desescalar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia àrab. Aquest cap de setmana s'ha intensificat el conflicte amb nous atacs dels rebels iemenites a diferents aeroports saudites i bombardejos de la coalició saudita i del govern del Iemen contra els rebels. Donald Trump anuncia per sorpresa una treva dels atacs a infraestructures energètiques

0: ajuden la recuperació neurològica i els reforça l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot.
1: Esports. El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest dilluns a les 9, Tenerife-Girona a segona divisió. Si els gironins guanyen, se situaran a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el València 89-86, en canvi derrotes del Manresa, el Lleida i la Penya.
0: I per agafar el temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol en moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus.
2: 3Cat Info.
0: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
3: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli de Esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge, la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al front ampli, lamenten però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat a Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, que ara és diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero de Podem i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes, diu, de Pedro Sánchez.
4: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC, actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
5: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana, per cert, també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya. Tot plegat mentre aquest dilluns

0: 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge a Madrid, al Vigil.
1: La coreografia serà similar a la d'altres anys. No s'esperen grans sorpreses. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, presidiran la desfilada militar amb què cada any se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Hi participaran un total de 4.380 membres de les Forces Armades, els cossos policials i les institucions públiques. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què tindran tant de pes les presències com la del president Salvador Illa, que repeteix, com les absències. A les portes de la cursa electoral no hi haurà fotografia d'Alberto Núñez Feijóo amb Santiago Abascal, que serà a Ceuta. Tampoc hi seran la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions de les formacions a l'esquerra del PSOE. Aquesta desfilada li seguirà la recepció oficial al Palau Reial, on els monarques han convidat representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. És precisament allà on es traslladaran l'endemà en una visita històrica, la primera de Felip VI i la segona d'uns reis en democràcia. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la mobilització social per l'habitatge i per l'aplicació de l'amnistia. Temes que podrien ressonar en les posteriors converses informals dels líders polítics i judicials amb periodistes.
0: I mentrestant, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè aquest dilluns s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin aquest dilluns a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Ho ha explicat a 3Cat Info, Chiara Monroy, membre de l'acampada.
2: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
0: Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I ho dèiem, falten poques hores per l'arribada dels Reis a Ceuta i la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
3: Las fuerzas y cuerpos de seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde puede haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, en los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
0: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts, els Reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. Dimecres aniran també a Melilla.
4: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més qüestions. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i de l'aplicació immediata l'alto al foc que Zelensky havia demanat.
5: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
6: El primer pas és un alto al foc, energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
5: And I think it's fair deal.
0: Doncs bé, Trump ha dit que aquest alto el foc està en vigor, però els fets el desmenteixen amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. I mentrestant, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i que es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat i per haver divulgat informacions d'alt secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
4: 3CAT Info. El temps.
0: Moment ara de sentir la previsió meteorològica d'en Dani Ramírez.
7: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs, sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país. Que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27-28 al Pla de Bages, 26-27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que la costa no s'han de disparar, i el Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar, que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte entre vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescarà de valent.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril de 1975.

0: Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicada a Carles Puigdemont, que era entre el públic, acompanyat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i també de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart.
1: A tu, la persona que ens ha dit, i som a l'exil encara, que no t'ho creix més.
0: També hi ha anat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha reivindicat el paper de la cultura catalana.
2: Estem en un moment en què moltes coses doncs, sembla que tornen i sembla que hem de fer memòria i, per tant, és un concert, pensem que coincideix amb aquests 50 anys, però que també és molt oportú doncs, de recordar i de seguir reivindicant i utilitzant o pensant sempre en la cultura com allò que ens fa doncs, tenir un esperit crític.
0: Aquest dissabte també van actuar a París els cors de l'Orfeó Català en un concert de la Filarmònica de Nova York.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han traslladada a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladada fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de paisà els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre de vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla via de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
3: 3CAT Info.
0: Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que moltes van perdre les poques pertinences que tenien a causa dels aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients i demanen més espais d'acollida i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
4: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Sara Girón, responsable dels equips del carrer de la Fundació Arrels, posa un exemple. Explica que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
5: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences. No ha sigut possible la mobilització, ni tan sols, per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen solucions estructurals, amb més punts d'acollida per a persones sense llar i consignes perquè puguin guardar les pertinences en cas de necessitat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
6: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
7: Ve l'empresa a recollir només el que toca. és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
6: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I els drons poden servir també per fer rehabilitació. A l'Hospital Comarcal d'Olot, encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, on els pacients que han tingut un ictus fan rehabilitació amb drons de mida petita. Els usuaris mouen l'aparell segons les necessitats de la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
8: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar 3 vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: Segons la neuropsicòloga de l'Hospital Comarcal d'Olot, Marta Linares, la teràpia reforça l'autoconfiança i millora la coordinació motora.
9: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. A l'espera d'analitzar tots els resultats, els impulsors són optimistes i creuen que en un futur la teràpia es podrà estendre a pacients pediàtrics amb TDAH o altres patologies. I abans dels esports us expliquem que Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i també en diverses carreteres, i es recomana precaució si s'ha de conduir per zones afectades pels aiguats de la setmana passada. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
10: Tornaran 270.000 vehicles. La P7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
0: L'operació començarà a les 12 del migdia i també s'obrirà el carril BAO de la C58 a tots els vehicles. S'espera que les hores amb més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:45 del vespre.
3: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Francesc Ripoll.
11: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2. Aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Stuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
12: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat. No? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip. Que es vegi un equip, l'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit, pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
11: Un últim apunt en futbol al Prat. Ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip pot ara s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
13: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts ens esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
11: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia, 93, Joventut, 73, Real Madrid, 120, Manresa, 83, i Obradoiro, 91, Lleida, 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa de Benalhairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Iñiguez ha estat dur amb el seu equip.
14: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
11: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb dos punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
15: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
11: En Moto3, el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa, i a la prova de Moto2, la guanyada Ethan Guevara. També motor, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: En hoquei patins, el Vigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Saranyola a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Vigas i Riells.
16: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
11: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge, que es disputa la final. L'equip espanyol ha superat Argentina per 3 gols a 1 a la final. I acabem parlant de waterpolo, perquè el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primer cop a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès.
3: Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, com que Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. I s'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac dels Houthis aquest cap de setmana contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que ha causat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. L'aeroport ha rebut un segon atac aquest diumenge i les forces iemenites i saudites han atacat diverses posicions dels Houthis, incloent-hi l'aeroport de la capital del Iemen, Sanà. De seguida us explicarem que el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. I La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim aquelarre. Els esports, què destaquem, Francesc?
1: Que el Barça viatja aquest dilluns a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray, partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estan disponibles per jugar.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol a moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
2: Fons dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli d'esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge, la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al Front Ampli, lamenten, però respecten la seva decisió. Això, mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero, de Podem, i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez.
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
4: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen, mentre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els hutis, que tenen el suport de l'Iran, ja fa més d'una dècada que dura aquest enfrontament i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata un alto al foc que Zelensky feia temps que demanava.
6: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
7: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills, i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
0: Però els fets desmenteixen la declaració de Trump amb els nous atacs de Moscou, precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Mentrestant, a l'Índia, el moviment de les paneroles fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i han convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país més enllà de la capital. Sauraf Das és un dels principals dirigents de la protesta.
8: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. I el Papa Lleó XIV ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista per els primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho ha revelat aquest diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
9: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
10: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
9: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Després de l'operació, es preveu que el Papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. Tot indica que el mantindrà perquè aquest diumenge ha saludat un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els ha assegurat que aniria al Perú. Per cert, que l'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, podria agafar el relleu de Joan Josep Omella com a arquebisbe de Barcelona. El seu nom ha anat agafant força en les últimes setmanes per situar-se al capdavant d'un dels bisbats més diversos de l'Església catalana. Pel periodista de Catalunya Religió Jordi Llisterri, la capacitat d'interlocució amb persones molt diferents és un dels seus punts forts.
11: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país i que, per tant, pot fer de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
0: No se sap encara si la pròxima operació del Papa, que s'ha anunciat aquest diumenge, podria endarrerir encara més el relleu d'Omella, i és que el Papa Lleó XIV estarà uns quants dies de baixa i no farà feina de despatx com ara firmar nomenaments.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Catalunya hi ha uns 700 màsters universitaris oficials i d'aquests n'hi ha una seixantena que són singulars per la temàtica que tracten. Fins i tot n'hi ha que són únics a Europa i dels pocs que es fan arreu del món. És el cas del màster en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. Aquests estudis permeten resseguir tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
12: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi i cicle de vida del procés i del producte acabat.
0: Lluís García Pla va estudiar aquest màster i en valora molt el vessant pràctic.
13: Agafàvem pells, les cortíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles. Fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens portaven a les fàbriques perquè poguéssim veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
0: Els estudiants d'aquest màster estan molt buscats per les empreses i surten amb feina assegurada. Aquest any hi han s'han inscrit 13 persones, moltes de les quals graduades en química. Més coses, 972 persones han batut el rècord Guinness de ballar Jota Vella a la Ràpita, una fita que s'ha aconseguit després de mesos d'assajos i que ha involucrat petits i grans que han reivindicat aquesta dansa tradicional des de la plaça 1 d'octubre. La Ràpita, Ariadna Escoda.
14: Prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada.
15: 972 participants! Acabem de aconseguir un nuevo rècord Guinness del mayor...
14: Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi. Àngel Pasqual és el director de la Festa de Recreació Històrica Orígens.
16: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folclòrica a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuïn, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
14: L'anterior rècord l'ostentava Segòvia, amb més de 700 balladors.
0: I les produccions de bolets no acaben d'arrencar, malgrat les pluges dels últims dies, i els boletaires confien que la temporada agafi embranzida en els propers dies. Molts dels qui han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
17: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res. Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
18: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí a dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
19: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatura, és clar.
5: El temps.
0: Doncs sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Dani Ramírez.
20: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs, sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27, 28 al Pla de Bages, 26, 27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte entre vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescada valent.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim Aquelarre València. Marta García.
21: És així com han batejat el seu últim concert, que després d'una gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Galícia, Andalusia i Brussel·les, amb més de 200.000 persones, acaba ara en la seva localitat natal i envoltats pels seus. L'expectació ha sigut màxima. A Pego, on fan este últim concert, han preparat un dispositiu especial de mobilitat i aparcament, així com de seguretat. Quina calitja, senyor pirotècnic o camals mullats, formen part ja de l'imaginari col·lectiu sonor de la música en valencià. I ells, Josep Nadal, Salvador Bolufer, Arnau Jiménez i companyia, ho tenien clar.
22: M'ho passàvem superguai assajant.
23: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volien fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
21: I tot això traspassant fronteres i fent vibrar més enllà del País Valencià. 30 anys després d'aquell inici, en una caseta de camp de tarongers, La Gossa Sorda ha ficat el punt final a la seva història. I com no podia ser d'altra manera, ho han fet a Pego, allà on tot va començar.
0: Temporada alta ha estrenat aquest diumenge l'espectacle Alícia, el concert de les Meravelles, un musical immersiu i sensorial en què infants i grans s'han pogut endinsar en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. Ho ha seguit l'Aleix Freixas des de Girona.
24: Acompanyada per una banda de tres músics, Alícia recorre l'estrambòtic i fantàstic món creat per Lewis Carroll en aquest musical sensorial immersiu. L'actriu Mireia Pagès explica que ha hagut de recuperar la innocència per connectar amb el públic més jove.
25: Que és tot un repte, en realitat, perquè a mesura que ens anem fent grans, anem perdent aquesta imaginació i creativitat que en realitat portem a dins i és la més ingènua i espontània que podem arribar a tenir. I poder recuperar aquest joc i poder interpel·lar els més petits, però també els més adults, que hem de recordar aquest joc i aquesta creativitat constant, ha sigut tot un plaer.
24: La música i el ball els ha portat fins a un dels personatges preferits pels més petits, tal com explica en Gael.
26: El conill.
24: Asseguts en coixins repartits per tot l'escenari, petits i grans han gaudit de l'estrena d'aquest musical que ha comptat amb versions de temes com Take On Me o Flying Free.
0: Després de Peter Jackson, que encara aquest diumenge seguia aixecant passions al Festival de Cinema de Sitges, ara ha estat el torn d'Alejandro Amenábar. Amb doble motiu, ha rebut el Premi Méliès d'Or a la seva trajectòria dedicada al cinema fantàstic i de terror i ha presentat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari. Sitges, Marc Garriga.
27: Por favor, un fuerte aplauso para Alejandro Amenábar.
28: Thank you.
1: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure el resultat d'aquest treball arqueològic que han fet per recuperar i millorar alguns aspectes de tesis. En declaracions a 3Cat Info ha expressat la seva sorpresa per aquesta gran acollida.
2: Quizás sí es sorprendente que ahora, 30 años después, se esté planteando un reestreno de la película. La película tiene más años que los que teníamos nosotros cuando la hicimos. Y lo que estamos intentando es restaurar precisamente los valores originales de la película para que la experiencia sea lo más posible a lo que significó en 1996.
1: De cara al futur, ha avançat que té moltes ganes d'engegar el rodatge de la seva pròxima pel·lícula, que també serà un thriller psicològic, i ha expressat la il·lusió que li faria estrenar-la aquí a Sitges.
0: El thriller periodístic Res non verba, de David Mataró, guanya el 20è Premi Quim Masó. El guardó té com a objectiu impulsar la producció i l'exhibició del teatre de text en llengua catalana. Marta Vives.
3: Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir un thriller sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic del Temporada Alta, Narcís Puig, l'ha explicat així.
4: D'una manera, amb un llenguatge molt, molt directe, molt ràpid, molt, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
3: Res non verba és una proposta de la companyia mallorquina Produccions del Ferro. Narcís Puig ha destacat la qualitat dels textos presentats a aquesta edició.
4: Aquesta ha sigut una edició renyida, diríem, del Premi Quim Masó, amb uns finalistes molt potents, amb altres textos que no han arribat a ser dels tres finalistes també molt potents, que han generat molta reflexió i debat en el si del jurat del Premi.
3: El Premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta de l'any vinent.
0: I a la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell d'aquest diumenge s'hi han pogut veure 6 castells de gama extra que s'han repartit, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. El Vendrell, David Prats.
6: A la plaça Vella, la Jove de Tarragona ha signat la millor actuació amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. S'han acomiadat amb el tercer pilar de 8 de l'any. Gina Fort, la cap de colla, parla de la importància de fer 3 castells de gama extra una setmana després del concurs.
7: Teníem algunes lesions del concurs i, per tant, sabíem que no podríem fer tot el que ens havíem plantejat previ al concurs de castell i tot això, però que volíem venir aquí a donar-ho tot perquè ens agrada aquesta plaça, ens estimen, ens estimem i, per tant, sempre volem donar-ho tot.
6: Els Minyons de Terrassa també han jugat fora el Vendrell amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han tancat la seva participació amb el pilar de 8 carregat. Brubosó, amb el cap de colla, parla de l'execució de la supercatedral.
8: Hem treballat més del que tocava. Sí que aquesta setmana, assaig, el 5, l'hem hagut de treballar molt diferent al que venia avui a plaça i sabíem que anàvem a treballar al forre més del que ens agradaria.
6: Els nens del Vendrell han repetit la millor actuació de la temporada amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
0: I abans dels esports us expliquem que més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Saga Barcelona Game Fest, que s'ha fet des de divendres i fins aquest diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve.
5: Esports.
0: Repassem ara l'activitat esportiva amb en Francesc Ripoll.
26: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Elisa Miel, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportiva de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
5: 3Cat Info.
26: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
28: Però dona importància, més que res, a guanyar fora,
9: és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
6: Un últim apunt en futbol, el Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit. Pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0, l'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
10: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
6: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans, Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. Tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez du amb el seu equip.
11: Y haciendo faltas que no toca, y, bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
6: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a Dazón.
12: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
6: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la general, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
13: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
6: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vila-Sana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa a Paraguai, després de derrotar l'Argentina per 3-1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 9:15.
5: L'actualitat esportiva a fons.
6: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo. Aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I 2 apunts més abans d'acabar. La Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40. La Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, Cap Gas 1.

Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, marcada aquest any per la precampanya de les eleccions generals. A Catalunya, diverses entitats unionistes han convocat mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat i a la tarda també hi ha convocades marxes en contra d'aquesta celebració. Els caps de la diplomàcia de l'Iran i l'Aràbia Saudita mantenen contactes per desescalar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia àrab. Aquest cap de setmana s'ha intensificat el conflicte amb nous atacs dels rebels iemenites a diferents aeroports saudites i bombardejos de la coalició saudita i del govern del Iemen contra els rebels. Donald Trump anuncia per sorpresa una treva dels atacs a infraestructures energètiques entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà i Zelensky, molest perquè Washington comprarà dièsel rus. Les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan molt

0: I a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el València 89-86, en canvi derrotes del Manresa, el Lleida i la Penya.
1: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol en moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus.
2: 3CAT Info.
1: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
3: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli de Esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge, la direcció dels Republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els Republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels Republicans al Senat.
1: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al front ampli, lamenten però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, que ara és diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero de Podem i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes, diu, de Pedro Sánchez.
4: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
1: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
5: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
1: Aquest cap de setmana, per cert, també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya. Tot plegat mentre aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge a Madrid, al Vigil.
6: La coreografia serà similar a la d'altres anys. No s'esperen grans sorpreses. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, presidiran la desfilada militar amb què cada any se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Hi participaran un total de 4.380

0: de membres de les forces armades, els cossos policials i les institucions públiques. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què tindran tant de pes les presències com la del president Salvador Illa, que repeteix, com les absències. A les portes de la cursa electoral no hi haurà fotografia d'Alberto Núñez Feijóo amb Santiago Abascal, que serà a Ceuta. Tampoc hi seran la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions de les formacions a l'esquerra del PSOE. Aquesta desfilada li seguirà la recepció oficial al Palau Reial, on els monarques han convidat representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. És precisament allà on es traslladaran l'endemà en una visita històrica, la primera de Felip VI i la segona d'uns reis en democràcia. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la mobilització social per l'habitatge i per l'aplicació de l'amnistia. Temes que podrien ressonar en les posteriors converses informals dels líders polítics i judicials amb periodistes.
1: I mentrestant, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè aquest dilluns s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin aquest dilluns a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Ho ha explicat a 3Cat Info, Chiara Monroy, membre de l'acampada.
2: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
1: Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I ho dèiem, falten poques hores per l'arribada dels Reis a Ceuta i la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat, on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
3: Las fuerzas y cuerpos de seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde puede haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
1: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts, els reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. Dimecres aniran també a Melilla.
4: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més qüestions. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i de l'aplicació immediata l'alto al foc que Zelensky havia demanat.
5: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
6: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
5: And I think it's fair deal.
1: Doncs bé, Trump ha dit que aquest alto el foc està en vigor, però els fets el desmenteixen amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar diés al rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. I mentrestant, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i que es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat i per haver divulgat informacions d'alt secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
4: 3CAT Info. El temps.
1: Moment ara de sentir la previsió meteorològica d'en Dani Ramírez.
7: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs, sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27, 28 al Pla de Bages, 26, 27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que la costa no s'han de disparar, i el Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar, que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Una boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte entra vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescarà de valent.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més coses. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril de 1975.

0: Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicada a Carles Puigdemont, que era entre el públic, acompanyat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i també de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart. També hi ha anat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha reivindicat el paper de la cultura catalana.
1: Estem en un moment en què moltes coses doncs, sembla que tornen i sembla que hem de fer memòria i, per tant, és un concert, pensem que coincideix amb aquests 50 anys, però que també és molt oportú doncs, de recordar i de seguir reivindicant i utilitzant o pensant sempre en la cultura com allò que ens fa doncs, tenir un esperit crític.
0: Aquest dissabte també van actuar a París els cors de l'Orfeó Català en un concert de la Filarmònica de Nova York. 3CAT Info. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han traslladada a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladada fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de paisà els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre de vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla Via de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària, on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens. 3CAT Info. Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que moltes van perdre les poques pertinences que tenien a causa dels aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients i demanen més espais d'acollida i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
2: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Sara Girón, responsable dels equips del carrer de la Fundació Arrels, posa un exemple. Explica que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
3: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences, no ha sigut possible la mobilització, ni tan sols, per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen solucions estructurals, amb més punts d'acollida per a persones sense llar i consignes perquè puguin guardar les pertinences en cas de necessitat. 3CAT Info. Informar. Explicar.
4: Entendre. La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
5: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
6: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. Llavors, nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
5: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I els drons poden servir també per fer rehabilitació. A l'Hospital Comarcal d'Olot, encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, on els pacients que han tingut un ictus fan rehabilitació amb drons de mida petita. Els usuaris mouen l'aparell segons les necessitats de la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
7: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar 3 vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: Segons la neuropsicòloga de l'Hospital Comarcal d'Olot, Marta Linares, la teràpia reforça l'autoconfiança i millora la coordinació motora.
8: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. A l'espera d'analitzar tots els resultats, els impulsors són optimistes i creuen que en un futur la teràpia es podrà estendre a pacients pediàtrics amb TDAH o altres patologies. I abans dels esports us expliquem que Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i també en diverses carreteres, i es recomana precaució si s'ha de conduir per zones afectades pels aiguats de la setmana passada. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
9: Es tornaran 270.000 vehicles. L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
0: L'operació començarà a les 12 del migdia i també s'obrirà el carril BAO de la C58 a tots els vehicles. S'espera que les hores amb més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:15 del vespre.
10: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Francesc Ripoll.
11: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Real Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2. Aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
12: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip. Que es vegi un equip, l'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
11: Un últim apunt en futbol al Prat. Ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip pot ara s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
13: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Euroliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
11: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia, 93, Joventut, 73, Real Madrid, 120, Manresa, 83, i Obradoiro, 91, Lleida, 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa de Benalhairis, 48 a 64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Iñiguez ha estat dur amb el seu equip.
14: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
11: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72 a 50 a la pista del Mallorca.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb dos punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
15: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
11: En Moto3, el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa, i a la prova de Moto2, la guanyada Ethan Guevara. També en motor, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: En hoquei patins, el Bigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Bigas i Riells.
16: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
11: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge, que es disputa la final. L'equip espanyol ha superat Argentina per 3-1 a la final. I acabem parlant de waterpolo, perquè el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primer cop a la seva història, ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès.
10: Són 2:15 de 7.

0: A aquesta hora repassem algunes de les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, com que Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. I s'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac dels Houthis aquest cap de setmana contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que ha causat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. L'aeroport ha rebut un segon atac aquest diumenge i les forces iemenites i saudites han atacat diverses posicions dels Houthis, incloent-hi l'aeroport de la capital del Iemen, Sanaa. De seguida us explicarem que el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. I la Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim aquelarre. Els esports, què destaquem, Francesc?
1: Que el Barça viatja aquest dilluns a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray, partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estan disponibles per jugar.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol a moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
2: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli d'esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partit d'àrea de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al front ampli, lamenten, però respecten la seva decisió. Això, mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero, de Podem, i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez.
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
4: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanaa, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen, mentre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els hutis, que tenen el suport de l'Iran, ja fa més d'una dècada que durarà aquest enfrontament i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata un alto al foc que Zelensky feia temps que demanava.
6: The first step is
7: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills, i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
0: Però els fets desmenteixen la declaració de Trump amb els nous atacs de Moscou, precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Mentrestant, a l'Índia, el moviment de les paneroles fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i han convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país més enllà de la capital. Sauraf Das és un dels principals dirigents de la protesta.
8: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. I el Papa Lleó XIV ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista per els primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho ha revelat aquest diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
9: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
10: Els metges m'han trovat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
0: Després de l'operació, es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. Tot indica que el mantindrà perquè aquest diumenge ha saludat un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els ha assegurat que aniria al Perú. Per cert, que l'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, podria agafar el relleu de Joan Josep Omella com a arquebisbe de Barcelona. El seu nom ha anat agafant força en les últimes setmanes per situar-se al capdavant d'un dels bisbats més diversos de l'Església catalana. Pel periodista de Catalunya Religió Jordi Llisterri, la capacitat d'interlocució amb persones molt diferents és un dels seus punts forts.
11: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país i que, per tant, pot ser de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
0: No se sap encara si la pròxima operació del Papa, que s'ha anunciat aquest diumenge, podria endarrerir encara més el relleu d'Omella, i és que el Papa Lleó XIV estarà uns quants dies de baixa i no farà feina de despatx com ara firmar nomenaments.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Catalunya hi ha uns 700 màsters universitaris oficials i d'aquests n'hi ha una seixantena que són singulars per la temàtica que tracten. Fins i tot n'hi ha que són únics a Europa i dels pocs que es fan arreu del món. És el cas del màster en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. Aquests estudis permeten resseguir tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
12: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi i cicle de vida del procés i del producte acabat.
0: Lluís García Pla va estudiar aquest màster i en valora molt el vessant pràctic.
13: Agafàvem pells, les cortíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles. Fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens portaven a les fàbriques perquè poguéssim veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
0: Els estudiants d'aquest màster estan molt buscats per les empreses i surten amb feina assegurada. Aquest any s'han inscrit 13 persones, moltes de les quals graduades en química. Més coses, 972 persones han batut el rècord Guinness de ballar Jota Vella a la Ràpita, una fita que s'ha aconseguit després de mesos d'assajos i que ha involucrat petits i grans que han reivindicat aquesta dansa tradicional des de la plaça 1 d'octubre. La Ràpita, Ariadna Escoda.
14: Prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada.
15: 972 participants! Acabem de conseguir un nuevo rècord Guinness del mayor...
14: Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi. Àngel Pasqual és el director de la Festa de Recreació Històrica Orígens.
16: És una fita que cohesiona el poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folklòrica a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuïn, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
14: L'anterior rècord l'ostentava Segòvia, amb més de 700 balladors.
0: I les produccions de bolets no acaben d'arrencar, malgrat les pluges dels últims dies, i els boletaires confien que la temporada agafi embranzida en els propers dies. Molts dels qui han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
17: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res. Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
18: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí a dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
19: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I, per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatura, és clar.
5: El temps.
0: Doncs sabíem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Dani Ramírez.
20: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs, sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27, 28 al Pla de Bages, 26, 27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar, que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte entra vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescada valent.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim Aquelarre València. Marta García.
21: És així com han batejat el seu últim concert, que després d'una gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Galícia, Andalusia i Brussel·les, amb més de 200.000 persones, acaba ara en la seva localitat natal i envoltats pels seus. L'expectació ha sigut màxima. A Pego, on fan este últim concert, han preparat un dispositiu especial de mobilitat i aparcament, així com de seguretat. Quina Calitja, Senyor Pirotècnic o Camals Mullats formen part ja de l'imaginari col·lectiu sonor de la música en valencià. I ells, Josep Nadal, Salvador Bolufer, Arnau Jiménez i companyia, ho tenien clar.
22: M'ho passàvem superguai assajant.
23: No teníem ni idea de tocar, no. Però teníem clar que volíem fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també teníem clar que cantarien en valencià.
21: I tot això traspassant fronteres i fent vibrar més enllà del País Valencià. 30 anys després d'aquell inici, en una caseta de camp de tarongers, La Gossa Sorda ha ficat el punt i final a la seva història. I com no podia ser d'altra manera, ho han fet a Pego, allà on tot va començar.
0: Temporada alta ha estrenat aquest diumenge l'espectacle Alícia, el concert de les Meravelles, un musical immersiu i sensorial en què infants i grans s'han pogut endinsar en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. Ho ha seguit l'Aleix Freixas des de Girona.
24: Acompanyada per una banda de tres músics, Alícia recorre l'estrambòtic i fantàstic món creat per Lewis Carroll en aquest musical sensorial immersiu. L'actriu Mireia Pagès explica que ha hagut de recuperar la innocència per connectar amb el públic més jove.
25: Que és tot un repte, en realitat, perquè a mesura que ens anem fent grans, anem perdent aquesta imaginació i creativitat que en realitat portem a dins i és la més ingènua i espontània que podem arribar a tenir. I poder recuperar aquest joc i poder interpel·lar els més petits, però també els més adults, que hem de recordar aquest joc i aquesta creativitat constant, ha sigut tot un plaer.
24: La música i el ball els ha portat fins a un dels personatges preferits pels més petits, tal com explica en Gael.
26: El conill.
24: Asseguts en coixins repartits per tot l'escenari, petits i grans han gaudit de l'estrena d'aquest musical que ha comptat amb versions de temes com Take On Me o Flying Free.
0: Després de Peter Jackson, que encara aquest diumenge seguia aixecant passions al Festival de Cinema de Sitges, ara ha estat el torn d'Alejandro Amenábar. Amb doble motiu, ha rebut el Premi Méliès d'Or a la seva trajectòria dedicada al cinema fantàstic i de terror i ha presentat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari. Sitges, Marc Garriga.
27: Por favor, un fuerte aplauso para Alejandro Amenábar.
1: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure el resultat d'aquest treball arqueològic que han fet per recuperar i millorar alguns aspectes de tesis. En declaracions a 3CAT Info ha expressat la seva sorpresa per aquesta gran acollida.
2: Quizás sí es sorprendente que ahora, 30 años después, se esté planteando un reestreno de la película. La película tiene más años que los que teníamos nosotros cuando la hicimos. Y lo que estamos intentando es restaurar precisamente los valores originales de la película para que la experiencia sea lo más posible a lo que significó en 1996.
1: De cara al futur, ha avançat que té moltes ganes d'engegar el rodatge de la seva pròxima pel·lícula, que també serà un thriller psicològic, i ha expressat la il·lusió que li faria estrenar-la aquí a Sitges.
0: El thriller periodístic Res non verba, de David Mataró, guanya el 20è Premi Quim Masó. El guardó té com a objectiu impulsar la producció i l'exhibició del teatre de text en llengua catalana. Marta Vives.
3: Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir un thriller sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic de la temporada alta, Narcís Puig, l'ha explicat així.
4: D'una manera, amb un llenguatge molt, molt directe, molt ràpid, molt, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
3: Res non verba és una proposta de la companyia mallorquina Produccions del Ferro. Narcís Puig ha destacat la qualitat dels textos presentats a aquesta edició.
4: Aquesta ha sigut una edició renyida, diríem, del Premi Quim Masó, amb uns finalistes molt potents, amb altres textos que no han arribat a ser dels tres finalistes també molt potents, que han generat molta reflexió i debat en el si del jurat del premi.
3: El premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta de l'any vinent.
0: I a la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell d'aquest diumenge s'hi han pogut veure 6 castells de gama extra que s'han repartit, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. El Vendrell, David Prats.
6: A la plaça Vella, la Jove de Tarragona ha signat la millor actuació amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. S'han acomiadat amb el tercer pilar de 8 de l'any. Gina Fort, la cap de colla, parla de la importància de fer 3 castells de gama extra una setmana després del concurs.
7: Teníem algunes lesions del concurs i, per tant, sabíem que no podríem fer tot el que ens havíem plantejat previ al concurs de castell i tot això, però que volíem venir aquí a donar-ho tot perquè ens agrada aquesta plaça, ens estimen, ens estimem i, per tant, sempre volem donar-ho tot.
6: Els Minyons de Terrassa també han jugat fora el Vendrell amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han tancat la seva participació amb el pilar de 8 carregat. Brubusó, amb el cap de colla, parla de l'execució de la supercatedral.
8: Hem treballat més del que tocava. Sí que aquesta setmana, assaig, el 5, l'hem hagut de treballar molt diferent al que venia avui a plaça i sabíem que anàvem a treballar al forre més del que ens agradaria.
6: Els nens del Vendrell han repetit la millor actuació de la temporada amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
0: I abans dels esports us expliquem que més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Saga Barcelona Game Fest, que s'ha fet des de divendres i fins aquest diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve.
5: Esports.
0: Repassem ara l'activitat esportiva amb en Francesc Ripoll.
26: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Elisa Miguel, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportiva de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
5: 3CAT Info.
26: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
28: Però dona importància, més que res, a guanyar fora,
9: és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip. Que es vegi un equip, l'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
0: Un últim apunt en futbol. El Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit. Pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0, l'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
10: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens dona aquesta empenta. I et dic molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts ens esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
0: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans. Baskonia 93, Joventut 73, Reial Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. Tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez dur amb el seu equip.
11: Y haciendo faltas que no toca, y, bueno, errores de equipo malo. Somos un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
0: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc Márquez ha acabat 6è la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
12: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
0: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. En general, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
13: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
0: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vila-Sana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa a Paraguai després de derrotar l'Argentina per 3 gols a 1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 9:15.
5: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo. Aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I 2 apunts més abans d'acabar. La Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40. La Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, Catgas 1.

0: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
1: Són les 7 del matí. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans a Madrid. La idea seria que Esquerra es presenti en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. En canvi, Rufián participaria als actes d'Irene Montero a Espanya. Aquest matí els Reis d'Espanya presidiran la desfilada militar a Madrid d'un 12 d'octubre marcat per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. El PP reclama desallotjar l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. Els atacs dels hutis al principal aeroport de l'Aràbia Saudita a Riad deixen ja 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliats dels hutis i de l'Aràbia Saudita, es van reunir ahir per intentar rebaixar la tensió després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats de tots dos bàndols. L'OTAN presenta avui un nou pla estratègic per poder reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia als països de l'Europa de l'Est. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en el cas que hi hagués un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. L'OMS desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs com l'Ozempic, només en el cas de comptats de diabètics molt greus i en obesitat hereditària extrema. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Tarragona recupera un nou fragment de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serrallo. Tenia capacitat per 500 persones i es va construir per iniciativa dels mateixos veïns. Ara s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea metropolitana de Barcelona després del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les vies on es preveu més mobilitat són que tornen de la muntanya i l'interior, sobretot a la tarda. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i la C58 i restriccions pels camions. Maria del Mar Bonet torna a cantar l'Olímpia de París 51 anys després de l'històric concert que hi va fer el 1975. La mallorquina hi ha interpretat el Què volen aquesta gent, cançó que el franquisme va censurar, i l'ha dedicat a Carles Puigdemont, que era present entre el públic i a qui ha qualificat d'exiliat. I la Gossa Sorda deixa els escenaris definitivament. Un dels grups musicals de referència al País Valencià s'ha acomiadat aquesta nit davant de 20.000 persones.

0: el Lleida i la Penya han perdut. I el temps aquesta setmana començarà amb un temps variable i mitja nuvolat a les comarques de Barcelona, punts de Girona i a la Catalunya central, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls del nord. Temps assolellat a bona part de les demarcacions de Lleida i Tarragona i a les Terres de l'Ebre, tarda amb calor moderada.
1: Trescat Info.
0: 7 i 4 minuts, molt bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els d'Irene Montero no es presentin a Catalunya en les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà finalment el candidat dels republicans al Congrés. La idea és la següent, que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent alguns membres de la formació morada a les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per a Espanya amb Irene Montero per intentar mobilitzar l'electorat progressista. Fons dels republicans asseguren a aquesta emissora que les converses amb Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat. I descarten, en qualsevol cas, participar en un front ampli de les esquerres espanyoles, com el que Rufián fa mesos que demanava. Els comuns, que demanaven a Rufián que se sumés al front ampli, lamenten la seva decisió, ara bé la respecten. Això mentre els partits que formen aquest espai, els comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes que volen presentar dissabte que ve. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per l'Assemblea madrilenya. I d'altra banda, avui sabrem definitivament si la CUP es presenta o no a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. La direcció ha decidit aquest cap de setmana no concórrer als comicis perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Ara bé, han donat l'última paraula a la militància que té fins aquest matí per validar o no aquesta proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar però no va aconseguir representació al Congrés. Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera sí que es presentarà a les eleccions espanyoles i ho farà amb el lema Fora Espanya. I aquest matí 12 d'octubre, dia festiu, els Reis presideixen la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i per la pressió social per l'habitatge. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
2: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas, y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
0: Doncs bé, no hem pogut sentir Alba Gil, que ens havia d'explicar aquesta qüestió. El PP reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè avui s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 7 i 8 minuts s'intensifica la guerra del Iemen després dels diversos atacs que els hutis han fet durant tot el cap de setmana al principal aeroport de l'Aràbia Saudita, Riad. L'ofensiva ha fet 16 morts, més de 300 ferits i també han bombardejat diverses infraestructures energètiques. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys, uns atacs que la coalició militar del govern iemenita i l'Aràbia Saudita van respondre ahir colpejant nombrosos objectius de

0: Houthis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran, que són aliats dels Houthis, i de l'Aràbia Saudita, es van reunir ahir per intentar rebaixar l'escalada de tensió entre tots dos. I és que en les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els Houthis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura el conflicte i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. Encara en crònica internacional, avui al migdia l'OTAN presenta un nou pla estratègic per reaccionar davant un hipotètic atac militar de Rússia a l'Europa de l'Est. Serà un manual per la guerra. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en cas que hi hagi un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: L'OTAN es posa en guàrdia en plena onada de suposats sabotatges russos contra infraestructures europees i després que els serveis secrets de Dinamarca alertessin fa uns dies que el Kremlin podia anar més enllà durant els propers mesos i atacar algun país d'Europa per la via militar. L'Aliança Atlàntica diu que parteix d'una situació d'avantatge respecte a Moscou i creuen que el risc de ser envaïts per Rússia és baix. Però amb aquest pla estratègic que presentaran avui, l'OTAN vol actualitzar les seves tàctiques de guerra, tenint en compte, sobretot, les lliçons apreses durant els més de 4 anys de combats a Ucraïna. Un conflicte que es lliura cada cop més per aire i on és vital el paper dels drons, vehicles aeris que no tripula cap persona i que també poden atacar d'una forma cada cop més autònoma, gràcies als avenços de la intel·ligència artificial. Tot i que el Kremlin nega que tingui cap intenció d'agredir l'OTAN, els aliats creuen que cal estar preparats per a qualsevol cosa que pugui passar.
0: Volodymyr Zelensky, mentrestant, denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat, unes hores abans i d'aplicació immediata, l'alto el foc que Zelensky li havia demanat.
2: The first step is ceasefire, energy ceasefire.
3: El primer pas és un alto el foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
2: And I think it's fair deal.
0: L'anunci de Donald Trump però ha quedat desmentit amb els nous atacs de Moscou que havien estat precedits per l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, que és el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky i amb el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus com a rerefons. Canviem de qüestió. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs del GLP-1, és a dir, l'Ozempic o el Wegovy, molt populars per perdre pes. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Països com els Estats Units o Mèxic fan servir aquests fàrmacs, sobretot en adolescents, per ajudar-los a perdre pes. El problema és que amb aquesta facilitat d'accés se'n pot fer un mal ús. A Catalunya, en canvi, aquests medicaments es fan servir en comptades ocasions i per casos molt extrems. La doctora Marta Morillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica quin és el protocol.
4: Però és molt raro que els posem amb nens més petits. No ens sorprèn que digui això. A Europa realment no hi ha tanta obesitat com potser hi ha altres països com Estats Units, Mèxic, però realment aquí nosaltres és raro que posem un nen abans de 10 anys aquests tractaments.
0: Es refereix a casos comptats de diabetis molt greus i en obesitat hereditària extrema. I Tarragona recupera un nou fragment de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serralló, que s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
5: Entre el juny del 1937 i fins al final de la guerra, Tarragona va ser objectiu de 144 atacs aeris amb més de 4.000 bombes i van morir 230 persones. I a partir d'aquell mes de juny i al llarg de 7 mesos es van arribar a construir una seixantena de refugis, entre ells el refugi número 32 del Serrallo, fet de ciment armat i amb capacitat per a 500 persones. L'avi de Carles Ventura Oliver va ser un dels responsables de la construcció del refugi. Pertanyia a una família de constructors que treballaven sovint a la zona del Serrallo.
6: El meu avi era el Ramon Oliver Alegret, venia d'una família de paletes. En aquella època la família de paletes es deia maestros albañiles. I hem viscut tota la vida a la part alta de Tarragona. I el renom que ens coneixien la gent és amb el renom del Gamba, Palet el Gamba. Tota la vida, pues, que a casa ho hem comentat. A part, sempre s'ha anomenat molt el Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
5: El refugi serrallenc es va construir per iniciativa dels mateixos veïns i Oliver va assumir els treballs amb l'ajuda d'alguns pescadors. Ho explica una veïna del barri, Carme Pedrol.
7: Ell sempre explicava que ell era el que feia el refugi, no el mestre d'obres, i llavors cada barca, cada dia deixava un home diferent perquè li fes de manobra, per fer de manobra, perquè l'ajudessin a edificar el refugi.
5: Ara aquest refugi ha entrat a formar part de la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona, promoguda per l'Ajuntament amb la col·laboració de la Generalitat i el Port de Tarragona.
8: De podcast n'hi ha molts. Però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
9: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
8: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Un quart de vuit al matí.
9: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
10: Tendència, de moment, a pujar la temperatura. Avui, un grau o dos, però demà, dimecres, dijous i fins al migdia, divendres, a molts sectors de l'interior, de 25 a 28, fins i tot 29 graus, i veurem si arribarem a 30. En principi, no. Però 27, 28, 29 es podrien donar els propers dies a alguns sectors de l'interior, després d'una matinada una mica freda, fresca, després de bancs de boira, aquesta boira que pot afectar la Catalunya central, dimarts, dimecres, potser el sector de Lleida o la Vall de l'Ebre, i en definitiva, de nit, tardor, però de dia, un ambient suau o una mica càlid. Això sí, divendres a la nit, entre tramuntana i mestral, pot caure algun primer ruixat al Pirineu, a l'interior de l'Ebre, Castelló, i dissabte, ho anirem veient, queden dies, baixarà notablement la temperatura, vent del nord i algun xàfec més. Mentre això no arribi, avui un dia variable a la costa, al prelitoral, Catalunya central, mig ennublat, alguna roina, alguna goteta pot caure a l'àrea de Barcelona i algun xàfec a les Balears. Dia de sol a ponent i al sud, dia mig ennublat, amb núvols prims, cap a l'Alt Pirineu i més sol en aquest sector durant la tarda.
0: Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7, al carril Baó de la C58 ho s'obrirà tots els vehicles i hi haurà restriccions pels camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: Tornaran 270.000 vehicles? L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
0: S'espera que les hores de més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:15 del vespre. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril del 1975. Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de la cançó Què volen aquesta gent? Una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicat a Carles Puigdemont, que era entre el públic. París, Isabel Galí.
12: La dedico a totes les persones represaliades que encara són a l'exili, com el nostre president, ha dit Maria del Mar Bonet a les primeres notes de Què volen aquesta gent. Una vintena de files més enllà hi havia Carles Puigdemont, que havia anat a saludar la cantautora mallorquina al Camerino abans del concert. Els uneix una amistat de fa anys, ens ha dit Maria del Mar Bonet. Aquesta cançó, que parla d'un estudiant antifranquista mort per la policia, ha estat el colofó d'un concert a la Sala Olímpia que tanca un cicle en la seva carrera musical. Ara, ha dit Bonet, els toca als estudiants o als que defensen el dret a l'habitatge de continuar les lluites.
0: Sí. Alejandro Amenábar vol estrenar la seva pròxima pel·lícula al Festival de Sitges. Ho va dir després que li entreguessin el Premi Méliès d'Or per la seva filmografia relacionada amb el cinema fantàstic i de terror. A més, va presentar una versió restaurada de Tesis que celebra el 30è aniversari. Anem cap a Sitges. Marc Garriga.
13: Mai Amenábar ha estrenat a Sitges i l'estima del públic en la sessió on rebia el premi i es projectava Tesis el va empènyer a prometre que ho intentaria amb la seva pròxima pel·lícula, que serà avançat un thriller psicològic. Al seu costat, un dels protagonistes del film que fa 30 anys, Eduardo Noriega, que explicava a Catalunya Ràdio com ha transcendit aquest film durant tots aquests anys.
14: Que a cualquier parte del mundo que voy me habla muchísima gente como una película que les marcó definitivamente. Incluso mucha gente me dice que se dedica al cine porque vio esta peli muy joven, le marcó y que supo en ese momento que quería hacer cine, ¿no? Que quería hacer cosas parecidas a Tesis.
13: Tots dos, Amenábar i Noriega, han demostrat mantenir una gran complicitat i expressaven a Catalunya Ràdio el desig de tornar a treballar junts ben aviat. No ho fan des d'Abre los ojos.
15: Cuando ruedas las películas es un proceso muy intenso, donde yo le llamo siempre una especie de campamento de verano, donde tienes que relacionarte con las actrices, con los actores, tienes que establecer un vínculo y ese vínculo se termina, como en los campamentos de verano, y a veces te vuelves a ver y a veces no te vuelves a ver. Eduardo posiblemente es de los pocos actores con los que he seguido manteniendo el contacto. Lo que tenemos que conseguir es hacer otra película juntos.
14: Yo creo que el haber empezado tan jóvenes haciendo cortos, yo creo que eso te une para siempre, o sea, te da una complicidad que ojalá rodemos juntos y ojalá podamos volcar todo lo que hayamos aprendido en el camino, ¿no?
13: Per la seva part, Peter Jackson va culminar la seva presència a Sitges amb una trobada on va confessar que ell dirigir no li interessa perquè és una font constant de problemes, però sí que li agrada el procés previ i posterior, és a dir, escriure i muntar la pel·lícula. Pel que fa a futurs projectes, va confirmar que The Hunt for Gollum, la nova pel·lícula de la saga del Senyor dels Anells, està a punt de finalitzar el seu rodatge, que no pensa refer la trilogia original de cap manera perquè no troba a faltar-hi res i que ara està centrat en la pròxima pel·lícula que farà sobre Tintín.
0: I la gossa sorda deixa els escenaris definitivament. Un dels grups musicals de referència al País Valencià es va acomiadar ahir davant 20.000 persones a Pego, la seva localitat i al mateix lloc on tot va començar. Ens ho explica des de València la Marta García.
16: Ha sigut l'última aquelarre. Amb este títol, la gossa sorda ha ofert el seu últim concert després de 30 anys cantant i reivindicant en valencià. Van néixer en una caseta de camp de tarongers i van traspassar fronteres més enllà del País Valencià, amb títols com Quina calitja, Senyor pirotècnic o Camals mullats. Josep Nadal és la veu del grup.
17: Uns mesos sense veure-nos les cares, perquè ha sigut això superintens. D'això, de pràcticament 30 anys que vam pensar que volíem fer un grup, doncs fins així hem arribat.
16: A Tornallom ha sigut la seva última gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Andalusia o Galícia, a més també de Brussel·les, i que han seguit unes 200.000 persones. Pego ha sigut el seu últim escenari. Han dit adeu en casa davant 20.000 persones, fans fidels de diverses generacions i procedències.
18: Perquè quan em va dir que tornaven fa any i mig o això, jo dic, ai mare, ara qui s'ha d'en recordar? I sí que se n'han recordat, sí.
19: Perquè han entès perfectament el que necessitava el País Valencià.
20: Bueno, de fet, nosaltres vivim a Irlanda. Sí, estem baixant des d'Irlanda, realment. A veure'ls.
16: A la gossa sorda ja no la veurem dalt dels escenaris, però seguirà estant ben present.
21: No abandonarem mai esta barricada, perquè d'esta lluita depèn la nostra sort.
0: El Temporada Alta de Girona ha estrenat un musical sensorial immersiu centrat en l'univers d'Alícia, al País de les Meravelles. Es tracta d'una proposta familiar que porta per títol Alícia al Concert de les Meravelles i que busca atreure els més petits al teatre, però també captar l'atenció dels més grans utilitzant l'univers de Lewis Carroll. Ho explica el seu director artístic, Adrià Bausà.
22: És un univers complex i que parla de moltes coses. Per tant, els grans també es podran identificar i podran percebre una mica aquestes coses que transpua tot aquest món imaginari, reivindicació de la lectura, dels llibres, de la música, del ball, dels objectes naturals.
0: L'estrena ha omplert 4 funcions de la sala La Planeta de Girona. L'última jornada avui del 12è Festival d'Astronomia al Parc Astronòmic del Montsec. Al llarg de 3 dies, l'equipament haurà programat una desena d'activitats centrades a la descoberta del cel i les estrelles. Xavi Molí és el coordinador del parc.
1: La idea és, sobretot, fer activitats diferents de les que fem cada setmana per atraure aquell públic que potser no ens ve normalment un cap de setmana qualsevol, i aprofitant aquests caps de setmana més llargs també per poder apropar més l'astronomia al públic general, sobretot.
0: El Parc Astronòmic del Montsec s'ha convertit en un referent internacional en la divulgació de l'astronomia i s'ha consolidat com una destinació pel públic familiar. I abans dels esports encara afegirem que la Ràpita ja consta el llibre de rècords mundials després que prop d'un miler de persones ballessin conjuntament una jota vella. Concretament, 972 persones van assolir el rècord després de ballar durant 5 minuts seguits una jota vella a la plaça 1 d'octubre. La iniciativa per la qual s'ha assajat durant mesos ha reforçat els vincles de comunitat dels municipis, com destaca Àngel Pasqual, director d'Orígens.
2: És una fita que cohesiona el poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folklòrica a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuen, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
0: Esports. Francesc Ripoll.
3: Cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Real Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2. Aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
23: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Doncs aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
3: Un últim apunt en futbol al Prat. Ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip Pota Blava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
24: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens dona aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
3: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Iñiguez ha estat dur amb el seu equip.
25: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
3: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
4: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
3: En Moto3, el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa i a la prova de Moto2, la guanyada Ethan Guevara. També en motor, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En hoquei patins, el Vigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Vigas i Riells.
5: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
3: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge, que es disputa la final. L'equip espanyol ha superat...
0: Dos quarts de vuit del matí d'aquest dilluns, 12 d'octubre, marcat per la precampanya electoral del 29 de novembre. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans al Congrés. La idea seria que Esquerra es presentés en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. A canvi, Rufián participaria en els actes d'Irene Montero a Espanya. Aquest matí els Reis d'Espanya presidiran la desfilada militar a Madrid, un 12 d'octubre marcat per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. El PP reclama desallotjar l'acampada de la plaça de Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. I els atacs dels Houthis, el principal aeroport de l'Aràbia Saudita a Riad, deixa ja 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliat dels Houthis, i representants de l'Aràbia Saudita es van reunir ahir per intentar rebaixar la tensió després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats de tots dos bàndols. De tot plegat n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que les entitats que tenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients. I el thriller periodístic Res non verba de David Mataró guanya el 20è Premi Quim Masó, que impulsa la producció i l'exhibició de teatre de text en català. El muntatge aborda els abusos sexuals a menors a dins de l'església. En esports, el Barça se'n va avui cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Rafinha continua sent baixa, així com també Frankie de Jong. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. I a la Lliga CB de bàsquet, el Barça supera el València per 89-86. En canvi, el Manresa, a Lleida i la Penya han perdut. I pel que fa al temps, aquesta setmana començarà amb temps variable i mitja nuvolat a les comarques de Barcelona, punts de Girona i a la Catalunya central, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls del nord. Temps assolellat a bona part de les demarcacions de Lleida i Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La tarda es viurà amb una calor moderada. Dos quarts de vuit i 2 minuts, Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els d'Irene Montero no es presentin a Catalunya en les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà finalment el candidat dels republicans al Congrés. La idea és que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent algun membre de la formació Mora de les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per a Espanya amb Irene Montero per mirar de mobilitzar l'electorat progressista. Fons els republicans asseguren a aquesta emissora que les converses amb Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat i descarten, en qualsevol cas, participar en un front ampli de les esquerres espanyoles com el que Rufián fa mesos que estava demanant. Els comuns, que demanaven a Rufián que se sumés al front ampli, lamenten la seva decisió, però la respecten. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Suma i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes que volen presentar dissabte que ve. Aquesta setmana han apuntat a Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per l'Assemblea madrilenya. I d'altra banda, avui sabrem definitivament si la CUP es presenta o no a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. La direcció ha decidit aquest cap de setmana no concórrer als comicis perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Ara bé, han donat l'última paraula a la militància que té fins aquest mateix matí per validar o no la proposta. Recordem que les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar però no va aconseguir representació al Congrés. Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que, alhora, el partit de Jordi Graupera sí que es presentarà a les eleccions espanyoles i ho farà amb el lema Fora Espanya. Aquest matí, 12 d'octubre, els Reis presideixen la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla, una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. Tornem a Madrid, al Vigil.
6: La coreografia serà similar a la d'altres anys. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa i la infanta, presidiran la desfilada militar amb què se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què les presències, com la del president Salvador Illa, que repeteix, sonaran tant com les absències. No hi haurà foto de Feijóo amb Abascal ni tampoc de la majoria de ministres de Sumar, en plenes negociacions pel 29N. A la posterior recepció al Palau Reial, els monarques han convidat representants de la societat de Ceuta i Melilla, on es traslladaran l'endemà en una visita històrica. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la lluita per l'habitatge i l'aplicació de l'amnistia, temes que segur ressonaran en les converses informals amb periodistes.
0: Doncs bé, a poques hores de l'arribada dels Reis a Ceuta, la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat, on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
7: Las fuerzas y cuerpos de seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde puede haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
0: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts els Reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els darrers 20 anys. Dimecres aniran a Melilla. 7:45.
9: Trescat Info.
0: S'intensifica la guerra del Iemen després dels diversos atacs que els Houthis han fet durant tot el cap de setmana al principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad. L'ofensiva ha fet 16 morts i més de 300 ferits i també han bombardejat diverses infraestructures energètiques. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys, uns atacs que la coalició militar del govern iemenita i l'Aràbia Saudita van respondre ahir colpejant nombrosos objectius dels Houthis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanaa, controlat pels rebels. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran, que són aliats dels Houthis, i els representants de l'Aràbia Saudita es van reunir ahir per intentar rebaixar l'escalada de tensió entre tots dos. I és que en les últimes setmanes s'han intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, que està reconegut internacionalment i té el suport de l'Aràbia Saudita, i els Houthis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura el conflicte i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre israelí diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelí i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incorrer en delictes greus contra la seguretat per haver divulgat informacions del secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, porta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per les possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils al seu interior. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut. I encara de l'exterior, el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més ahir a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i s'ha convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país més enllà de la capital. Sourabh Das és un dels principals dirigents d'aquesta protesta.
8: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z, descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. El Papalló 14 ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista pels propers dies, la setmana que ve, vaja, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho va revelar ahir des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
10: I medici mi hanno trovato un nòdulo...
11: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
10: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Després de l'operació es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú. Tot indica que el mantindrà perquè hi va saludar un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els va assegurar que aniria al Perú. Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients. La responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, Sara Giron, explica a Catalunya Ràdio que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
12: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences. No ha sigut possible la mobilització, ni tan sols, per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen més espais i que siguin permanents. Xavier Quincosés és el president de la Fundació El Xipre de Granollers.
14: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració, doncs ja han sigut prou àgils. Però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Granollers és una de les ciutats on més va ploure durant l'últim episodi de pluges.
9: 3Cat Info.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
13: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
15: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
13: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I pels amants dels bolets, que sàpiguin que la producció no acaba d'arrencar malgrat les pluges dels últims dies. Molts dels que han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
17: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res.
18: Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
19: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins aquí dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc tardi a reaccionar.
20: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten. I de temperatura, és clar.
0: Tot i així, els boletaires confien que la temporada agafi amb rancidana els propers dies. 7:45 del matí, coneguem ara la previsió meteorològica.
9: El temps.
0: La crònica és del Dani Ramírez.
26: Tendència, de moment, a pujar la temperatura. Avui, 1 o 2 graus, però demà, dimecres, dijous i fins al migdia, divendres, a molts sectors de l'interior, de 25 a 28, fins i tot 29 graus, i veurem si arribarem a 30. En principi, no. Però 27, 28, 29 es podrien donar els propers dies a alguns sectors de l'interior, després d'una matinada una mica freda, o fresca, després de bancs de boira, aquesta boira que pot afectar la Catalunya central, dimarts, dimecres, potser el sector de Lleida o la Vall de l'Ebre, i en definitiva, de nit, tardor, però de dia, un ambient suau o una mica càlid. Això sí, divendres a la nit, entre tramuntana i mestral, pot caure algun primer ruixat al Pirineu, a l'interior de l'Ebre, Castelló, i dissabte, quan anirem veient, queden dies, baixarà notablement la temperatura, vent del nord i algun xàfec més. Mentre això no arribi, avui un dia variable a la costa, al prelitoral, Catalunya central, mig ennublat, alguna roina, alguna goteta pot caure a l'àrea de Barcelona i algun xàfec a les Balears. Dia de sol a ponent i al sud, dia mig ennublat, amb núvols prims, cap a l'Alt Pirineu i més sol en aquest sector durant la tarda.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han portat a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladat fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos, d'altra banda, han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagreta a Barcelona. Els agents de Paisà els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre vigent de recerca i detenció per un robatori en força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla via de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
9: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
16: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
21: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
16: El més perillós és que escapi el nostre control.
22: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
9: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
0: L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades a partir de demà dimarts amb una nova línia de bus interurbà entre el Pont de Suert i Viella. És un servei molt reivindicat al territori, sobretot per facilitar el desplaçament dels estudiants, dels treballadors i de les persones que han d'anar a l'Hospital de Viella, al Pont de Suert, Pau Rovira.
23: Seran 4 expedicions per sentit en dies feiners, és a dir, de dilluns a divendres, entre el Pont de Suert i Viella. La nova línia tindrà parades intermèdies a Les Bordes, Vilaller i Sanet i vol donar més alternatives de transport públic en un territori on els desplaçaments entre comarques sovint depenen del vehicle privat. Des del Pont de Suert, els autobusos sortiran al matí a les 7 i a 1:15 i a la tarda a 3:45 i a 5:15. En sentit contrari, des de Viella, les sortides seran al matí a les 8 i a 12:45 i a la tarda a 4:45 i a 7:15. Jordi Mas, director de Serveis Territorials, destaca que aquesta nova línia de busos interurbans no substitueix les actuals, sinó que s'hi afegeix.
24: O sigui, ara les línies que van a Barcelona o Lleida tenen l'horari que tenen i aquest és un reforç específic amb 4 itineraris d'anada i de tornada de Viella cap aquí i del Pont cap allà, però són independents al que hi ha allà. Per tant, és un afegit a la oferta que existeix.
23: Aquest servei vol facilitar especialment la mobilitat quotidiana entre les dues comarques, tant per motius laborals, d'estudis, com per accedir als serveis sanitaris de la capital aranesa, tal com explica el president del Consell Comarcal, Albert Palacín.
27: I crec que s'obre un gran ventall d'oportunitats a nivell educatiu, laboral, social, sanitari. Crec que això ha de servir molt per arrelar la gent a les dues comarques.
23: Aquest servei respon a una demanda que el territori feia temps que reclamava.
0: L'origen de l'assassí Jason de divendres 13, la crisi existencial del superheroi Visió de Marvel o la memòria del Sherpa Tenzing, doncs són que va fer baix a l'Everest amb Hillary, són alguns dels arguments de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de vídeo. Ens les explica la Montse Pujol.
28: La sèrie Crystal Lake, que estrena divendres HBO Max, és una prequela de la saga de terror Divendres 13. Pren el nom del llac on va morir ofegat el nen Jason, abans de reaparèixer convertit en l'assassí en sèrie dels Slashers, que des del 1980 ens han aterroritzat amb magets i destrals sagnants. La història arrenca el 1971, centrada en Pam Burgess, la mare soltera desconsolada per l'accident mortal del Jason, interpretada per Linda Cardellini, que potser amaga algun secret fosc i no és tan innocent com sembla. I un superheroi de Marvel en plena crisi existencial a la sèrie Vision Quest, que emetrà Disney Plus a partir de dimecres. És un thriller on l'android Visió haurà de lluitar contra el virus digital Ultró en plena depressió vital, ja que vol recuperar l'amor i les emocions que sentia abans de ser destruït i reconstruït. Un robot turmentat perquè ha recuperat les dades del seu jo anterior, però no els sentiments.
29: My dear Hungry with Hollis community, this is one of my favorite recipes.
28: Your husband. Jennifer Garner és la protagonista de la sèrie dramàtica The Five Star Weekend, que retrata la crisi d'una cuinera molt famosa quan enviuda prematurament. Per superar les esquerdes d'una vida aparentment perfecta, la protagonista organitza un cap de setmana amb amigues i receptes que fracassa perquè les dones no es coneixen entre elles. Cadascuna prové d'etapes diferents de la vida de la Hollis, la infantesa, quan tenia 20 anys, quan en tenia 30, i una convidada sorpresa. Divendres, Sky Showtime.
30: My name was Abui. I used to tell people it wasn't my mountain.
28: Apple TV estrena divendres el llargmetratge Tenzing, que recupera la figura del llegendari Sherpa nepalès que va coronar l'Everest, fent de guia de Sir Edmund Hillary l'any 1953. Protagonitzada per Hayden Panettiere i William Dafoe, barreja l'aventura i els paisatges imponents de les pel·lícules d'alpinistes amb la memòria d'una figura universal de l'escalada que sempre va quedar eclipsada per la fita atribuïda a l'alpinista neozelandès. I Netflix també reserva fins divendres l'estrena de la pel·lícula argentina Lo dejamos acá, amb Ricardo Darín fent de psicoanalista d'un famós escriptor, interpretat per Diego Peretti, un doctor conferenciant i mediàtic per les seves teràpies pragmàtiques i contundents que haurà de revisar els seus mètodes si vol curar el bloqueig creatiu d'un autor que diu que només pot escriure quan beu alcohol.
3: El thriller periodístic Res non verba de David Mataró guanya el 20è Premi Quim Masó, que impulsa la producció i l'exhibició de teatre de text en català. Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir una història sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic del Temporada Alta, Narcís Puig, la defineix així.
28: Dirigit per Albert Brunet.
3: El premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Festival Grec el 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta l'any vinent.
9: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Elisa Miguel, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportiva de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant, Sevilla.
9: 3CAT Info.
4: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
5: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip. Que es vegi un equip, l'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit, pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
4: Un últim apunt en futbol. El Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit. Pendent davant el Sant Rafel i Vicenç per 5-0, l'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
6: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens dona aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
4: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans, Baskonia 93, Joventut 73, Reial Madrid, Sant Vint, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. Tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez dur amb el seu equip.
7: Y haciendo faltas que no toca, y, bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
4: També ha perdut el Cadí la Seu, les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a Dazón.
8: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
4: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer a la general. Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
10: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
4: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vila-Sana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa a Paraguai, després de derrotar l'Argentina per 3-1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 9:15.
9: L'actualitat esportiva a fons.
4: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo. Aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I 2 apunts més abans d'acabar. La Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40. La Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, Catgas 1.

3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Trescat Info.

0: Ampules, 8 al matí. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans al Congrés. La idea seria que Esquerra es presenti en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. A canvi, Rufián participaria als actes d'Irene Montero a Espanya. Aquest matí els Reis d'Espanya presidiran la desfilada militar a Madrid d'un 12 d'octubre marcat per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. El PP reclama desallotjar l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. Als atacs dels Houthis, el principal aeroport de l'Aràbia Saudita a Riad deixen ja 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliats dels Houthis i de l'Aràbia Saudita, es van reunir ahir per intentar rebaixar la tensió després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats de tots dos bàndols. L'OTAN presenta avui un nou pla estratègic per poder reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia als països de l'Europa de l'Est. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en el cas que hi hagués un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. L'OMS desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs com ara l'Ozempic. Només s'aconsellen casos comptats de diabetis molt greus i en obesitat hereditària extrema. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són del tot insuficients. Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea metropolitana de Barcelona després del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les vies on es preveu més mobilitat són les que tornen de la muntanya i l'interior, sobretot a la tarda. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i la C58 i restriccions pels camions. La Gossa Sorda deixa els escenaris. Definitivament, un dels grups musicals de referència al País Valencià s'ha acomiadat aquesta nit davant de 20.000 persones a Pego, la localitat natal, lloc on es va originar la banda. I Maria del Mar Bonet torna a cantar a l'Olímpia de París 51 anys després de l'històric concert que va fer el 1975. La mallorquina hi ha interpretat la cançó Què volen aquesta gent? Cançó que el franquisme va censurar i que ha dedicat a Carles Puigdemont, que era present entre el públic.
1: Esports.
0: El Barça se'n va avui cap a Istanbul, on demà disputarà la seva jornada de la Champions davant el Galatasaray i Rafinha continua sent baixa, també Frenkie de Jong. A segon, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts a l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, el Barça supera

0: Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els d'Irene Montero no es presentin a Catalunya en les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà finalment el candidat dels republicans al Congrés. La idea és que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent algun membre de la formació morada a les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per a Espanya a Irene Montero per intentar mobilitzar l'electorat progressista. Fons dels republicans asseguren a aquesta emissora que les converses amb Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat i descarten, en qualsevol cas, participar en un front ampli de les esquerres espanyoles com el que Rufián fa mesos que demana. Els comuns que demanaven a Rufián que se sumés al front ampli lamenten la seva decisió, però la respecten. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i sembla que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per l'Assemblea madrilenya. I d'altra banda, avui sabrem definitivament si la CUP es presenta o no a les eleccions espanyoles del 29N. La direcció ha decidit aquest cap de setmana no concórrer als comicis perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Ara bé, han donat, com és habitual, l'última paraula a la militància que tenia fins aquest matí per validar o no la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar però no va aconseguir representació al Congrés. Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que, alhora, el partit de Jordi Graupera sí que es presentarà a les eleccions espanyoles i ho farà amb el lema Fora Espanya.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Aquest matí del 12 d'octubre els Reis presideixen la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília del primer viatge dels monarques a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i per la pressió social per l'habitatge a Madrid, Alba Gil.
2: La coreografia serà similar a la d'altres anys. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa i la infanta, presidiran la desfilada militar amb què se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què les presències, com la del president Salvador Illa, que repeteix, sonaran tant com les absències. No hi haurà foto de Feijóo amb Abascal ni tampoc de la majoria de ministres de Sumar, en plenes negociacions pel 29N. A la posterior recepció al Palau Reial, els monarques han convidat representants de la societat de Ceuta i Melilla, on es traslladaran l'endemà en una visita històrica. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la lluita per l'habitatge i l'aplicació de l'amnistia, temes que segur ressonaran en les converses informals amb periodistes.
0: Doncs bé, el PP reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè avui s'hi pugui celebrar normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Ho ha explicat a 3Cat Info Kiara Monroy, que és membre de l'acampada.
3: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas, y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
0: Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració.
1: 3Cat Info. 3Cat Info. 3Cat Info.
4: Un dia amb la família en què dius d'anar a fer senderisme, que fa anys que ho proposes i mai no hi volien anar. Però avui, de sobte, et diuen que sí. I aneu i us ho passeu d'allò més bé. I et diuen que ha estat genial. I després jugues a doble de l'11 i imagina't que et surt el premi de 500 euros i et toca. Aquest dia, de l'1 al 10... és un dia 11. Amb les alegries que et pot donar doble de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
5: 11. Ben jugat. Juga

0: responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.
2: S'intensifica la guerra del Iemen després de diversos atacs que els hutis han fet durant tot el cap de setmana al principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad. L'ofensiva ha fet 16 morts i més de 300 ferits i també han bombardejat diverses infraestructures energètiques. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Uns atacs que la coalició militar del govern iemenita i l'Aràbia Saudita van respondre ahir colpejant nombrosos objectius dels hutis, com l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran, aliats dels hutis, i els de l'Aràbia Saudita es van reunir ahir per intentar rebaixar l'escalada de tensió entre tots dos. I és que en les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i el dels rebels hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura el conflicte i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món.
1: 3CAT Info.
2: L'OMS desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs de GLPI, és a dir, l'Ozempic, per exemple, o el Wegovy, molt populars per perdre pes. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Països com els Estats Units i Mèxic fan servir aquests fàrmacs, sobretot en adolescents, per ajudar-los a perdre pes. El problema és que amb aquesta facilitat d'accés se'n pot fer un mal ús. A Catalunya, en canvi, aquest medicament es fa servir en casos comptats i molt extrems. La doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica quin és el protocol.
3: Però és molt raro que els posem amb nens més petits. No ens sorprèn que digui això. A Europa realment no hi ha tanta obesitat com potser hi ha altres països com Estats Units, Mèxic, però realment aquí nosaltres és raro que posem un nen abans de 10 anys aquests tractaments.
2: Es refereix a casos de diabetis molt greus i d'obesitat hereditària extrema. Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són del tot insuficients. La responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, Sara Girón, explica a Catalunya Ràdio que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
4: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences. No ha sigut possible la mobilització, ni tan sols, per anar a refugiar-se.
2: Per això demanem més espais i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xipre de Granollers.
5: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils. Però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
2: Granollers és una de les ciutats on més va ploure durant l'últim episodi d'aiguats. Canviem completament de qüestió, marxem a París, perquè l'Olímpia, de la capital francesa, ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet, 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril del 1975. Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació d'aquesta cançó, Què volen aquesta gent?, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicat a Carles Puigdemont, que era entre el públic assistent, París, Isabel Galí.
6: Tu, la persona que
7: la dedico a totes les persones represaliades que encara són a l'exili, com el nostre president, ha dit Maria del Mar Bonet a les primeres notes de Què volen aquesta gent. Una vintena de files més enllà hi havia Carles Puigdemont, que havia anat a saludar la cantautora mallorquina al camerino abans del concert. Els uneix una amistat de fa anys, ens ha dit Maria del Mar Bonet. Aquesta cançó, que parla d'un estudiant antifranquista mort per la policia, ha estat el colofó d'un concert a la Sala Olímpia que tanca un cicle en la seva carrera musical. Ara, ha dit Bonet, els toca als estudiants o als que defensen el dret a l'habitatge de continuar les lluites.
1: Tresca Info.
8: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
9: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
8: Recapta.
9: tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al Gran Recapte dels Bancs dels Aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
1: Tresca Info.
2: Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn dels llocs de muntanya i de l'interior del país. Es preveuen mesures especials de circulació a la P7, al carril Bau de la C58, s'obrirà tots els vehicles i hi haurà restriccions pels camions. Sentim Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit.
6: Tornaran 270.000 vehicles? L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
2: S'espera que les hores amb més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:45 del vespre. Doncs així hem arribat a 9:15 del matí. Ens queda per repassar en aquests moments la previsió meteorològica.
1: El temps.
2: Amb el Dani Ramírez.
10: Tendència, de moment, a pujar la temperatura. Avui, 1 o 2 graus, però demà, dimecres, dijous i fins al migdia, divendres, a molts sectors de l'interior, de 25 a 28, fins i tot 29 graus, i veurem si arribarem a 30. En principi, no. Però 27, 28, 29... es podrien donar els propers dies alguns sectors de l'interior, després d'una matinada una mica freda, o fresca, després de bancs de boira, aquesta boira que pot afectar la Catalunya central, dimarts, dimecres, potser el sector de Lleida o la Vall de l'Ebre, i, en definitiva, de nit, tardor, però de dia, un ambient suau o una mica càlid. Això sí, divendres a la nit, entre tramuntana i mestral, pot caure algun primer ruixat al Pirineu, a l'interior de l'Ebre, Castelló, i dissabte, ho anirem veient, queden dies, baixarà notablement la temperatura, vent del nord i algun xàfec més. Mentre això no arribi, avui un dia variable a la costa, al prelitoral, Catalunya central, mig ennublat, alguna roina, alguna goteta pot caure a l'àrea de Barcelona i algun xàfec a les Balears. Dia de sol a ponent i al sud, dia mig ennublat, amb núvols prims, cap a l'Alt Pirineu i més sol en aquest sector durant la tarda.
11: De podcast n'hi ha molts, però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
1: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
11: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Avui el missil OTAN presenta un nou pla estratègic per reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia a l'Europa de l'Est. Serà un manual per la guerra. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en cas que hi hagi un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
12: L'OTAN es posa en guàrdia en plena onada de suposats sabotatges russos contra infraestructures europees i després que els serveis secrets de Dinamarca alertessin fa uns dies que el Kremlin podia anar més enllà durant els propers mesos i atacar algun país d'Europa per la via militar. L'Aliança Atlàntica diu que parteix d'una situació d'avantatge respecte a Moscou i creuen que el risc de ser envaïts per Rússia és baix. Però amb aquest pla estratègic que presentaran avui, l'OTAN vol actualitzar les seves tàctiques de guerra, tenint en compte, sobretot, les lliçons apreses durant els més de 4 anys de combats a Ucraïna. Un conflicte que es lliura cada cop més per aire i on és vital el paper dels drons, vehicles aeris que no tripula cap persona i que també poden atacar d'una forma cada cop més autònoma gràcies als avenços de la intel·ligència artificial. Tot i que el Kremlin nega que tingui cap intenció d'agredir l'OTAN, els aliats creuen que cal estar preparats per a qualsevol cosa que pugui passar.
2: Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata l'alt el foc que Zelensky li havia demanat.
13: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
14: El primer pas és un alto al foc, energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
13: And I think it's fair deal.
2: L'anunci de Trump, però, ha quedat desmentit amb els nous atacs de Moscou, com us dèiem, que havien estat precedits per l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, és el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, amb el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus com a rerefons. I Benjamin Netanyahu exigeix que s'investiguin i es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelí i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat per haver divulgat informacions del secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, porta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
1: 3CAT Info.
2: El Papalló 14 ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista pels primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho va explicar ahir des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Angelus Dominical.
15: I medici mi hanno trovato un nòdul...
16: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
15: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
2: Després de l'operació es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. Tot indica que el mantindrà perquè hi va saludar un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els va assegurar que anirà al Perú. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, a Barcelona. Els agents de Paisa els van enxampar infraganti a la deixalleria on venien el material sostret valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla VIA, de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens. La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas, per exemple, de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Anem, doncs, a Maçanet de la Selva amb el Pau Bartolí.
17: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
18: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
17: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
2: El Temporada Alta de Girona ha estrenat un musical sensorial i immersiu centrat en l'univers d'Alícia al País de les Meravelles. Es tracta d'una proposta familiar que porta per títol Alícia al Concert de les Meravelles i que busca atreure els més petits al teatre, però també captar l'atenció dels grans utilitzant l'univers de Lewis Carroll. Ho ha explicat el seu director artístic, Adrià Bausà.
19: És un univers complex i que parla de moltes coses. Per tant, els grans també es podran identificar i podran percebre una mica aquestes coses que transpua tot aquest món imaginari. Reivindicació de la lectura, dels llibres, de la música, del ball, dels objectes naturals.
2: L'estrena ha omplert quatre funcions de la sala La Planeta de Girona.

0: Esport.
1: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia.
3: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
4: El Barça se'n va aquest matí cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la fase de la Lliga Champions. Ho farà davant el Galatasaray. Hansi Flick encara no podrà comptar per aquest partit amb Rafinha, així com tampoc Frenkie de Jong i Christensen, que continuen de baixa. A quarts de 5 de la tarda està prevista la roda de premsa prèvia de Flick i també de Pau Cubarsí. Més tard, a 6:15, l'últim entrenament a l'estadi Ali Samien, l'escenari del partit de demà. Els blaugranes viatgen a Turquia, havent guanyat la primera jornada de la Champions, i com a líders indiscutibles també a la Lliga, amb 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 sobre el Madrid, que és quart. L'Espanyol és 12è amb 8 punts. La vuitena jornada de primera es tanca, per cert, aquest vespre amb el partit Llevant-Sevilla. Jugats ahir a primera divisió, Elche 0, Celta 0, Real Societat 3, Deportivo 2 i Racing 2, València 2.
0: 3CAT Info.
4: Mentrestant, a segona divisió, el Girona juga aquest vespre al camp del Tenerife en el partit que tancarà la novena jornada. Quique Álvarez segueix sense poder comptar amb Estuani i Justin, que estan lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe i en zona de play-off.
5: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
4: El Tenerife Girona començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I un parell de punts més de futbol. Per una banda, el Sant Andreu tanca també la jornada del cap de setmana de Primera Federació al camp de l'Hèrcules a partir d'un 6:15. I el Prat certifica la seva classificació per la Copa després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafael Eivissenc per 5-0. L'equip del Baix Llobregat s'enfrontarà ara a l'Atlètic Club de Bilbao en una eliminatòria partit únic que jugarà al camp de l'Hospitalet. Canviem d'esport en bàsquet. A la Lliga CB, victòria ahir del Barça i derrota de la resta de catalans que jugaven. El Barça va superar el València al Palau 89-86, sumar la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, va ser el màxim anotador blaugrana. Joel Parra destaca l'empenta que els dona jugar al Palau amb la gent al costat.
6: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València.
4: La resta d'equips catalans que jugaven ahir van perdre: Baskonia 93, Assisa, Joventut 73, Real Madrid 120, Quitzenàs Manresa 83 i Obradoiro 91 i Lerna Lleida 89. Tampoc van anar gens bé les coses a la Lliga Femenina, ja que tant l'Esparun i Girona com el Cadí la Seu van perdre. L'Uni va perdre a casa davant el Jairis de Múrcia 48-64. Aquesta és la tercera derrota seguida a la Lliga. El tècnic Roberto Íñiguez es mostrava al final molt crític amb el seu equip.
7: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
4: El Cadí la Seu, per la seva banda, va perdre 72-50 a la pista del Mallorca i suma ara una victòria per dues derrotes. I Marc Márquez va acabar ahir 6è a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP i es manté 2 punts de distància de Jorge Martín a la classificació després que aquest recuperés el lideratge a l'acabar en tercer lloc. La victòria va ser per l'italià Marco Bezzecchi. El tro de Cervera dona per bona aquesta classificació. Són declaracions a DAZN.
8: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
4: A Moto3, el murcià Máximo Quiles es va proclamar matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa, i a la prova de Moto2 la va aconseguir Isan Guevara per davant del líder Manu González.
0: 3CAT Info.
1: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Dos quarts de nou del matí, Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans al Congrés. La idea seria que Esquerra es presenti en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. A canvi, Rufián participaria en els actes d'Irene Montero a Espanya. Els Reis d'Espanya presidiran aquest matí la desfilada militar a Madrid, un 12 d'octubre marcat per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. I els atacs dels hutis al principal aeroport de l'Aràbia Saudita a Riad deixen 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliats dels hutis i de l'Aràbia Saudita, es van reunir ahir per intentar rebaixar la tensió després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats de tots dos bàndols. De tot perquè n'hem parlat aquesta primera mitja hora, a partir d'ara us explicarem que l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades a partir de demà dimarts amb una nova línia de bus interurbà entre el pont de Suert i Viella. Era un servei molt reivindicat al territori. La producció de bolets no acaba d'arrencar malgrat les pluges dels últims dies. Molts dels que han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant aquest llarg cap de setmana, han tornat amb el cistell buit. I repassarem també les estrenes de pel·lícules i sèries aquesta setmana a les plataformes de vídeo, amb protagonistes com l'assassí Jason, de divendres 13, el superheroi Visió de Marvel o el Sherpa Tenzing, que va fer l'Everest amb Edmund Hillary. I en esports, Eudald, el Barça viatja avui cap a Istanbul.
1: Els blaugranes se'n van cap a Turquia, on demà disputaran la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Rafinha continua sent baixa, així com també Frenkie de Jong i Christensen.
0: I aquesta setmana comença amb temps variable i mitjà nuvolat a les comarques de Barcelona, punts de Girona i la Catalunya central, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls del nord. Temps assolellat a bona part de les demarcacions de Lleida i Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I la tarda, amb calor moderada. Dos quarts de nou i dos minuts, Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els d'Irene Montero no es presentin a Catalunya a les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà, finalment, sí, el candidat dels republicans al Congrés. La idea és que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent algun membre de la formació morat a les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per a Espanya amb Irene Montero per intentar mobilitzar l'electorat progressista. Fons dels republicans asseguren aquesta emissora que les converses amb Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat, i descarten en qualsevol cas participar en un front ampli de les esquerres espanyoles, com el que Rufián fa mesos que demana. Els comuns que demanaven a Rufián que se sumés al front ampli lamenten la seva decisió, però la respecten. Això mentre els partits que formen aquest espai, els comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes que volen presentar dissabte que ve. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i sembla que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per l'Assemblea madrilenya. I aquest matí, del 12 d'octubre, els Reis presideixen la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix just amb la vigília del primer viatge dels monarques a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. Anem, doncs, a Madrid, al Vigil.
2: La coreografia serà similar a la d'altres anys. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa i la infanta, presidiran la desfilada militar amb què se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què les presències, com la del president Salvador Illa, que repeteix, sonaran tant com les absències. No hi haurà foto de Feijóo amb Abascal ni tampoc de la majoria de ministres de Sumar, en plenes negociacions pel 29N. A la posterior recepció al Palau Reial, els monarques han convidat representants de la societat de Ceuta i Melilla, on es traslladaran l'endemà en una visita històrica. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la lluita per l'habitatge i l'aplicació de l'amnistia, temes que segur ressonaran en les converses informals amb periodistes.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Sintetge Piqué, la guerra del Iemen després dels diversos atacs que els hutis han fet durant tot el cap de setmana al principal aeroport de l'Aràbia Saudita. A Riad, l'ofensiva ha fet 16 morts i més de 300 ferits i també han bombardejat diverses infraestructures energètiques. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Uns atacs que la coalició militar del govern iemenita i l'Aràbia Saudita van respondre i colpejant nombrosos objectius dels hutis, com l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, que està controlat pels rebels. El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, aliat dels hutis i de l'Aràbia Saudita, es van reunir ahir per intentar rebaixar l'escalada de tensió entre tots dos, i és que en les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i amb els rebels hutis que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura el conflicte i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. Tornem a casa nostra. Tarragona recupera un nou fragment de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serrallo, que s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Anem cap allà, Clara Chavarría Domingo.
4: Entre el juny del 1937 i fins al final de la guerra, Tarragona va ser objectiu de 144 atacs aeris amb més de 4.000 bombes i van morir 230 persones. I a partir d'aquell mes de juny i al llarg de 7 mesos es van arribar a construir una seixantena de refugis, entre ells el refugi número 32 del Serrallo, fet de ciment armat i amb capacitat per a 500 persones. L'avi de Carles Ventura Oliver va ser un dels responsables de la construcció del refugi. Pertanyia a una família de constructors que treballaven sovint a la zona del Serrallo.
5: El meu avi era el Ramon Oliver Alegret. Venia d'una família de paletes. En aquella època, la família de paletes es deia Maestros Albañiles. I hem viscut tota la vida a la part alta de Tarragona. I el renom que ens coneixien la gent és amb el renom del Gamba, Paleta al Gamba. Tota la vida, doncs, que a casa ho hem comentat. A part, sempre s'ha anomenat molt els Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
4: El refugi serrallenc es va construir per iniciativa dels mateixos veïns i Oliver va assumir els treballs amb l'ajuda d'alguns pescadors. Ho explica una veïna del barri, Carme Pedrol.
6: Ell sempre explicava que ell era el que feia el refugi, no el mestre d'obres, i llavors cada barca, cada dia, deixava un home diferent perquè li fes de manobra, per fer de manobra, perquè l'ajudessin a edificar el refugi.
4: Ara aquest refugi ha entrat a formar part de la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona, promoguda per l'Ajuntament amb la col·laboració de la Generalitat i el Port de Tarragona.
0: Al pont de Platja d'Aro, que passa per sobre el riu d'Aura, l'avinguda de Sagaró es farà de nou. I és que arran del temporal de la setmana passada, l'aigua es va desbordar en aquesta estructura del municipi empordanès. El Departament de Territori vol engegar l'obra d'aquí un any i costarà uns 4 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
7: L'aigua de diumenge va acabar provocant que el riu d'Aura es desbordés a prop de la desembocadura i inundés garatges i baixos de la zona d'Aro Gran. El riu es va canalitzar en formigó ara fa 17 anys, però aquell projecte també preveia que s'havien de refer els dos ponts que el creuen i no es va acabar portant a terme. Els ponts són més estrets que la canalització del riu d'Aura i, a més, hi ha pilars entremig. L'alcalde, Mauricio Jiménez, a principis de setmana demanava la necessitat d'accelerar aquestes obres. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, explica que la redacció del projecte ja ha acabat i posa terminis per fer el primer pont.
8: Amb un inici d'obres esperat a l'entorn de tardor del 2027. Amb unes obres, a més, que pot ser que s'allarguin fins a un any o fins i tot més. Aquesta és una obra important. Implicarà l'enderroc del pont. El pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, doncs, millorarà la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
7: El departament està redactant el projecte del segon pont més amunt del riu d'Aura.
0: L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades a partir de demà dimarts amb una nova línia de bus interurbà entre el pont de Suert i Viella. És un servei molt reivindicat al territori, sobretot per facilitar els desplaçaments dels estudiants, dels treballadors i de les persones que han d'anar a l'Hospital de Viella, al Pont de Suert, Pau Rovira.
9: Seran quatre expedicions per sentit en dies feiners, és a dir, de dilluns a divendres, entre el Pont de Suert i Viella. La nova línia tindrà parades intermèdies a Les Bordes, Vilaller i Sanet i vol donar més alternatives de transport públic en un territori on els desplaçaments entre comarques sovint depenen del vehicle privat. Des del Pont de Suert oberta, els autobusos sortiran al matí a les 7 i a 1:15 i a la tarda a 3:15 i a 5:15. En sentit contrari, des de Viella, les sortides seran al matí a les 8 i a 12:45 i a la tarda a 4:15 i a 6:45. Jordi Mas, director de Serveis Territorials, destaca que aquesta nova línia de busos interurbans no substitueix les actuals, sinó que s'hi afegeix.
10: O sigui, ara les línies que van a Barcelona o Lleida tenen l'horari que tenen i aquest és un reforç específic amb 4 itineraris d'anada i de tornada de Viella cap aquí i del pont cap allà, però són independents al que hi ha allà. Per tant, és un afegit a l'oferta que existeix.
9: Aquest servei vol facilitar especialment la mobilitat quotidiana entre les dues comarques, tant per motius laborals, d'estudis, com per accedir als serveis sanitaris de la capital aranesa, tal com explica el president del Consell Comarcal, Albert Palacín.
11: I crec que s'obre un gran ventall d'oportunitats a nivell educatiu, laboral, social, sanitari. Crec que això ha de servir molt per arrelar la gent a les dues comarques.
9: Aquest servei respon a una demanda que el territori feia temps que reclama.
0: La producció de bolets no acaba d'arrencar malgrat la pluja dels últims dies. Molts dels que estan aprofitant per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant aquest cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
12: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res. Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
13: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: Les altes temperatures de l'estiu han perjudicat l'inici de la temporada i els experts preveuen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins aquí dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya Boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc tardi a reaccionar.
14: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I, per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten. I de temperatura, és clar.
0: Tot i així, els boletaires confien que la temporada agafi embranzida els propers dies. I aquest dilluns és la darrera jornada del 12è Festival d'Astronomia al Parc Astronòmic del Montsec. Al llarg de 3 dies, l'equipament haurà programat una desena d'activitats centrades a la descoberta del cel i les estrelles. Des d'ager a la Noguera ens ho explica l'Alba Mor.
15: Recte final d'aquest festival que té el propòsit d'apropar l'univers i la ciència a la ciutadania i fomentar el turisme d'estrelles. Xavi Moli és el coordinador del Parc Astronòmic del Montsec.
16: La idea és, sobretot, fer activitats diferents de les que fem cada setmana per atraure aquell públic que potser no ens ve normalment un cap de setmana qualsevol i aprofitant aquests caps de setmana més llargs també per poder apropar més l'astronomia al públic general, sobretot.
15: El Parc Astronòmic del Montsec esdevé un referent internacional en divulgació de l'astronomia i al llarg dels anys s'ha consolidat com una destinació idònia pel públic familiar.
3: 3CAT Info.
0: El thriller periodístic Res non verba de David Mataró guanya el 20è Premi Quim Masó, que impulsa la producció i l'exhibició de teatre de text en català. Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir una història sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic del Temporada Alta, Narcís Puig, la definia així.
17: Dirigit per Albert Brunat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès...
0: Doncs no podem escoltar aquest àudio. El premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Festival Grec el 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta l'any que ve.
3: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
18: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
3: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
19: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: La Ràpita ja consta el llibre de rècords mundials després que prop d'un miler de persones ballessin conjuntament una jota vella. Concretament, 972 persones van assolir el rècord després de ballar durant 5 minuts seguits una jota vella a la plaça 1 d'octubre. La iniciativa per la qual s'ha assajat durant mesos ha reforçat els vincles de comunitat del municipi, com destaca Àngel Pasqual, és el director de la iniciativa Origins.
20: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folklòrica a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuen, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
0: D'aquesta manera, la Ràpita ha batut el rècord de la ballada de jota més multitudinària del món que fins ara ostentava Segòvia. 9:45 del matí.
3: El temps.
0: Ara amb el Francesc Mauri.
1: Poc moviment avui. De fet, alguns intervals de núvols sí. Els núvols baixos d'aquest matí aniran a menys sense desaparèixer amb el pas de les hores. Més sol a ponent al sud i temperatura diurna que es mourà una mica més amunt que ahir, un parell de graus més, entre 22 i 26 graus a gran part de Catalunya, arribant als 27-28 cap a la Ribera d'Ebre. Aquest tipus de temps, demà passat, probablement fins divendres, continuarà amb nosaltres.
0: Alejandro Amenábar vol estrenar la seva pròxima pel·lícula al Festival de Sitges. Ho va dir després que li entreguessin el Premi Méliès d'Or per la seva filmografia relacionada amb el cinema fantàstic i de terror. A més, va presentar una versió restaurada de Tesis que celebra el 30è aniversari. Sitges, Marc Garriga.
21: Maya Amenábar ha estrenat a Sitges i l'estima del públic en la sessió on rebia el premi i es projectava Tesis el va empènyer a prometre que ho intentaria amb la seva pròxima pel·lícula, que serà avançat un thriller psicològic. Al seu costat, un dels protagonistes del film que fa 30 anys, Eduardo Noriega, que explicava a Catalunya Ràdio com ha transcendit aquest film durant tots aquests anys.
22: Que a cualquier parte del mundo que voy me habla muchísima gente como una película que les marcó definitivamente. Incluso mucha gente me dice que se dedica al cine porque vio esta peli muy joven, le marcó y que supo en ese momento que quería hacer cine, ¿no? Que quería hacer cosas parecidas a Tesis.
21: Tots dos, Amenábar i Noriega, han demostrat mantenir una gran complicitat i expressaven a Catalunya Ràdio el desig de tornar a treballar junts ben aviat. No ho fan des d'Abre los Ojos.
23: Cuando ruedas las películas es un proceso muy intenso, donde yo le llamo siempre una especie de campamento de verano, donde tienes que relacionarte con las actrices, con los actores, tienes que establecer un vínculo y ese vínculo se termina, como en los campamentos de verano, y a veces te vuelves a ver y a veces no te vuelves a ver. Eduardo posiblemente es de los pocos actores con los que he seguido manteniendo el contacto. Lo que tenemos que conseguir es hacer otra película juntos.
24: Yo creo que el haber empezado tan jóvenes haciendo cortos, yo creo que eso te une para siempre, ¿eh? O sea, te da una complicidad que ojalá rodemos juntos y ojalá podamos volcar todo lo que hayamos aprendido en el camino, ¿no?
21: Per la seva part, Peter Jackson va culminar la seva presència a Sitges amb una trobada on va confessar que ell dirigir no li interessa perquè és una font constant de problemes, però sí que li agrada el procés previ i posterior, és a dir, escriure i muntar la pel·lícula. Pel que fa a futurs projectes, va confirmar que The Hunt for Gollum, la nova pel·lícula de la saga del Senyor dels Anells, està a punt de finalitzar el seu rodatge, que no pensa refer la trilogia original de cap manera perquè no troba a faltar-hi res i que ara està centrat en la pròxima pel·lícula que farà sobre Tintín.

0: I l'origen de l'assassí Jason de Divendres 13, la crisi existencial del superheroi Visió de Marvel o la memòria del Sherpa Tenzing que va fer l'Everest amb Hillary són alguns dels arguments de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de vídeo i que repassem ara amb la Montse Pujol.
1: La sèrie Crystal Lake, que estrena divendres HBO Max, és una prequela de la saga de terror Divendres 13. Pren el nom del llac on va morir ofegat el nen Jason, abans de reaparèixer convertit en l'assassí en sèrie dels Slashers, que des del 1980 ens han aterroritzat amb matzets i destrals sagnants. La història arrenca el 1971, centrada en Pam Burgess, la mare soltera desconsolada per l'accident mortal del Jason, interpretada per Linda Cardellini, que potser amaga algun secret fosc i no és tan innocent com sembla. I un superheroi de Marvel en plena crisi existencial a la sèrie Vision Quest, que emetrà Disney Plus a partir de dimecres. És un thriller on l'android Visió haurà de lluitar contra el virus digital Ultró en plena depressió vital, ja que vol recuperar l'amor i les emocions que sentia abans de ser destruït i reconstruït. Un robot turmentat perquè ha recuperat les dades del seu jo anterior, però no els sentiments.
2: My dear Hungry with Hollis community, this is one of my favorite recipes.
3: Your husband...
1: Jennifer Garner és la protagonista de la sèrie dramàtica The Five Star Weekend, que retrata la crisi d'una cuinera molt famosa quan enviuda prematurament. Per superar les esquerdes d'una vida aparentment perfecta, la protagonista organitza un cap de setmana amb amigues i receptes que fracassa perquè les dones no es coneixen entre elles. Cadascuna prové d'etapes diferents de la vida de la Hollis, la infantesa, quan tenia 20 anys, quan en tenia 30, i una convidada sorpresa. Divendres, Sky Showtime.
4: My name was Abui. I used to tell people it wasn't my mountain.
1: Apple TV estrena divendres el llargmetratge Tenzing, que recupera la figura del llegendari Sherpa nepalès que va coronar l'Everest, fent de guia de Sir Edmund Hillary l'any 1953. Protagonitzada per Hayden Panettiere i William Dafoe, barreja l'aventura i els paisatges imponents de les pel·lícules d'alpinistes amb la memòria d'una figura universal de l'escalada que sempre va quedar eclipsada per la fita atribuïda a l'alpinista neozelandès. I Netflix també reserva fins divendres l'estrena de la pel·lícula argentina Lo dejamos acá, amb Ricardo Darín fent de psicoanalista d'un famós escriptor, interpretat per Diego Peretti, un doctor conferenciant i mediàtic per les seves teràpies pragmàtiques i contundents que haurà de revisar els seus mètodes si vol curar el bloqueig creatiu d'un autor que diu que només pot escriure quan beu alcohol.
5: 3CAT Info.
0: La gossa sorda deixa els escenaris de forma definitiva. Un dels grups musicals de referència al País Valencià es va acomiadar ahir davant 20.000 persones a Pego, la seva localitat, i de fet al mateix lloc on tot va començar. Ens ho explica des de València la Marta García.
6: Ha sigut l'últim aquelarre. Amb este títol, la gossa sorda ha ofert el seu últim concert després de 30 anys cantant i reivindicant en valencià. Van néixer en una caseta de camp de tarongers i van traspassar fronteres més enllà del País Valencià, amb títols com Quina calitja, Senyor pirotècnic o Camals mullats. Josep Nadal és la veu del grup.
7: Uns mesos sense veure-nos les cares, perquè ha sigut això superintens. D'això, de pràcticament 30 anys que vam pensar que volíem fer un grup, pues hasta, fins així hem arribat.
6: A Tornallom ha sigut la seva última gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Andalusia o Galícia, a més també de Brussel·les, i qui han seguit unes 200.000 persones. Pego ha sigut el seu últim escenari. Han dit adeu en casa davant 20.000 persones, fans fidels de diverses generacions i procedències.
8: Perquè quan em va dir que tornaven fa any i mig o això, jo dic, ai mare, ara qui s'ha d'en recordar? I sí que se n'han recordat, sí.
9: Perquè han entès perfectament el que necessitava el País Valencià.
10: Bueno, de fet, nosaltres vivim a Irlanda. O sigui, estem baixant des d'Irlanda, realment. A veure'ls.
6: A la gossa sorda ja no la veurem dalt dels escenaris, però seguirà estant ben present.
11: No abandonarem mai esta barricada, perquè d'esta lluita depèn la nostra sort.
0: A la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell d'ahir s'hi va poder veure 6 castells de gamma extra que es van repartir la colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. Al Vendrell, David Prats.
3: A la plaça Vella, la Jove de Tarragona ha signat la millor actuació amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. S'han acomiadat amb el tercer pilar de 8 de l'any. Gina Fort, la cap de colla, parla de la importància de fer 3 castells de gamma extra una setmana després del concurs.
10: Teníem algunes lesions del concurs i, per tant, sabíem que no podríem fer tot el que ens havíem plantejat previ al concurs de Castellet i tot això, però que volíem venir aquí a donar-ho tot, perquè ens agrada aquesta plaça, ens estimen, ens estimem i, per tant, sempre volem donar-ho tot.
3: Els Minyons de Terrassa també han jugat fora el Vendrell amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han tancat la seva participació amb el pilar de 8 carregat. Brubosó, amb el cap de colla, parla de l'execució de la supercatedral.
5: Hem treballat més del que tocava. Sí que aquesta setmana, assaig, el 5, l'hem hagut de treballar molt diferent al que venia avui a plaça i sabíem que anàvem a treballar a forra més del que ens agradaria.
3: Els nens del Vendrell han repetit la millor actuació de la temporada amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
0: I més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Saga Barcelona Game Fest, que s'ha fet des de divendres i fins ahir diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del Saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 estants. La fira es tornarà a fer l'any que ve.
11: Esport.
0: Eudald Serra, bon dia.
12: Bon dia i bona hora. El Barça se'n va aquest matí cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la fase Lliga de la Champions davant el Galatasaray. Per aquest partit, Hansi Flick encara no podrà comptar ni amb Rafinha ni amb Frenkie de Jong, ni tampoc amb Christensen, que continua de baixa. A 4:45 de la tarda està prevista la roda de premsa de Flick i d'un jugador, en aquest cas de Pau Cubarsí, i més tard, a 5:45, l'últim entrenament a l'estadi Ali Samien, l'escenari del partit de demà. Els blaugranes viatgen a Turquia, ben guanyar la primera jornada de la Champions i com a líders indiscutibles també a la Lliga, amb 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 sobre el Madrid, que és quart. L'Espanyol és 12, amb 8 punts. La 8a jornada de primera es tancarà aquest vespre amb el partit Llevant-Sevilla. Ahir es van jugar 3 partits, el 0-Celta 0, Real Societat 3, Deportivo 2 i Racing 2, València 2.
11: 3CAT Info.
12: Mentrestant, a segona divisió, el Girona juga aquest vespre al camp del Tenerife en el partit que tancarà la 9a jornada. Quique Álvarez segueix sense poder comptar amb Estuani ni Justin, que estan lesionats. Si els de Quique Álvarez guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe i en zona de play-off.
13: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
12: El Tenerife Girona començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I encara en futbol, el Sant Andreu tancarà també la jornada del cap de setmana de Primera Federació. Ho farà al camp de l'Hèrcules a partir d'un 6:45. En bàsquet, a la Lliga ACB, victòria ahir del Barça, derrota de la resta de catalans. El Barça va superar el València al Palau 89-86 i suma la segona victòria a la Lliga. Joel Parra destaca l'empenta que els dona jugar al Palau amb la gent al costat.
14: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València.
12: La resta d'equips catalans que jugaven ahir van perdre: Baskonia 93, Assisa Joventut 73, Madrid 120, Quitzenàs, Manresa 83 i Obradoiro 91 i Lerna Lleida 89. Tampoc van anar gens bé les coses a la Lliga Femenina, ja que tant l'Espar Uni Girona com el Cadí la Seu van perdre. L'Uni va perdre a casa davant el Jairis de Múrcia 48-64. És la tercera derrota consecutiva a la Lliga. El tècnic Roberto Íñiguez es mostrava molt crític amb el seu equip.
15: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
12: El Cadí la Seu, per la seva banda, va perdre 72-50 a la pista del Mallorca i suma ara una victòria i dues derrotes. Marc Márquez va acabar ahir sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP i es manté dos punts de distància de Jorge Martín a la classificació després que aquest acabés tercer i recuperés el lideratge. La victòria va ser per l'italià Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada. El tro de Cervera dona per bona aquesta classificació. Són declaracions a DAZN.
11: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
12: En hoquei patins, per una banda, el Vigues i Riells es va adjudicar la Lliga Catalana Femenina, derrotant el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyant d'aquesta manera per primer cop aquest títol. En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vilassana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Un Mundial que s'ha adjudicat l'equip espanyol amb 7 de 10 jugadores catalanes, superant a la final Argentina per 3-1. Avui també al Paraguai comença el Mundial Masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a partir de 8:45. I en waterpolo, aquest migdia a les 12, juga a Mataró la Supercopa Femenina entre el Mataró i el Sant Andreu. D'altra banda, el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions Femenina per primera vegada a la seva història. Ho va aconseguir després de guanyar ahir el Nancy francès 23-6 a la fase prèvia disputada a Grècia.
16: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9, us informen a aquesta hora 3CAT Info, Òscar Callau. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans al Congrés. La idea seria que Esquerra es presenti en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. A canvi, Rufián participaria en els actes d'Irene Montero a Espanya. Aquest matí, els Reis d'Espanya presidiran la desfilada militar a Madrid d'un 12 d'octubre marcat per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. El PP reclama desallotjar l'acampada de la plaça de Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. Els atacs dels Houthis al principal aeroport de l'Aràbia Saudita a Riyadh ja han deixat 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliat dels Houthis, i de l'Aràbia Saudita es van reunir ahir per intentar rebaixar la tensió després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats dels dos bàndols. L'OTAN presenta avui un nou pla estratègic per poder reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia als països de l'Europa de l'Est. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en el cas que hi hagués un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs com l'Ozempic. Només s'aconsellen casos comptats de diabetis molt greus i en obesitat hereditària extrema. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests, 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients. Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea metropolitana de Barcelona després del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les vies on es preveu més mobilitat són les que tornen de la muntanya i l'interior, sobretot a la tarda. Hi haurà mesures especials de circulació a l'AP7 i la C58 i restriccions per als camions. La Gossa Sorda deixa els escenaris definitivament. Un dels grups musicals de referència al País Valencià es va acomiadar ahir la nit davant de 20.000 persones a Pego, la seva localitat natal i lloc on es va originar la banda. Maria del Mar Bonet torna a cantar l'Olimpia de París 51 anys després de l'històric concert que hi va fer el 1975. La mallorquina ja ha interpretat Què volen aquesta gent, cançó que el franquisme va censurar, i l'ha dedicat a Carles Puigdemont, que era present entre el públic i a qui ha qualificat d'exiliat.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça se'n va aquest matí cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Rafinha continua sent baixa, així com també Frenkie de Jong i Christensen. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga ACB de bàsquet, el Barça supera el València 89-86. En canvi, el Manresa, el Lleida i la Penya perden.
0: I pel que fa al temps, tenim intervals de núvols al nord i al nord-est i més sol a ponent i al sud. Una tendència que ens podria acompanyar 3 o 4 dies més. La temperatura una mica més alta, molts valors entre 22 i 25 graus de màxima, fins i tot al voltant.

0: Dani Sainferaja, bon dia.
1: Bon dia. Serà a partir de les 11 quan començarà la tradicional desfilada militar del Dia de la Hispanitat enguany amb més de 4.000 participants a peu, 82 aeronaus i 144 vehicles motoritzats, inclosos els nous blindats Dragon, joia de la corona de l'exèrcit de terra. És una cita habitualment hostil per a Pedro Sánchez per les xiulades del públic que un cop més es mantenen allunyats de la tribuna reial. Allà el president espanyol coincidirà amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ja en plena precampanya del 29N caldrà estar pendents dels seus gestos i també de les absències, com la del líder de Vox, Santiago Abascal, que serà anat a Ceuta i evitarà la foto amb Feijóo, o la dels tres ministres de Sumar, embolicats ara en les negociacions per la nova coalició del Front Ampli. Qui sí que hi assistirà per tercer cop és el president de la Generalitat, Salvador Illa. Acabada la desfilada, l'atenció es trasllada a la recepció oficial al Palau Reial, a molt pocs metres d'on encara hi ha l'acampada per l'habitatge. Allà els periodistes tenen ocasió de xerrar amb polítics i jutges, i serà el moment també per prendre el pols als jutges del Tribunal Suprem, que esta setmana haurien de resoldre per fi l'aplicació de l'amnistia, o també hauran de dir si mantenen la suspensió al dret a vot pels nacionalitzats per la llei de nets.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Molta actualitat política que anirem seguint a partir d'aquests esdeveniments a Madrid. A Barcelona, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè avui s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Ho ha explicat a 3Cat Info Kiara Monroy, membre d'aquesta acampada.
2: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas, y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
0: Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració.
3: 3Cat Info.
0: I Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els d'Irene Montero no es presentin a Catalunya en les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà finalment el candidat dels republicans al Congrés. La idea és que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent algun membre de la formació morada a les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per a Espanya amb Irene Montero per intentar mobilitzar l'electorat progressista. Fons, els republicans asseguren a aquesta emissora que les converses amb Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat. I descarten, en qualsevol cas, participar en un front ampli de les esquerres espanyoles com el que Rufián fa mesos que demana. Els comuns que demanaven a Rufián que s'assumés al front ampli lamenten la seva decisió, però la respecten. Això, mentre els partits que formen aquest espai, els comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes que volen presentar dissabte que ve. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i sembla que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per l'Assemblea madrilenya. I d'altra banda, avui sabrem definitivament si la CUP es presenta o no a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. La direcció ha decidit aquest cap de setmana no concórrer als comicis perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Ara bé, han donat l'última paraula a la militància que tenia fins aquest matí per validar o no la proposta. Recordem que les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar però no va aconseguir representació al Congrés. Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera sí que es presentarà a les eleccions espanyoles. Ho farà amb el lema Fora Espanya.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 5 minuts i arribarem a un quart de 10. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb

0: fàrmacs anàlegs del GLP-1, és a dir, l'Ozempic o el Wegovy, molt populars per perdre pes. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat, i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Països com els Estats Units i Mèxic fan servir aquests fàrmacs, sobretot en adolescents, per ajudar-los a perdre pes. El problema és que amb aquesta facilitat d'accés se'n pot fer un mal ús. A Catalunya, en canvi, aquests medicaments es fan servir en casos comptats molt extrems. La doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica quin és el protocol.
1: Però és molt raro que els posem amb nens més petits. No ens sorprèn que digui això. A Europa realment no hi ha tanta obesitat com potser hi ha altres països com Estats Units, Mèxic, però realment aquí nosaltres és raro que posem un nen abans de 10 anys aquests tractaments.
0: Es refereix a casos de diabetis molt greus i d'obesitat hereditària extrema. Obrim ara plana internacional. S'intensifica la guerra del Iemen després dels diversos atacs que els hutis han fet durant tot el cap de setmana al principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad. L'ofensiva ha causat 16 morts i més de 300 ferits i també han bombardejat diverses infraestructures energètiques. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Uns atacs que la coalició militar del govern iemenita i l'Aràbia Saudita va respondre ahir colpejant nombrosos objectius dels hutis, com l'aeroport de la capital iemenita Sanaa, controlat pels rebels. Els ministres d'Afers Estrangers d'Alian, aliat dels hutis, i de l'Aràbia Saudita, es van reunir ahir per intentar rebaixar l'escalada de tensió entre tots dos. I és que en les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els rebels hutis que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura el conflicte i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients. La responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, Sara Girón, explica a Catalunya Ràdio que a Barcelona ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
2: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences. No ha sigut possible la mobilització, ni tan sols, per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen més espais i que siguin permanents. Xavier Quincoses és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers.
3: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Granollers és una de les ciutats on més va ploure durant l'últim episodi d'aiguats.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Una punada de cultura. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril del 1975. Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista havia obligat a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. La dedicada a Carles Puigdemont, que era entre el públic. París, Isabel Galí.
5: Tu, la persona que
6: la dedico a totes les persones represaliades que encara són a l'exili, com el nostre president, ha dit Maria del Mar Bonet a les primeres notes de Què volen aquesta gent. Una vintena de files més enllà hi havia Carles Puigdemont, que havia anat a saludar la cantautora mallorquina al camerino abans del concert. Els uneix una amistat de fa anys, ens ha dit Maria del Mar Bonet. Aquesta cançó, que parla d'un estudiant antifranquista mort per la policia, ha estat el colofó d'un concert a la Sala Olímpia que tanca un cicle en la seva carrera musical. Ara, ha dit Bonet, els toca als estudiants o als que defensen el dret a l'habitatge de continuar les lluites.
4: Trescat Info.
0: Mig minut i arribarem a un quart de 10 del matí. Obrim la nostra idea de servei explicant-vos que avui és dia d'operació tornada. El Servei Català de Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria concentrats a la tarda. Per això s'han engegat mesures especials de circulació a la P7 amb carrils addicionals i restriccions per als camions, ho explica el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
7: Si anem al nord de l'AP7, hi haurà un carril addicional des del que és Llinars del Vallès fins a l'alçada de Montornès. Hi haurà un carril addicional a la tarda. També hi haurà restricció de camions de 5 de la tarda a les 10 del vespre. Per tant, també això dona més capacitat. I al sud també hi haurà un carril addicional des de Vilafranca fins al que és Molins de Rei.
0: Pel que fa al retorn dels des de llocs de muntanya, la Miel ha fet un avís: no refiar-se en accés dels navegadors.
7: Desvien el trànsit cap a carreteres que són impracticables, a vegades pistes forestals, i que ens ha complicat en algun retorn rescats fins i tot de muntanya. Hem hagut d'anar a buscar gent travessant per colls de muntanya que no s'escau. Per tant, aquí jo també demanaria que ull amb els navegadors, que són traïdors.
0: S'espera que les hores amb més trànsit siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:15 del vespre.
4: El temps.
0: La previsió amb Francesc Mauri.
8: Previsió per aquest dilluns que ens porta alguns intervals de núvols baixos. Aniran a menys amb el pas de les hores. I alguns núvols prims també. Com més a ponent, com més al sud, més domini del sol. I la temperatura màxima una mica més alta aquest migdia. Màximes fins a 27-28 a la Ribera d'Ebre. I en general a Catalunya entre els 22 i 26 graus. Aquest tipus de temps, demà dimarts, demà passat dimecres, ens continuarà acompanyant.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
9: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
10: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
9: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
10: Que bé!
9: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
0: Ara passen 2 minuts i mig d'un quart de 10. Avui al migdia, l'OTAN presenta un nou pla estratègic per reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia a l'Europa de l'Est. Serà un manual per la guerra. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en cas que hi hagi un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
13: L'OTAN es posa en guàrdia en plena onada de suposats sabotatges russos contra infraestructures europees i després que els serveis secrets de Dinamarca alertessin fa uns dies que el Kremlin podia anar més enllà durant els propers mesos i atacar algun país d'Europa per la via militar. L'Aliança Atlàntica diu que parteix d'una situació d'avantatge respecte a Moscou i creuen que el risc de ser envaïts per Rússia és baix, però amb aquest pla estratègic que presentaran avui, l'OTAN vol actualitzar les seves tàctiques de guerra, tenint en compte, sobretot, les lliçons apreses durant els més de 4 anys de combats a Ucraïna. Un conflicte que es lliura cada cop més per aire i on és vital el paper dels drons, vehicles aeris que no tripula cap persona i que també poden atacar d'una forma cada cop més autònoma, gràcies als avenços de la intel·ligència artificial. Tot i que el Kremlin nega que tingui cap intenció d'agredir l'OTAN, els aliats creuen que cal estar preparats per a qualsevol cosa que pugui passar.
0: Doncs des d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky ha denunciat que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata l'alto al foc que Zelensky li havia demanat.
14: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
15: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills, i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
0: L'anunci de Trump, però, ha quedat desmentit amb els nous atacs de Moscou, precedits per l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex al Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky amb el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus com a rerefons. I a Israel, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i es processi els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat per haver divulgat informacions del secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por de possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Gran part del documental es basa en una investigació periodística que ha fet un dels dos directors del film des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut. El papa Lleó XIV ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista per als primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho va revelar ahir des de la finestra del Palau Apostòlic, després de l'habitual Àngelus dominical.
16: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
17: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
16: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Després de l'operació es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. Tot indica que el mantindrà perquè hi va saludar un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els va assegurar que aniria al Perú.
4: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un quart i mig de 10 del matí, la recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Anem, doncs, cap a Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
18: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
19: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
18: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera a Barcelona. Els agents de Paisà els van enxampar in fraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia un ordre vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla via de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens. I un apunt de teatre abans dels esports. El Temporada Alta de Girona ha estrenat un musical sensorial i immersiu centrat en l'univers d'Alícia, el País de les Meravelles. Es tracta d'una proposta familiar que porta per títol Alícia, el concert de les Meravelles, i que busca atreure veure els més petits al teatre, però també captar l'atenció dels més grans, utilitzant l'univers de Lewis Carroll. Ho explica el seu director artístic, Adrià Bauzà.
20: Que és un univers complex i que parla de moltes coses. Per tant, els grans també es podran identificar i podran percebre una mica aquestes coses que transpua tot aquest món imaginari. Reivindicació de la lectura, dels llibres, de la música, del ball, dels objectes naturals.
0: L'estrena ha omplert 4 funcions a la sala La Planeta de Girona.
21: Esports.
0: Informació esportiva amb Eudald Serra, bon dia.
22: Bon dia, el Barça se'n va aquest matí cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la fase Lliga de la Champions davant el Galatasaray. Per aquest partit, Hansi Flick encara no podrà comptar ni amb Rafinha, ni amb Frenkie de Jong, ni amb Christensen, que continuen de baixa. A 4:45 de la tarda està prevista la roda de premsa prèvia de Flick i de Pau Cubarsí, i més tard, a 5:45, l'últim entrenament a l'estadi Al-Isamiyah, en l'escenari del partit de demà. Els blaugranes viatgen a Turquia, ben guanyant la primera jornada de la Champions i com a líders indiscutibles també a la Lliga, amb 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el Betis i 6 sobre el Madrid, que és quart. L'Espanyol és 12è amb 8 punts. La 18a jornada de primera es tanca per cert aquest vespre amb el partit Llevant-Espanyol.
21: 3Cat Info.
22: Mentrestant, a segona divisió, el Girona juga aquest vespre al camp del Tenerife en el partit que tancarà la 9a jornada. Quique Álvarez segueix sense poder comptar amb Estuani ni Justin, que estan lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe i en zona de play-off.
23: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat. No? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip. Que es vegi un equip, l'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
22: El Tenerife Girona començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem al Tot Girat de Catalunya Ràdio. Un parell de punts més de futbol. Per una banda, el Sant Andreu tanca la jornada del cap de setmana de Primera Federació aquest vespre al camp de l'Hèrcules a partir d'un 6:45. I el Prat va certificar ahir la classificació per la Copa després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel d'Eivissa per 5-0. L'equip del Baix Llobregat s'enfrontarà ara a partit únic a l'Atlètic Club de Bilbao, una eliminatòria que jugarà al camp de l'Hospitalet. En bàsquet, a la Lliga CB, victòria ahir del Barça, derrota de la resta de catalans que jugaven. El Barça va superar el València al Palau 89-86 i suma la segona victòria a la Lliga. Joel Parra destaca l'empenta que els dona jugar al Palau amb la gent al costat.
24: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València.
22: En canvi, com dèiem, els altres equips catalans van perdre, la 6a Joventut a la pista del Baskonia, el Quitzenàs Manresa a la pista del Madrid i l'Ilerna Lleida a la pista de l'Obradoiro.
21: 3Cat Info.
22: Tampoc van anar gens bé les coses a la Lliga Femenina, ja que tant l'Esparun i Girona com el Cadí la Seu van perdre. L'Uni a casa davant el Jairis Múrcia 48-64. És la tercera derrota seguida a la Lliga. El tècnic Roberto Íñiguez es mostrava molt crític amb el seu equip al final del partit.
25: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
22: El Cadí la Seu, per la seva banda, va perdre 72-50 a la pista del Mallorca i suma ara una victòria i dues derrotes.
21: 3Cat Info.
22: Marc Márquez va acabar ahir 6è a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP i manté a 2 punts de distància de Jorge Martín a la classificació, després que aquest acabés tercer recuperés el lideratge. El tro de Cervera dona per bona aquesta classificació. Són declaracions a DAZN.
26: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
22: En hoquei patins, per una banda, el Vigas i Riells es va adjudicar la Lliga Catalana Femenina. derrotant el Cerdanyola a la final 6-3, mentre que en aquesta Lliga Catalana no hi era el Vila-sana, ja que totes les jugadores estaven disputant el Mundial. Un Mundial que s'ha adjudicat l'equip espanyol amb 7 de 10 jugadores catalanes superant a la final l'Argentina per 3-1. Avui comença el Mundial masculí, també el Paraguai. Espanya debuta davant Itàlia a partir de 9:15 i en waterpolo aquest migdia. A les 12 juga Mataró la Supercopa Femenina entre el Mataró i el Sant Andreu.

0: Acabem de sentir els senyals horaris de 9:45 del matí. Esteu seguint l'antena de 3CatInfo, on us estem explicant que els Reis d'Espanya presidiran aquest matí la desfilada militar a Madrid d'un 12 d'octubre marcat per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. A Barcelona, el PP reclama desallotjar l'acampada de la plaça de Catalunya perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans al Congrés. La idea seria que Esquerra es presenti en solitari i que Podem no es presenti a Catalunya. A canvi, Rufián participaria en els actes d'Irene Montero a Espanya. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs com l'Ozempic. Només s'aconsella en casos comptats de diabetis molt greus i en obesitat hereditària extrema. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests, 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el pont de Platja d'Aro, que passa per sobre el Ridaura a l'avinguda Segarós, farà de nou, ja que el temporal de la setmana passada va desbordar aquesta estructura del municipi empordanès. El Departament de Territori vol engegar l'obra d'aquí un any i costarà uns 4 milions d'euros. El 12è Festival d'Astronomia al Parc Astronòmic del Montsec celebra avui la tercera i última jornada. Al llarg de 3 dies, l'equipament haurà programat una desena d'activitats centrades en la descoberta del cel i les estrelles. Alejandro Amenábar vol estrenar la seva pròxima pel·lícula al Festival de Sitges. Ho ha dit després que ahir li entreguessin el Premi Méliès d'Or per la seva filmografia relacionada amb el cinema fantàstic i de terror. A més, va presentar una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari. Pel que fa als esports, Eudald...
1: Doncs el Barça viatja avui cap a Istanbul, on demà disputaran la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Rafinha continua sent baixa, així com també Frenkie de Jong i Christensen. Hansi Flick ha convocat 23 jugadors.
0: Pel que fa al temps, tenim intervals de núvols al nord i al nord-est i més sol a ponent i al sud. Una tendència que ens podria acompanyar 3 o 4 dies més. La temperatura una mica més alta, molts valors entre 22 i 25 graus de màxima, fins i tot al voltant dels 27 o 28 a la Ribera d'Ebre. Ara passen 3 minuts de 9:45. Els Reis presidiran aquest matí la tradicional desfilada militar que es fa a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat. Serà la vigília que els monarques visitin Ceuta i Melilla o després de la crisi migratòria de finals de juliol. El 12 d'octubre estarà marcat avui per la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre i per la pressió social per l'habitatge. Ens ho explica des de Madrid, Dani Sainz-Beaja.
2: Serà a partir de les 11 quan començarà la tradicional desfilada militar del Dia de la Hispanitat enguany amb més de 4.000 participants a peu, 82 aeronaus i 144 vehicles motoritzats, inclosos els nous blindats Dragon, joia de la corona de l'exèrcit de terra. És una cita habitualment hostil per a Pedro Sánchez per les xiulades del públic que un cop més es mantenen allunyats de la tribuna reial. Allà el president espanyol coincidirà amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ja en plena precampanya del 29N caldrà estar pendents dels seus gestos i també de les absències, com la del líder de Vox, Santiago Abascal, que serà anat a Ceuta i evitarà la foto amb Feijóo, o la dels tres ministres de Sumar, embolicats ara en les negociacions per la nova coalició del Front Ampli. Qui sí que hi assistirà per tercer cop és el president de la Generalitat, Salvador Illa. Acabada la desfilada, l'atenció es trasllada a la recepció oficial al Palau Reial, a molt pocs metres d'on encara hi ha la acampada per l'habitatge. Allà els periodistes tenen ocasió de xerrar amb polítics i jutges i serà el moment també per prendre el pols als jutges del Tribunal Suprem que esta setmana haurien de resoldre per fi l'aplicació de l'amnistia o també hauran de dir si mantenen la suspensió al dret a vot pels nacionalitzats per la llei de nets.
0: Més informació política. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els d'Irene Montero no es presentin a Catalunya a les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà finalment el candidat dels republicans al Congrés. La idea és que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent algun membre de la formació morada a les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per Espanya amb Irene Montero per intentar mobilitzar l'electorat progressista. Fonts dels republicans asseguren a aquesta emissora que les converses amb Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat. I descarten, en qualsevol cas, participar en un front ampli de les esquerres espanyoles, com el que Rufián mateix fa mesos que demana. Els comuns que demanaven a Rufián que s'assumés en aquest front ampli lamenten la seva decisió, però la respecten. Això mentre els partits que formen aquest espai, els comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes que volen presentar dissabte que ve. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i sembla que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per l'Assemblea madrilenya.
3: 3CAT Info.
0: S'intensifica la guerra del Iemen després dels diversos atacs que els hutis han fet durant tot el cap de setmana al principal aeroport de l'Aràbia Saudita, Riyadh. L'ofensiva ha causat 16 morts i més de 300 ferits i també han bombardejat diverses infraestructures energètiques. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Uns atacs que la coalició militar del govern iemenita i l'Aràbia Saudita van respondre ahir colpejant nombrosos objectius dels hutis, com ara l'aeroport de la capital iemenita Sanaa, controlat pels rebels. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran, aliat dels hutis, i de l'Aràbia Saudita es van reunir ahir per intentar rebaixar l'escalada de tensió entre tots dos. I és que en les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els rebels hutis que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura el conflicte i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món.
3: 3CAT Info.
4: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
5: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
0: 9:45 del matí. El pont de Platja d'Aro, que passa per sobre el Ridaura a l'avinguda S'Agaró, es farà de nou. I és que arran del temporal de la setmana passada, l'aigua es va desbordar en aquesta estructura del municipi empordanès. El Departament de Territori vol engegar l'obra d'aquí un any i costarà uns 4 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
6: L'aiguat de diumenge va acabar provocant que el Ridaura es desbordés a prop de la desembocadura i inundés garatges i baixos de la zona d'Aro Gran. El riu es va canalitzar en formigó, ara fa 17 anys, però aquell projecte també preveia que s'havien de refer els dos ponts que el creuen i no es va acabar portant a terme. Els ponts són més estrets que la canalització del riu Daura i, a més, hi ha pilars entremig. L'alcalde, Mauricio Jiménez, a principis de setmana demanava la necessitat d'accelerar aquestes obres. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, explica que la redacció del projecte ja ha acabat i posa terminis per fer el primer pont.
7: Amb un inici d'obres esperat a l'entorn de tardor del 2027, amb unes obres, a més, que pot ser que s'allarguin fins a un any o fins i tot més. Aquesta és una obra important, implicarà l'enderroc del pont. El pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, doncs millorarà la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
6: El departament està redactant el projecte del segon pont més amunt del Ridaura.
0: I l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades a partir de demà dimarts amb una nova línia de bus interurbà entre el pont de Sobert i Viella. És un servei molt reivindicat al territori, sobretot per facilitar els desplaçaments dels estudiants, dels treballadors i de les persones que han d'anar a l'Hospital de Viella. El pont de Sobert, Pau Rovira.
8: Seran 4 expedicions per sentit en dies feiners, és a dir, de dilluns a divendres, entre el Pont de Suert i Viella. La nova línia tindrà parades intermèdies a Les Bordes, Vilaller i Sanet, i vol donar més alternatives de transport públic en un territori on els desplaçaments entre comarques sovint depenen del vehicle privat. Des del Pont de Suert, els autobusos sortiran al matí a les 7 i a 1:15, i a la tarda a 3:15 i a 5:15. En sentit contrari, des de Viella, les sortides seran al matí a les 8 i a 12:45, i a la tarda a 4:15 i a 6:45. Jordi Mas, director de Serveis Territorials, destaca que aquesta nova línia de busos interurbans no substitueix les actuals, sinó que s'hi afegeix.
9: O sigui, ara les línies que van a Barcelona o Lleida tenen l'horari que tenen, i aquest és un reforç específic amb 4 itineraris d'anada i de tornada de Viella cap aquí i del Pont cap allà, però són independents al que hi ha allà. Per tant, és un afegit a la oferta que existen.
8: Aquest servei vol facilitar especialment la mobilitat quotidiana entre les dues comarques, tant per motius laborals, d'estudis, com per accedir als serveis sanitaris de la capital aranesa, tal com explica el president del Consell Comarcal, Albert Palacín.
10: I crec que s'obre un gran ventall d'oportunitats a nivell educatiu, laboral, social, sanitari. Crec que això ha de servir molt per arrelar la gent a les dues comarques.
8: Aquest servei respon a una demanda que el territori feia temps que reclamava.
0: 4 minuts i arribarem a 3:15 del matí. La producció de bolets no acaba d'arrencar, malgrat la pluja dels últims dies. Molts dels que han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
11: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res.
12: Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
13: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: Les altes temperatures de l'estiu han perjudicat l'inici de la temporada i els experts preveuen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí 2 setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletària del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
14: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I, per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatura, esclar.
0: Tot i així, els boletaires confien que la temporada agafi embranzida els propers dies.
3: 3CAT Info.
0: Tarragona recupera un nou fragment de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serrallo, que s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarria Domingo.
15: Entre el juny del 1937 i fins al final de la guerra, Tarragona va ser objectiu de 144 atacs aeris amb més de 4.000 bombes i van morir 230 persones. I a partir d'aquell mes de juny i al llarg de 7 mesos es van arribar a construir una 60 de refugis, entre ells el refugi número 32 del Serrallo, fet de ciment armat i amb capacitat per a 500 persones. L'avi de Carles Ventura Oliver va ser un dels responsables de la construcció del refugi. Pertanyia a una família de constructors que treballaven sovint a la zona del Serrallo.
16: El meu avi era el Ramon Oliver Alegret. Venia d'una família de paletes. En aquella època, la família de paletes es deia Maestros Albañiles. I hem viscut tota la vida a la part alta de Tarragona. I el renom que ens coneixien la gent és amb el renom del Gamba, paleta al Gamba. Tota la vida, doncs, que a casa ho hem comentat. A part, sempre s'ha anomenat molt el Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
15: El refugi serrallenc es va construir per iniciativa dels mateixos veïns i Oliver va assumir els treballs amb l'ajuda d'alguns pescadors. Ho explica una veïna del barri, Carme Pedrol.
17: Ell sempre explicava que ell era el que feia el refugi, no el mestre d'obres, i llavors cada barca, cada dia, deixava un home diferent perquè li fes de manobra, perquè l'ajudessin a edificar el refugi.
15: Ara aquest refugi ha entrat a formar part de la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona, promoguda per l'Ajuntament amb la col·laboració de la Generalitat i el Port de Tarragona.
0: Aquest dilluns és la darrera jornada del 12è Festival d'Astronomia al Parc Astronòmic del Montsec. Al llarg de 3 dies, l'equipament haurà programat una desena d'activitats centrades en la descoberta del cel i les estrelles. Des d'Àger a la Noguera ens ho explica l'Alba Mor.
18: Recte final d'aquest festival que té el propòsit d'apropar l'univers i la ciència a la ciutadania i fomentar el turisme d'estrelles. Xavi Moli és el coordinador del Parc Astronòmic del Montsec.
19: La idea és, sobretot, fer activitats diferents de les que fem cada setmana per atraure aquell públic que potser no ens ve normalment un cap de setmana qualsevol, i aprofitant aquests caps de setmana més llargs també per poder apropar més l'astronomia al públic general, sobretot.
18: El Parc Astronòmic del Montsec esdevé un referent internacional en divulgació de l'astronomia i al llarg dels anys s'ha consolidat com una destinació idònia pel públic familiar.
3: El temps.
0: En Francesc Mauri.
20: Poc moviment avui, de fet, alguns intervals de núvols sí, els núvols baixos d'aquest matí aniran a menys sense desaparèixer amb el pas de les hores, més sol a ponent al sud i temperatura diurna que es mourà una mica més amunt que ahir, un parell de graus més, entre 22 i 26 graus a gran part de Catalunya, arribant als 27-28 cap a la Ribera d'Ebre. Aquest tipus de temps, demà passat, probablement fins divendres, continuarà amb nosaltres.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Temps ara pel cinema. Alejandro Amenábar vol estrenar la seva pròxima pel·lícula al Festival de Sitges. Ho va dir després que li entreguessin ahir el premi Méliès d'Or per la seva filmografia relacionada amb el cinema fantàstic i de terror. A més, va presentar una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari. Ens ho explica des de Sitges, Marc Garriga.
21: Mai Amenábar ha estrenat a Sitges i l'estima del públic en la sessió on rebia el premi i es projectava Tesis el va empènyer a prometre que ho intentaria amb la seva pròxima pel·lícula, que serà avançat un thriller psicològic. Al seu costat, un dels protagonistes del film que fa 30 anys, Eduardo Noriega, que explicava a Catalunya Ràdio com ha transcendit aquest film durant tots aquests anys.
22: Que a cualquier parte del mundo que voy me habla muchísima gente como una película que les marcó definitivamente. Incluso mucha gente me dice que se dedica al cine porque vio esta peli muy joven, le marcó y que supo en ese momento que quería hacer cine, ¿no? Que quería hacer cosas parecidas a Tesis.
21: Tots dos, Amenábar i Noriega, han demostrat mantenir una gran complicitat i expressaven a Catalunya Ràdio el desig de tornar a treballar junts ben aviat. No ho fan des d'Abre los Ojos.
23: Cuando ruedas las películas es un proceso muy intenso, donde yo lo llamo siempre una especie de campamento de verano, donde tienes que relacionarte con las actrices, con los actores, tienes que establecer un vínculo y ese vínculo se termina, como en los campamentos de verano, y a veces te vuelves a ver y a veces no te vuelves a ver. Eduardo posiblemente es de los pocos actores con los que he seguido manteniendo el contacto. Lo que tenemos que conseguir es hacer otra película juntos.
22: Yo creo que el haber empezado tan jóvenes haciendo cortos, yo creo que eso te une para siempre, o sea, te da una complicidad que ojalá rodemos juntos y ojalá podamos volcar todo lo que hayamos aprendido en el camino, ¿no?
21: Per la seva part, Peter Jackson va culminar la seva presència a Sitges amb una trobada on va confessar que a ell dirigir no li interessa perquè és una font constant de problemes, però sí que li agrada el procés previ i posterior, és a dir, escriure i muntar la pel·lícula. Pel que fa a futurs projectes, va confirmar que The Hunt for Gollum, la nova pel·lícula de la saga del Senyor dels Anells, està a punt de finalitzar el seu rodatge, que no pensa refer la trilogia original de cap manera perquè no troba a faltar-hi res i que ara està centrat en la pròxima pel·lícula que farà sobre Tintín.
0: Més cinema, ara amb sèries, perquè l'origen de l'assassí Jason de Divendres 13, la crisi existencial del superheroi Visió de Marvel o la memòria del Sherpa Tenzin que va fer l'Everest amb Edmund Hillary són alguns dels arguments de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de vídeo. La repassem amb Montse Pujol.
24: La sèrie Crystal Lake, que estrena divendres a HBO Max, és una prequela de la saga de terror Divendres 13. Pren el nom del llac on va morir ofegat el nen Jason, abans de reaparèixer convertit en l'assassí en sèrie dels Slashers, que des del 1980 ens han aterroritzat amb metzets i destrals sagnants. La història arrenca el 1971, centrada en Pam Burgess, la mare soltera desconsolada per l'accident mortal del Jason, interpretada per Linda Cardellini, que potser amaga algun secret fosc i no és tan innocent com sembla. I un superheroi de Marvel en plena crisi existencial a la sèrie Vision Quest, que emetrà Disney Plus a partir de dimecres. És un thriller on l'android Visió haurà de lluitar contra el virus digital Ultró en plena depressió vital, ja que vol recuperar l'amor i les emocions que sentia abans de ser destruït i reconstruït. Un robot turmentat perquè ha recuperat les dades del seu jo anterior, però no els sentiments.
1: My dear Hungry with Hollis community, this is one of my favorite recipes.
24: Your husband. Jennifer Garner és la protagonista de la sèrie dramàtica The Five Star Weekend, que retrata la crisi d'una cuinera molt famosa quan enviuda prematurament. Per superar les esquerdes d'una vida aparentment perfecta, la protagonista organitza un cap de setmana amb amigues i receptes que fracassa perquè les dones no es coneixen entre elles. Cadascuna prové d'etapes diferents de la vida de la Hollis, la infantesa, quan tenia 20 anys, quan en tenia 30, i una convidada sorpresa. Divendres, a Sky Showtime.
2: When I was a boy, I used to tell people it was my mind.
24: Apple TV estrena divendres el llargmetratge Tenzing, que recupera la figura del llegendari Sherpa nepalès que va coronar l'Everest, fent de guia de Sir Edmund Hillary l'any 1953. Protagonitzada per Hayden Panettiere i William Dafoe, barreja l'aventura i els paisatges imponents de les pel·lícules d'alpinistes amb la memòria d'una figura universal de l'escalada que sempre va quedar eclipsada per la fita atribuïda a l'alpinista neozelandès. I Netflix també reserva fins divendres l'estrena de la pel·lícula argentina Lo dejamos acá, amb Ricardo Darín fent de psicoanalista d'un famós escriptor, interpretat per Diego Peretti. Un doctor conferenciant i mediàtic per les seves teràpies pragmàtiques i contundents que haurà de revisar els seus mètodes si vol curar el bloqueig creatiu d'un autor que diu que només pot escriure quan beu alcohol.

0: La Gossa Sorda deixa els escenaris definitivament. Un dels grups musicals de referència al País Valencià es va acomiadar i davant de 20.000 persones a Pego, la seva localitat i el mateix lloc on tot va començar. València, Marta García.
1: Ha sigut l'última aquelarre. Amb este títol, la Gossa Sorda ha ofert el seu últim concert després de 30 anys cantant i reivindicant en valencià. Van néixer en una caseta de camp de tarongers i van traspassar fronteres més enllà del País Valencià, amb títols com Quina Calitja, Senyor Pirotècnic o Camals Mullats. Josep Nadal és la veu del grup.
2: Uns mesos sense veure-nos les cares, perquè ha sigut això superintens. D'això, de pràcticament 30 anys que vam pensar que volem fer un grup, pues hasta, fins així hem arribat.
1: A Tornallom ha sigut la seva última gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Andalusia o Galícia, a més també de Brussel·les, i que han seguit unes 200.000 persones. Pego ha sigut el seu últim escenari. Han dit adeu en casa davant 20.000 persones, fans fidels de diverses generacions i procedències.
3: Perquè quan em va dir que tornaven fa any i mig o això, jo dic, ai mare, ara qui s'ha d'en recordar? I sí que se n'han recordat, sí.
4: Perquè han entès perfectament el que necessitava el País Valencià.
5: Bueno, de fet, nosaltres vivim a Irlanda. Sí, estem baixant des d'Irlanda, realment. A veure'ls.
1: A la Gossa Sorda ja no la veurem dalt dels escenaris, però seguirà estant ben present.
6: No abandonarem mai esta barricada, perquè d'esta lluita depèn la nostra sort.
0: El thriller periodístic Res non verba de David Mataró guanya el 20è Premi Quim Masó, que impulsa la producció i l'exhibició de teatre de text en català. Marta Vives.
7: Dirigit per Albert Brunat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir una història sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic de la temporada alta, Narcís Puig, l'ha explicat així.
8: Vaig molt, molt directe, molt ràpid, molt, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
7: El premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival el 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta l'any vinent. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Esports. Fins a les 10 en punt, amb Eudald Serra. Bon dia.
9: Bon dia i bona hora. El Barça viatja aquest matí cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la fase de la Lliga de la Champions davant el Galatasaray. Per aquest partit, Hansi Flick encara no podrà comptar ni amb Rafinha, ni amb Frenkie de Jong, ni amb Christensen, que continuen de baixa i no han entrat a la convocatòria. L'alemany ha fet pública una convocatòria aquest matí de 22 jugadors, tots els disponibles que té ara mateix el primer equip. A quarts de 5 de la tarda està prevista la roda de premsa prèvia de Hansi Flick i també d'un jugador, en aquest cas Pau Cubarsí, i més tard, a 6:15, l'últim entrenament a l'estadi Ali Samien, l'escenari del partit de demà. Els blaugrana viatgen a Turquia, ben guanyar la primera jornada de la Champions i també com a líders indiscutibles a la Lliga, amb 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el Betis i 6 sobre el Madrid, que és quart. L'Espanyol és ara mateix 12è amb 8 punts. La 8ª jornada de primera es tanca aquest vespre amb el partit Llevant-Sevilla. Mentrestant, a segona divisió, el Girona juga aquest vespre al camp del Tenerife en el partit que tancarà la 9ª jornada. Quique Álvarez segueix sense poder comptar amb Estuani ni Justin, que estan lesionats. Si els de Quique Álvarez acaben guanyant avui, se situaran al final d'aquesta jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe i en zona de play-off.
10: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
9: El Tenerife Girona començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I un apunt més de futbol, el Sant Andreu tanca la jornada del cap de setmana de Primera Federació, la 7ª jornada, ho farà al camp de l'Hèrcules a partir d'un 6:45.
11: 3Cat Info.
9: En bàsquet, a la Lliga CB, victòria ahir del Barça i derrota de la resta de catalans que jugaven. El Barça va superar el València al Palau Blaugrana 89-86 i suma la segona victòria a la Lliga. Joel Parra destaca l'empenta que els dona al públic quan juguen al Palau Blaugrana.
12: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València.
9: La resta d'equips catalans que jugaven ahir van perdre: Baskonia 93, Assisa Joventut 73, Real Madrid 120, Kitzenàs Manresa 83, i Obradoiro 91 i Lerna Lleida 89. I tampoc van anar gens bé les coses a la Lliga Femenina, ja que tant l'Esparun i Girona com el Cadí la Seu van perdre. L'Uni va perdre a casa davant el Jairis de Múrcia 48-64, és la tercera derrota consecutiva a la Lliga. El tècnic Roberto Íñiguez es mostrava molt crític amb el seu equip.
13: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
9: El Cadí la Seu, per la seva banda, va perdre 72-50 a la pista del Mallorca i sumara una victòria i dues derrotes.
11: L'actualitat esportiva a fons.
9: Marc Márquez va acabar i sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP i es manté 2 punts de distància de Jorge Martín a la classificació després que aquest acabés tercer i recuperés el lideratge. La victòria va ser per l'italià Marco Bezzecchi. El tro de Cervera dona per bona, però, aquesta classificació. Sentim-lo en declaracions a DAZN.
14: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
9: Encara motor, el neerlandès Max Verstappen es va adjudicar la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc va ser segon i Antonelli tercer. A la classificació general, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca, amb 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon. I en hoquei patins, per una banda, el Vigues i Riells es va adjudicar ahir la Lliga Catalana Femenina, derrotant el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyant d'aquesta manera per primer cop aquest títol. Mentrestant, el Mundial, amb 7 jugadores catalanes de 10, l'equip espanyol va superar la final l'Argentina per 3-1. Avui també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia, partit de 8:45. I en waterpolo, per una banda, aquest migdia a les 12 juga a Mataró la Supercopa femenina entre el Mataró i el Sant Andreu. D'altra banda, aquest matí es fa el sorteig de la fase de grups de la Champions femenina i també de l'Eurocup masculina. A la Champions femenina hi ha 5 catalans, Mataró, Sabadell, Sant Andreu, Terrassa i Catalunya. I a l'Eurocamp masculina, 2, el Terrassa i el Barcelona.
11: Ràdio Argentona.
15: Yeah. 104.6 FM. Mm.

Té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil, sense avisar-nos, és marxar amb molt poc estil. I que amb el temps, que ho cura tot,

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Quan ha de durar l'amor, qui té la resposta que sembla

La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: condicionar.
1: Viu la ràdio. Viu Ràdio Argentona. 104.6 FM.
2: No sé si...

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

merda. Ties, us ho juro que quan jo era petita, vale, el meu màxim somni era tenir una relació per cuidar-la, per fer-me gran, per créixer.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veu

Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat.

Bana mama sakatın mı?

0: ens queda.
1: Viu la ràdio.
2: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: para explicarte.
1: Te a la te va cara. Tu te robé a la te va cara.
0: Diré més de 20 raons de perquè tots els nous amb els que estiu estaran no valen rei, no valen shit. Però tu això ja ho saps, no t'ho he de repetir. Pare diu que no em veu bé, que està preocupat. Porto dies arribant de mañana, heu col·locat. Però què vol que faci si quan el cervell no pensa? És l'únic moment que no recordo que tu ja no estàs aquí.
1: Que tu has marxat.
0: Però no vols marxar, baby. No deixar de fer mal.

0: en Finn.
1: És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència. Federació de Ràdios Locals de Catalunya.

Radio Argentona. Radio Argentona. 104.6. 104.6. 104.6. FM.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Viu la ràdio.
0: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: FM.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6 FM.

del cotxe no et respon. Truca'm si mai fas un trasllat i abans que pengi seré baix saludant-te arremangat i truca'm.

i abracen fort amb l'excusa d'algun gol. I truca'm quan trobis la cançó que t'he amagat aquest matí.

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No.

0: after.
1: Ara en serio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'after. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

Els teus moments a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM.

de vosaltres.

0: Ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no? Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.

0: dies que vindran.
1: Si tu ja no m'estimes, vine i digue-m'ho a la cara. Si tot era mentida, doncs per què ha de durar? De tot el que em vas prometre, ara només queden paraules que marxen tant.

0: Sense embuts.
1: Sense embuts.
0: Sense dubtes.
1: Sense dubtes.
0: La ràdio directa.
1: La ràdio directa.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona, la més...
1: Ràdio Argentona.
0: Yeah. 104.6 FM.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: 104.6 FM.
0: Una ràdio més pròxima.
1: Cada dia més a prop teu.
0: Ràdio Argentona.

0: coet a casa. Un lloc a l'armari pel quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: ok.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.

Viu la ràdio, viu Ràdio Argentona.

0: felicitat.
1: Viu la ràdio.
2: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
1: Viu la ràdio.
2: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
3: Informa't, diverteix-te, il·lusiona't, gaudeix. Ràdio Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: La teva ràdio.
1: La teva ràdio.
0: La teva música.
1: La teva música.
0: Els teus moments.
1: Els teus moments.
0: Només. A Ràdio Argentona.
2: Aquest 20... Espera, pugem el volum. Ara. Aquest 25 no estem tripping, eh? Això sona així. M-T-B, B, yeah. I wanna love you. You already know.
3: This is it, money.
2: Yeah, però aquesta és la versió del dolç, eh? No et vagis a confondre. Sí, sí.

0: la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: pixolete.
1: Oh. Tu, de l'1 al què ens veiem tots al pantà?
0: De l'1 al 2.
2: Vosaltres també, eh?
1: Vinga, va.
2: Dale.
1: 1, 2, 3,
2: 2.
3: Ah! He perdut un de l'1 al què i ara no m'atreveixo a fer-ho.
0: De l'1 al què?
3: Encertat de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir. Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: passa que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Viu la ràdio.
2: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La millor música a Ràdio Argentona.
2: Tant de bo que m'esperis, escuri.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: tú sueles estar.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona. Il·lusiona't. Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM.

0: expandiendo així fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tranquil, ja no és un gen.
1: Aquí estaré. No, això no m'hi ha
0: fet. Tot el dia m'està xinxant.
2: Viu la ràdio.
3: Els teus moments a Ràdio Argentona.
4: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada dia.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà.

Ràdio Argentona, 104.6 FM. Ràdio Argentona, il·lusiona't, 104.6 FM.

En una família començo un nou camí i sento la tristesa del comiat. Tothom fa via quan la festa s'acaba, els camins que han coincidit de nou tots se separen al matí, però he de continuar el viatge i m'entrego a la incertesa i a les pors del que m'espera. I tot i així segueixo amb el coratge, recordant els grans moments viscuts, pensant que avui serà com cada dia que estreno una família. Començo un nou camí i sento la tristesa del comiat. Tothom fa via quan la festa s'acaba, els camins que han coincidit de nou tots se separen al matí, i cadascú amb el seu equipatge, recorrent vastos paisatges, infinites direccions, coincidireu buscant

xa difícil mesquita. Marxista, lancista, masguita, m'excita. No sóc poeta, sóc massa idiota, sóc més de tocar la gaita. I en hivern sempre me ploren els ulls, me piquen, me fan xirvita. I al nas, pura estalactita, necessite més guita. Beca aigua d'aixeta i no em fa res, de xicotet vaig caure en la marmita. Jo només em ric, i quan somies som ric. No sóc ric, no tinc somier, I'm sorry. Sóc un pobre sommelier que veu d'un bric. Tinc un tic, faig soroll, absorbint amb la cullera. Jo vull ser fallera, per ficar-me cega. I tindré

la pera conferència, no tinc confiança en el confeti, perquè quan es llança sempre canvia d'apariència i em confon, no sé en quin confort, no sé com sóc. Em confonc amb un fong, em conforme amb molt poc. Tu

anyespla. Si has de fer alguna cosa, calla i fes-la. Segueixen d'Uber taxistes que van amb Tesla. El formatge més barat és el de mescla. Crec que tens la tapa del servei un poc tancada. Crec que tens que anar amb calma per collir una colmena. Fes amb cura, no sigues cul en pena. Demana bé les coses, vull caure una bascolla. Sí, sí, ballar i festejar. Alimenta l'ànima, però tu mira mante. Mantint la boca tanca. Volen fer la festa i volen far-la en pau. Uau, crec que el gripau es vol comunicar. Cisterna trencada, sistema escolar. Cistella trenada, sistemàtica. Com la dona que em pregunta de raere d'un bancal. Perdona, bonico, què és això?

0: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu. 104.6 FM.
1: Aquest país estrany és tan...

Jo no he trobat al món un lloc millor. I aquesta llengua estranya és tan tossuda i no resignes

nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6. Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. 104.6 FM. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Tierra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent.
2: Ara és el moment.
1: Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

que tot vagi bé. I no t'oblidis de cuidar-te les ones dels cabells. Que tot vagi bé i no et descuidis.

0: Bona nit, són les 11. Un incendi en un tren AVE obliga a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres. El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'Esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero. Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i estudia si la pot recórrer al Constitucional. Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com va passar el 2023. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit aquest dilluns en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. A la desfilada militar han rebut Sánchez amb insults. Rússia manté els atacs sobre infraestructures energètiques d'Ucraïna malgrat la treva anunciada per Donald Trump. Moscou no reconeix obertament que no respecta l'alto al foc, però insisteix que Kiev només busca un alto al foc per rearmar-se. I l'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus. El cap militar de l'Aliança ha presentat l'estratègia de defensa basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia. El director sud-coreà Na Hong-jin fa vibrar el públic de Sitges amb la seva nova pel·lícula de ciència-ficció, Hope. El cineasta ha estat un dels grans protagonistes de la jornada, ja que ha rebut a més el Premi Màquina del Temps a la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
1: Esports. El Barça de Flick té partit de Champions aquest dimarts al camp del Galatasaray. El tècnic blaugrana diu que cal preparar-se per l'ambient de l'escenari del partit. El Girona empata 1 a Tenerife en el partit que tanca la novena jornada de la segona divisió de futbol. Pel Girona ha marcat Esprilla. La selecció espanyola masculina d'hoquei patins, amb 9 catalans, supera 3-2 Itàlia al Mundial del Paraguai.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts es mantindrà estable, amb sol al Pirineu i Ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes entre els 23 i 26 graus, i altre cop podrem tocar els 30 graus.
2: 3Cat Info.
0: Us informa Agustí Serrat. Un incendi en un AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. La incidència que ha afectat milers d'usuaris s'ha produït prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. El foc ha afectat la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres i ha obligat a desallotjar els 283 passatgers que anaven a bord del comboi. Això ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio Pili García, una de les passatgeres afectades.
3: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
0: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han apagat l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. Així ho explicaven declaracions a 3Cat Info, Florencio Pascual, que és el cap d'intervenció del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Saragossa.
4: Sí, la parte trasera del tren que coincide con una de las dos máquinas completamente. Lo que es vagones de viajeros, ni siquiera ha habido afección por el humo. Sí, la catenaria también se ha caído en la zona, no sabemos si por enganchón o por las altas temperaturas que ha alcanzado. Toda la parte que estaba por encima del tren ha caído la catenaria en sentido Barcelona.
0: Tots els trens que feien la ruta entre Madrid i Barcelona han quedat aturats a les estacions intermèdies. Només en els trens de Renfe el tall ha afectat 5.000 passatgers, que s'han estat hores dins dels trens aturats a mig camí, però aquests passatgers cal sumar-hi també els que viatjaven en les altres dues companyies que operen al servei de l'alta velocitat. Sergio Bueno és el director general de presidència de Renfe.
2: Se han puesto en marcha el servicio de devolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente que hemos tenido esta tarde.
0: Doncs bé, Adif ha revisat la infraestructura i a quarts de 10 del vespre s'ha restablert el servei de manera parcial i per via única en el tram afectat. Alguns trens han acabat arribant amb més de 4 hores de retard, mentre que d'altres finalment s'han cancel·lat. Els usuaris de l'estació de Sants lamentaven la manca d'informació. Toni Fortesa.
5: Tarda caòtica a l'estació de Sants amb milers de passatgers afectats per l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla, a l'Aragó. El servei s'ha restablert al vespre, però amb retards de més de 4 hores i trens que circulen a velocitat reduïda per via única durant 25 quilòmetres al tram afectat per l'incident. Els usuaris han denunciat la manca d'informació per part de les companyies. Alguns, això sí, han pogut reprendre el viatge cap a Madrid.
6: En una hora y media más o menos seguramente podremos salir. Una hora y media o dos, ya sabes. Cuando llegue el tren de Zaragoza que vuelva para seguir tirando para allí, pero bueno, toca esperar y aguantar.
5: D'altres, en canvi, han vist com se'ls anul·lava el tren.
7: Per ara uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, donen l'opció d'agafar un altre demà, que volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances demà a la feina, però no em queda un altre, perquè arribaré demà al vespre.
5: Trobar alternatives era difícil perquè els trens de Barcelona d'aquest dimarts al matí ja van plens. Renfe, Ouigo i Irio han ofert canvis de viatge, reemborsaments i, en alguns casos, compensacions econòmiques.
0: La manca d'informació que han tingut els usuaris afectats ha fet que alguns optessin per buscar mitjans alternatius de transport per arribar a la seva destinació. És el cas de la Sílvia, que anava en un tren que ha estat aturat a l'estació de Saragossa.
8: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens pel dia següent, ja estava tot absolutament col·lapsat, i al final hem decidit tirar pel dret. He trobat un taxi d'aquí de Saragossa, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, ens ha informat que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros, tot i així estem amb el taxímetre, per tant no sabem molt bé exactament quan serà finalment, i hem decidit que aquesta era la millor opció entre quatre persones que he contactat, he cridat pel tren, qui estava interessat.
0: Aquest dimarts a primera hora del matí el servei continuarà alterat perquè els trens hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres. I en paral·lel, Trànsit ha tancat l'operació del pont del 12 d'octubre, l'operació tornada, amb un balanç de 3 morts a les carreteres catalanes, tots motoristes. L'últim aquest dilluns mateix, en una sortida de via a la T-700 a Vimbodí Poblet, a la Conca de Barberà. El conductor era un home de 60 anys de nacionalitat alemanya. Amb aquesta víctima són 99 les persones que han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes. En l'operació tornada, les vies que han presentat més retencions han estat la C-16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i la C-17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. També hi ha hagut aturades a la C-14 a l'Alt Urgell, a Organyà, i més puntuals a l'A2 i a la C-55.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions que integren la coalició d'esquerres. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
11: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
0: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. I és que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit d'Inere Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. I mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després que la Mesa Nacional del partit optés per no concórrer a la cita electoral. La formació ja va avançar dissabte que no tenia intenció de concórrer a les eleccions espanyoles perquè actualment diuen que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. En qualsevol cas, els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar en aquestes eleccions al Congrés del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir suspès cautelarment el seu vot coincidint amb el dia que es tancava el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
12: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
0: El Suprem ha rebutjat pràcticament per unanimitat aixecar la suspensió del vot dels nets d'exiliats pel franquisme. Ho havien demanat la Fiscalia d'Advocacia de l'Estat, al·legant que era impossible revisar els quasi 170.000 expedients afectats pel recurs de Justícia Europa i Vox. Dels sis magistrats, només una els ha donat la raó i en el seu vot particular ha argumentat que davant la urgència del 29N s'havia de garantir el dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Com el govern espanyol, el PSOE i Sumar també han lamentat la decisió. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que amb el veto el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. En una piulada X, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat, diu, del govern espanyol. En qualsevol cas, Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i confia en una mobilització de l'electorat progressista com la que hi va haver el 2023. Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han compartit amb els periodistes les seves expectatives electorals durant la tradicional recepció al Palau Reial d'aquest dilluns amb motiu del Dia de la Hispanitat. Abans, a la desfilada militar, Sánchez ha estat rebut amb insults. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
13: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa per la mobilització del seu votant i per la fuga de vots del PP a Vox. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això veu nerviosos als populars. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en matèria d'habitatge i es mostra segur que el PP creixerà en escons, però per si cas diu no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial el dia abans del viatge dels Reis a Ceuta i Melilla i després de presidir la desfilada militar del 12 d'octubre, on, com ja és habitual, no hi ha faltat el president Salvador Illa, però sí el líder de Vox o alguns ministres de Sumar. Tampoc han faltat l'escridassada habitual a Pedro Sánchez enguany amb més insults que xiulades.

0: 14 banderes de la ciutat autònoma. Alejandro Fernández es el presidente del Partido Popular a Cataluña.
1: Hay algunos que quieren pasar página como si aquello se hubiera solucionado, pero tenemos miles de compatriotas, porque Ceuta es tan española como Barcelona, como Madrid, abandonados a su suerte y humillados por parte del gobierno de España. Pronto habrá un cambio en España que permita protegerles.
0: Vox també ha participat en la marxa conjunta després d'organitzar un acte propi a la plaça del Rei. Sentim Ignacio Garriga, secretari general del partit a Catalunya.
2: Vox hoy está donde tiene que estar, en Ceuta, defendiendo nuestra soberanía ante la invasión marroquí y, por supuesto, también está en Cataluña, para lanzar un mensaje de unidad al conjunto de los catalanes en un momento crucial, como es el 29 de noviembre y las amenazas a las que nos enfrentamos.
0: També a Barcelona, al vespre, 1.400 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en una manifestació antiracista convocada pel Bloc Anticolonial. Francisca Casas n'és la portaveu.
3: Por una parte reivindicamos como hecho histórico el inicio del genocidio de 1492 por parte del Reino de España. Lo que nos interesa mucho reivindicar y hacer visible todas las estructuras coloniales que hoy día permean todas nuestras instituciones y nuestras leyes y que afectan nuestras vidas, especialmente las vidas de las personas migrantes, racializadas y precarizadas.
0: La manifestació ha anat des de l'avinguda del Paral·lel fins a la plaça d'Idrissa Diallo, a la Via Laietana, on abans s'alçava el monument a l'esclavista Antonio López. I també ha passat per davant del monument a Colom.
4: El temps.
0: Moment ara per la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
5: Aquesta setmana la continuarem amb aquest temps força estable, les perturbacions lluny de casa nostra i, per tant, aquest dimarts tornarem a començar amb temps estable. Això sí, amb més núvols baixos, resseguint la façana litoral i perlitoral, algunes boires també en aquest sector i, en canvi, més clarianes o bandes de núvols prims cap al Pirineu i cap a Ponent o interior de les Terres de l'Ebre. Temperatura a primera hora una miqueta més amunt. No farà un ambient tan fresc com aquests darrers dies. Igualment, però, aquests valors més baixos cap al Pirineu Prepirineu, però ja mínimes de 10-12 graus cap a comarques interiors i fins i tot en algun tram de la costa podríem tornar a rondar els 19 o 20 graus. De cara al migdia mantindríem una mica la mateixa dinàmica de temps, de núvols baixos que en alguns casos seran persistents. Es podria deixar escapar alguna gota, algun ruixat irregular a la tarda cap a sectors del prelitoral, principalment, o comarques entre Barcelona i Girona, i en canvi moltes més estones de sol cap al Pirineu i sobretot també cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Aquí és on més s'enfilarà altre cop la temperatura. Podríem tornar a tocar aquests 29 o 30 graus i moltes màximes entre els 23 i els 26 graus.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: Més qüestions. L'OTAN presenta un manual de guerra que diu com caldria reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia a Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que la rereguarda ajudi el seu exèrcit. Tot i amenaçar amb una resposta contundent, els aliats posen el focus en la prevenció. Brussel·les, Bruno Forteamires.
6: El comandant suprem de l'OTAN, Alexis Grinkevich, diu que la intel·ligència artificial i la recollida massiva de dades militars els permetrà anticipar amb més temps qualsevol moviment sospitós de l'exèrcit rus.
7: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
6: Però si Moscou apugés l'aposta i mobilitzés més soldats o augmentés els seus atacs, l'OTAN obre la porta a bombardejar territori rus.
7: Trencarem el sistema de combat utilitzat contra nosaltres. Això inclou no només la força atacant en si, sinó tot el que li dona suport, la manté o la controla.
6: Quedarien en el punt de mira, doncs, fàbriques russes d'armament, dipòsits de benzina o carreteres que faciliten el moviment de les tropes. L'OTAN avisa al Kremlin que estan preparats per a la guerra.
7: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
6: Però al mateix temps veu improbable que Rússia ataqui de manera imminent cap país de l'OTAN.
0: Mentrestant, Rússia manté els atacs a instal·lacions energètiques d'Ucraïna, malgrat l'alto el foc bilateral anunciat per Donald Trump. Volodymyr Zelensky diu que ells estan disposats a aturar els atacs si també ho fa Moscou. La cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaja Kallas, també ha reclamat a Rússia que compleixi l'acord anunciat per Trump.
8: Això no és el que fa un país que busca la pau. Un alto el foc no serveix de res si només una part el respecta.
0: El Kremlin, però, ignora

0: La treva, tot i que evita rebutjar-la obertament. El govern rus considera que aturar la guerra només serviria per donar oxigen a l'exèrcit ucraïnès. Moscou, Cristina Solies.
1: Putin no ha volgut mai un alto el foc i ara tampoc no ha acceptat la treva contra la infraestructura energètica que ha anunciat Trump. Ara bé, després que el president nord-americà fes públic un acord per exportar el dièsel rus, el Kremlin no vol fer enfadar el líder de la Casa Blanca i es limita a dir que els contactes amb els Estats Units continuen. De fet, en l'informe diari del Ministeri de Defensa s'ignoren els atacs contra instal·lacions elèctriques que denuncien des d'Ucraïna. El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, justifica que no volen aturar les hostilitats per no donar aire a Zelensky.
2: L'objectiu és negociar per aconseguir un respir. Va dir que fins i tot està disposat a celebrar eleccions presidencials si se li donen 2 mesos per recuperar forces i durant aquest temps Europa podrà dotar-lo de noves armes per continuar la seva guerra terrorista contra el poble rus.
1: Per a Putin l'escenari és molt favorable perquè amb l'acord del dièsel ha fet un favor a Trump en plena campanya electoral mentre presenta Zelensky com el culpable de la pujada mundial dels preus del combustible. Ara bé, el que realment persegueix el president rus és que Trump s'afarti del líder ucraïnès i li retiri el suport militar, inclosa la informació d'intel·ligència que és clau per colpejar les refineries russes.
0: Seguim en plana internacional perquè el canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada general del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes electorals del seu partit, la CDU, a diversos estats federats. La decisió s'ha pres després d'un conclave del Partit Conservador i enmig de tensions amb els socialdemòcrates, socis de coalició al govern. Berlín, Jordi Regàs.
3: Alemanya és un dels països europeus que paguen més cara l'electricitat. Si a Catalunya el preu del quilowatt-hora oscil·la al voltant dels 15 cèntims, Alemanya és ben bé el doble. Fa mesos que llars, però sobretot empreses, es queixen d'aquesta diferència i com això afecta la seva capacitat per competir en els mercats internacionals. Per transmetre als alemanys que el partit fa costat a la gent, el canceller ha anunciat aquest dilluns que entomen aquest tema. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
4: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom, al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
3: Si a Alemanya fins ara es pagaven uns 2,05 cèntims d'euro per quilowatt-hora, un cop s'aprovi la reforma, les llars passaran a pagar 0,01 cèntims, les empreses 0,05. Una família amb aquest canvi es podrà estalviar uns 100 euros a l'any. Una empresa mitjana o familiar potser s'estalviarà uns 2.000 euros al cap de l'any.
5: 3Cat Info.
0: L'Aràbia Saudita manté suspès el trànsit aeri des dels seus principals aeroports pels atacs amb míssils des del Iemen. Els rebels houthis han llançat un nou projectil balístic aquest dilluns contra l'aeroport de Riad, que ha pogut ser interceptat. Durant el cap de setmana, les explosions van causar més d'una dotzena de morts i més de 300 ferits, l'atac més mortífer que ha patit el país àrab en més d'una dècada. Els houthis, aliats de l'Iran, controlen les principals ciutats del Iemen i els ports del Mar Roig, un punt clau per al comerç marítim internacional. L'Aràbia Saudita dona suport al govern del Iemen, reconegut internacionalment, que intenta, en les últimes setmanes, recuperar aquest territori. Aquesta guerra ha fet augmentar encara més els preus del petroli, que s'han tornat a situar per damunt dels 106 dòlars al barril de Brent. I la riuada, que diumenge va tornar a arrasar diversos pobles del centre del Nepal, ha afectat 200 cases i hi ha 5 desapareguts. Les autoritats nepaleses van haver de rescatar 95 persones, 9 de les quals són estrangeres. Hi ha més de 100 excursionistes estrangers que han quedat atrapats en diversos punts després d'aquesta crescuda del riu, que s'han dut camins i ponts. En total, hi ha prop de 700 persones afectades. Segons les imatges captades pels satèl·lits, l'origen seria una allau des de dalt de l'Himàlaia fins a una gorja 3.500 metres més avall que va arrossegar fang i vegetació fins al riu. Els avisos que les autoritats van fer a les poblacions de la zona van permetre que molta gent es refugiés a temps i evitar així una nova desgràcia. Aquesta inundació torna a castigar el Nepal quan el país encara s'està recuperant de la gran riuada de l'agost amb centenars de persones mortes i més de 5.000 desapareguts.
5: 3Cat Info.
0: Sitges ha quedat atordit amb Hope, una pel·lícula coreana d'acció i ciència-ficció que ha deixat bocabadat al públic del Festival de Cinema Fantàstic. El seu director, Na Hong-jin, ha rebut, a més, un dels premis honorífics d'aquesta edició. Sitges, Marc Garriga.
6: Ai, 도대체 뭐가 이딴 짓을 한 거야? El Festival de Sitges ha concedit a Na Hong Jin el Premi Màquina del Temps per una filmografia on destaquen The Chaser o El Extraño i que ja l'havia portat aquí abans. Però sobretot per aquesta magnífica Hope, una fita en el cinema de ciència-ficció i d'acció coreà que va entrar en la secció oficial del Festival de Cannes, però que estava predestinada a que el públic de Sitges la valorés com cal. I així ha estat, ovacionada amb força per un públic que ha devorat les seves 2 hores i 40 minuts de persecucions trepidants, d'humor escatològic i de crítica política global, com ens explicava el director Na Hong Jin en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Al principi, Hope neix de la por que els Estats Units ataquessin Corea del Nord. I l'angoixa era total i tothom pensava que esclataria una guerra. Després va venir la pandèmia i diverses guerres arreu del món i tots aquests fenòmens a mi m'afecten. Tot això m'ha guiat a escriure el guió d'aquesta pel·lícula i fer-la. Però no m'he volgut quedar a la Terra i al final el punt de vista és universal i per això hi ha extraterrestres.
6: Hope arribarà als cinemes el 30 d'octubre i el seu director ha confirmat que la història no acaba aquí, sinó que la idea és rodar una segona i una tercera part, fins i tot. Però abans té un altre projecte en ment, una pel·lícula, ha dit, fosca i amb molta sang.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Damià Aguilar.
8: El Barça és a Istanbul, on aquest dimarts visitarà el Galatasaray en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions de futbol. Partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. 22 jugadors han entrat a la llista de Hansi Flick, els mateixos que davant del Getafe. Les baixes sabudes, Rafinha, De Jong, Christensen i Verdaggi. L'alemany, Flick, diu que es conforma amb guanyar 0-1 i que cal estar preparats per l'ambient.
9: Well, I don't know if it's... If it's pressure, you know, this is for...
10: No sé si és pressió. Per mi és el resultat de com entrenem. Estic molt content amb el que veig als entrenaments. L'ambient al vestidor és fantàstic, però cada partit és diferent. Cada partit comença 0-0. Demà hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat.
8: Per l'equip turc, l'uruguaià Lucas Torreira diu que potser juguen contra els millors del món.
11: Mañana quizás vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en la actualidad y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión y estamos con mucha motivación. Como dijo el míster, a veces no se necesita tanta motivación para este tipo de partido y bueno, mañana creemos que va a ser una gran noche y queremos dar una alegría a toda nuestra gente.
8: També aquest dimarts es juguen aquests partits: Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, Arsenal, Lilla, Viking, Bayern de Múnich, Inter de Milà, Bruges. A la segona divisió, empat a 1 del Girona a Tenerife, amb gol d'Esprilla, el resum de l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà.
12: L'àrbitre es posa el xiulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Edeoro Rodríguez López. El Girona que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar prop al Tenerife els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de play-off, com sí que estava abans de començar aquesta jornada.
8: La valoració del tècnic Quique Álvarez.
13: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
8: Al descans, el porter Gazzaniga amb molèsties musculars ha estat substituït per Krapitsov. A segona també ha perdut el líder l'Eibar, 3-1 a Oviedo, i ara el líder és l'Almeria. Burgos 0, Granada 1 i Valladolid 5, Albacete 0. El partit que tancava la jornada 8 de primera ha tingut quasi 15 minuts de descompte a la segona part, i en aquest temps hi ha hagut 3 gols. 2 dels locals i un dels visitants. Finalment, Llevant 3, Sevilla 3. L'Osasuna ha anunciat la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis després de la derrota de diumenge contra el Betis 5-2. El substitueix fins al 2029 Iagoba Arrasate, segon entrenador de primera destituït després de Corberán al València. A la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
5: 3CAT Info.
8: En hoquei patins, Espanya debuta amb victòria al Mundial masculí del Paraguai contra Itàlia. 3-2 per al combinat de Pere Vàries, on hi ha 9 catalans. Els 3 gols de Pau Bargalló. Aquest dimarts, Espanya juga contra Portugal. El Mataró ha complert els pronòstics i s'adjudica la Supercopa Espanyola Femenina de Waterpolo en superar el Sant Andreu per 15-5. Martina Claveria, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Bueno, sí. O sigui, l'únic moment complicat que hi ha hagut en tot el partit ha sigut el primer minut.
8: Quart títol de la Supercopa Espanyola per al Mataró. En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa, partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També jugarà el Baxi Manresa a la pista del Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende belga, en aquest cas a la FIBA Eurocup. El ciclista de l'UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts després de 155 dies lesionat al Tour de Guangxi, a la Xina. Soler va caure al Giro i es va fracturar la pelvis. A la prova xinesa hi ha 18 equips del World Tour per tancar la temporada. Al món del golf, els jugadors que triïn quedar-se al circuit LIV que paga l'Aràbia Saudita no se'ls permetrà disputar el circuit europeu. Aquest dimarts hi ha un segon amistós femení de futbol als Estats Units, a Espanya, a Chester, Pensilvània. Dissabte passat, Espanya va guanyar 0-2 a la selecció de Sònia Bermúdez i a les catalanes Ona Batlle, Laia Codina, Ainhoa Marín, Alexia Putellas i Clara Serra Jordi.
0: Són 2:15.

0: Repassem ara algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres. I el Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'Esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero. De seguida us explicarem que la Unió Europea importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín. Rosalía col·labora amb el grup irlandès Fontaines D.C. en una emotiva balada, Where is Gone, que formarà part del seu nou disc Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb aquest grup, que actuarà en l'edició 2027 del Primavera Sound. I Pere Quillué estrena una nova temporada del seu recital poètic de Coral Romput de Vicent Andrés Estellés. És a la Heartbreak Hotel de Barcelona, on, acompanyat per la guitarra de Carles Coronado, tornarà a retre homenatge al poeta de Burjassot, però també a Ovidi Montlló i Toti Soler. Els esports, que destaquem, Damià?
1: El Barça de Flick té partit de Champions aquest dimarts al camp del Galatasaray i el Girona ha empatat a 1 a Tenerife en partit de la segona divisió de futbol.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts es mantindrà estable amb sol al Pirineu i Ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes entre els 23 i 26 graus i altre cop podem estar a tocar dels 30 graus. Un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. La incidència, que ha afectat milers d'usuaris, s'ha produït prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. El foc ha afectat la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres i ha obligat a desallotjar els 283 passatgers que anaven a bord del comboi. Així ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio Pili García, una de les passatgeres afectades.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
0: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han apagat l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. Així ho explicaven declaracions també a Trescatinfo, Florencio Pascual, que és el cap d'intervenció del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Saragossa.
3: Y la parte trasera del tren que coincide con una de las dos máquinas completamente, lo que es vagones de viajeros, ni siquiera ha habido afección por el humo. Y la catenaria también se ha caído en la zona, no sabemos si por enganchón o por las altas temperaturas que ha alcanzado, toda la parte que estaba por encima del tren ha caído la catenaria en sentido Barcelona.
0: Tots els trens que feien la ruta entre Madrid i Barcelona han quedat aturats a les estacions intermèdies. Només en els trens de Renfe el tall ha afectat 5.000 passatgers, que s'han estat hores dins dels trens aturats a mig camí. Però aquests passatgers cal sumar-hi també els que viatjaven en les altres dues companyies que operen el servei de l'alta velocitat. Sergio Bueno és director general de Presidència de Renfe.
4: Se han puesto en marcha el servicio de evolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente que hemos tenido esta tarde.
0: Adif ha revisat la infraestructura i a quarts de 10 del vespre s'ha restablert el servei de manera parcial i per via única en el tram afectat. Alguns trens han acabat arribant amb més de 4 hores de retard, mentre que d'altres finalment s'han cancel·lat. Els usuaris a l'estació de Sants lamentaven la manca d'informació. Toni Fortesa.
5: Tarda caòtica a l'estació de Sants amb milers de passatgers afectats per l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla, a l'Aragó. El servei s'ha restablert al vespre, però amb retards de més de 4 hores i trens que circulen a velocitat reduïda per via única durant 25 quilòmetres al tram afectat per l'incident. Els usuaris han denunciat la manca d'informació per part de les companyies. Alguns, això sí, han pogut reprendre el viatge cap a Madrid.
6: En una hora y media más o menos seguramente podremos salir, una hora y media o dos, ya sabes, cuando llegue el tren de Zaragoza que vuelva para seguir tirando para allí, pero bueno, toca esperar y aguantar.
5: D'altres, en canvi, han vist com se'ls anul·lava el tren.
7: Per ara uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, em donen l'opció d'agafar un altre demà, que volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances demà de feina, però no em queda un altre, perquè arribaré demà al vespre.
5: Trobar alternatives era difícil perquè els trens a Barcelona d'aquest dimarts al matí ja van plens. Renfe, Ouigo i Irio han ofert canvis de viatge, reemborsaments i, en alguns casos, compensacions econòmiques.
0: La manca d'informació que han tingut els usuaris afectats ha fet que alguns optessin per buscar mitjans alternatius de transport per arribar a la seva destinació. És el cas de la Sílvia, que anava en un tren que ha estat aturat a l'estació de Saragossa.
8: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens pel dia següent, ja estava tot absolutament col·lapsat, i al final hem decidit tirar pel dret. He trobat un taxi d'aquí de Saragossa, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, ens ha informat que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros, tot i així estem amb el taxímetre, per tant no sabem molt bé exactament quan serà finalment, i hem decidit que aquesta era la millor opció entre quatre persones que he contactat, he cridat pel tren, qui estava interessat.
0: Aquest dimarts a primera hora del matí el servei continuarà alterat perquè els trens hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. El Front Ampli ha designat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions que integren la coalició d'esquerres. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verònica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
11: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
0: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. I és que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament, a més, arreu de l'Estat. Mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després de que la mesa nacional del partit optés per no concórrer a la cita electoral. La formació ja va avançar dissabte que no tenia intenció d'anar a aquestes eleccions espanyoles perquè actualment, diuen, no es donen les condicions polítiques per fer-ho.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El primer ministre britànic s'ha compromès que la propera cimera Regne Unit-Unió Europea, prevista per al 20 de novembre, serveixi per acostar-se i enfortir la relació de Londres amb Brussel·les. Andy Burnham ha assegurat al Parlament que ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per si cal la reincorporació a la Unió Europea. Ara per ara, però, descarta un nou referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
12: Burnham defensa que la relació actual amb la Unió Europea no és prou bona per al Regne Unit i demana el suport del Parlament de Westminster per negociar, en la cimera del mes que ve, acords per controlar millor la immigració il·legal o reduir la burocràcia per sectors com el de l'alimentació. Ell creu que s'ha d'obrir un diàleg seriós al Regne Unit perquè mantenir la situació actual amb la Unió Europea no és bo, sempre però amb transparència i amb l'última paraula per als britànics, en Tim Burnham.
13: En totes les etapes, el públic britànic serà qui mani. I tinc clar que l'opinió pública dona suport actualment a un enfocament pragmàtic com el que proposo.
12: L'oposició denuncia que Burnham fa servir el Brexit com a cortina de fum. Kemi Badenoch és la líder dels conservadors.
14: Aquest és només un altre exemple de com ell intenta distreure el país en lloc de resoldre els reptes immediats.
12: Andy Burnham ha recuperat la idea d'un possible retorn del Regne Unit per primera vegada en boca d'un primer ministre britànic des que es va votar a favor del Brexit el 2016.
0: Mentrestant, la Unió Europea ha anunciat que importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín, pel qual s'han felicitat les dues parts. A més del pacte automobilístic, la Xina també es compromet a reduir els aranzels, a l'oli d'oliva, els gelats i el calçat. Pequín, Francesc Canals.
15: En els últims anys, des de la fi de la pandèmia fins ara, una allau de marques elèctriques xineses estan ocupant l'asfalt que tradicionalment havia estat dels fabricants estrangers, i Pequín estava replicant aquest model a la Unió Europea. Per això, per evitar més tensions comercials, diu el govern xinès, s'ha arribat a l'acord de limitar a 350.000 els híbrids xinesos exportats als 27 el primer any. L'entesa entre Pequín i Brussel·les preveu un augment del 6% als anys posteriors fins a 4, segons ha precisat la comissió. Si es continua el ritme actual, la Xina pot assolir aquest 2026 els 800.000 híbrids venuts a la Unió Europea. I aquesta dinàmica és el que vol evitar aquest acord del que n'anem coneixent els detalls. Pequín diu estar satisfet amb l'entesa a què va arribar divendres aquí a la capital xinesa amb el comissari de comerç de la UE, Maro Sefcovic. Però des d'Europa ja hi ha qui reclama mesures per frenar la sobrecapacitat xinesa. França i Alemanya volen nous mecanismes per evitar que la Xina aconsegueixi saltar-se les barreres europees. Per exemple, sota sancions als elèctrics xinesos el 2024, per competència deslleial, els fabricants xinesos van començar a enviar massivament híbrids que no estaven sotmesos a les tarifes.
0: En aquest escenari, Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Com a empresa, manté l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, al Raval. Ho han explicat al Saló de l'Automòbil de París. Allà tenim l'enviat especial a la capital francesa, Jordi Canal.
16: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, Seat és una marca potent i continuen apostant per ella, però no hi ha plans per electrificar del tot cap model. I és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
17: Ahí jugará mucho el papel de la regulación. Al final, pues ahora hemos tenido un periodo de flexibilización de CO2. Se está discutiendo, como sabéis, un segundo periodo de flexibilización. Eso es uno de los factores principales. Y luego está el factor cliente también, ¿no? Aunque haya un segundo periodo de flexibilización, tenemos que ver si el cliente en los mercados principales seguirá queriendo combustión. Comportamiento de cliente unido a regulación va a ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
16: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa, que marxen bé, amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Mentre les vendes de Seat continuen caient, un 6% els primers 9 mesos de l'any, les de Cupra creixen un 2%. Les comandes del Raval, del qual s'ha presentat una nova versió més esportiva aquí a París, han superat les expectatives de la companyia, amb 50.000 comandes en pocs mesos. I les previsions són que amb aquest impuls la planta de Martorell arribi a la seva capacitat màxima de producció, 2.500 cotxes al dia l'any que ve. A més, confien en l'adjudicació a Martorell d'una segona plataforma que permeti fabricar-hi més models elèctrics en el futur.
18: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2026 prize in economic sciences to Robert E. Hall and Michael Woodford.
0: Aquest és el moment en què els economistes nord-americans Robert Hall i Michael Woodford han guanyat el Premi Nobel d'Economia d'aquest any per les seves aportacions a l'estudi de l'estabilitat del sistema econòmic. Hall i Woodford han centrat la seva trajectòria principalment a demostrar com les institucions econòmiques poden estimular o frenar la demanda i evitar fluctuacions dràstiques a través de mesures fiscals i monetàries. Ho han fet basant-se en les teories intervencionistes de l'economista John Maynard Keynes. Les seves aportacions han contribuït a establir part del marc teòric que utilitzen actualment organismes com la Reserva Federal dels Estats Units i el Banc Central Europeu. Amb aquest reconeixement es completa la llista de guardonats amb els Premis Nobel d'aquest any.
9: 3CAT Info.
0: I abans del temps us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris, a Barcelona. La víctima va ser localitzada amb ferides que podrien haver estat causades per una arma blanca al carrer Romaní. Els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar-ne els responsables.
9: El temps.
0: Moment de la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
19: Aquesta setmana la continuarem amb aquest temps força estable, les perturbacions lluny de casa nostra i, per tant, aquest dimarts tornarem a començar amb temps estable. Això sí, amb més núvols baixos, resseguint la façana litoral i perlitoral, algunes boires també en aquest sector i, en canvi, més clarianes o bandes de núvols prims cap al Pirineu i cap a Ponent o interior de les Terres de l'Ebre. Temperatura a primera hora una miqueta més amunt. No farà un ambient tan fresc com aquests darrers dies. Igualment, però, aquests valors més baixos cap al Pirineu, Prepirineu, però ja amb mínimes de 10-12 graus cap a comarques interiors i fins i tot en algun tram de la costa podríem tornar a rondar els 19 o 20 graus. De cara al migdia mantindríem una mica la mateixa dinàmica de temps, de núvols baixos que en alguns casos seran persistents. Es podria deixar escapar alguna gota, algun ruixat irregular a la tarda cap a sectors del prelitoral, principalment, o comarques entre Barcelona i Girona, i en canvi moltes més estones de sol cap al Pirineu i sobretot també cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Aquí és on més s'enfilarà altre cop la temperatura. Podríem tornar a tocar aquests 29 o 30 graus i moltes màximes entre els 23 i els 26 graus.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs a l'Ozempic o al Wegovy. Més de 170 milions de nens i adolescents arreu del món tenen obesitat, 70 milions dels quals tenen entre 5 i 9 anys. A Catalunya, aquests medicaments pràcticament no s'utilitzen, excepte en casos molt extrems. Tot i això, en països com els Estats Units o Mèxic, sí que es fan servir sobretot en adolescents per ajudar-los a reduir pes corporal. Davant de la possibilitat que es faci un mal ús dels medicaments, la doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica a Catalunya Ràdio que aquí a Catalunya no es fan servir aquests fàrmacs en infants de menys de 12 anys.
20: S'està veient que no només baixa greix, sinó que baixa massa muscular, empitjora també la massa òssia. Llavors, amb un nen en creixement, tot això podria ser perjudicial i, a més, sempre hauria de ser una mesura com final si no s'ha pogut fer uns canvis, que és el primer que s'ha de fer amb el que és la dieta, exercici i amb canvis de conducta.
0: Murillo també recorda que l'Ozempic es pot utilitzar, per exemple, en casos de diabetis molt accentuats o casos d'obesitat hereditària extrema.
9: 3CAT Info.
0: El pont que passa per sobre el Ridaura a l'avinguda S'Agaró de Platja d'Aro, al Baix Empordà, es farà de nou. I és que amb el temporal de la setmana passada, l'aigua es va desbordar just on hi ha aquesta estructura. El Departament de Territori vol engegar l'obra d'aquí a un any amb un pressupost d'uns 4 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
21: L'aiguat de diumenge passat va acabar provocant que el Ridaura es desbordés a prop de la desembocadura i inundés garatges i baixos a la zona d'Aro Gran. El riu es va canalitzar amb formigó ara fa 17 anys, però aquell projecte també preveia que s'havien de refer els dos ponts que el creuen i no es va acabar portant a terme. A principi de la setmana passada l'alcalde ho reclamava. La consellera de Territori, Sílvia Panell, que especifica que les obres començaran la tardor que ve. I què s'hi farà?
22: Amb unes obres, a més que pot ser que s'allarguin fins a un any o fins i tot més, aquesta és una obra important, implicarà l'enderroc del pont. El pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, doncs millorarà la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
21: El departament està redactant el projecte del segon pont.
0: I Tarragona recupera un nou espai que forma part de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serrallo, que s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Anem cap allà, Clara Xavier Domingo.
23: L'objectiu d'aquesta xarxa impulsada per l'Ajuntament és recuperar i dignificar espais representatius des de la proclamació de la Segona República fins a la transició democràtica. S'assenyalen amb plaques commemoratives i l'última s'ha col·locat al refugi del Serrallo, construït per iniciativa dels mateixos veïns. Els treballs els va dirigir Ramon Oliver Alegret. En parla el seu net, Carles Ventura Oliver.
24: Venia d'una família de paletes. En aquella època, la família de paletes es deia maestros albañiles. Tota la vida, doncs, que a casa ho hem comentat. A part, sempre s'ha anomenat molt el Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
23: En la construcció també van col·laborar pescadors serrallencs. El refugi amb capacitat per a 500 persones es va construir durant els primers mesos de bombardejos a la ciutat, l'any 1937, i en total a Tarragona es van fer una seixantena de refugis en poc més de mig any.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

Així és com sona Where is Gone, la nova cançó de la formació Fontaines D.C., que compta amb una col·laboració molt especial, aquesta que sentíem, la de la cantant Rosalía. La cançó, una emotiva balada en anglès, formarà part del nou disc de Fontaines D.C., Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. La cantant catalana s'apropa a l'univers de la banda irlandesa de rock alternatiu amb un tema que té un estil més proper a Nick Cave o als Arctic Monkeys més pausats. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb Fontaines D.C., que actuarà en l'edició del 2027 del Primavera Sound.

0: una amable, una trista, una petita pàtria. Entre dues clarors de comerços antics, de parelles lentíssimes, d'infants...
1: Pere Arquilluer dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge Coral Romput a la Heartbreak Hotel de Barcelona. Es podrà veure fins al 25 d'octubre a la sala del barri de Sants Badal de la ciutat, Marta Vives.
2: Pere Arquilluer torna a posar la veu i el cos a una de les peces més emblemàtiques de Vicent Andrés Estellés. Es tracta dels versos de Coral Romput, on el poeta de Burjassot, marcat per la mort de la seva filla, fa una revisió de la seva existència i el sentit de la seva obra. Pere Arquilluer l'ha definit amb aquestes paraules.
3: És un poema que et deixa... travessa de dalt baix i penso que s'ha de recuperar perquè és un dels grans patrimonis de casa nostra.
2: Un homenatge a Estellés, però també a Ovidi Montllor, que juntament amb Toti Soler van fer encara més gran aquest poema, com ens ha explicat Arquilluer a Catalunya Ràdio.
3: I aquí la meva idea era fer-los un homenatge tant a l'Estellés com a l'Ovidi, com també a... El mateix Toti.
2: Pere Arquilluer ofereix una lliçó magistral de recitació amb les paraules del poeta valencià, acompanyat de la música que va composar Toti Soler, aquesta vegada interpretada pel guitarrista Carlos Coronado.
1: I el Parc d'Atraccions del Tibidabo a Barcelona celebra els seus 125 anys amb una gran festa. Això després que la setmana passada quedés suspesa a causa dels aiguats que van caure a la capital catalana. El Tibidabo s'ha vestit de gala en aquesta celebració amb una jornada festiva plena de records. Prop de 2.500 persones s'han aplegat al parc per commemorar aquesta efemèride i per reviure part de la història del Tibidabo, el parc més antic de l'estat i el segon d'Europa. Així ho han escenificat els membres de l'associació La Garriga Modernista, vestits d'època, que s'han enfilat a dalt del carrusel de cavallets acompanyats de nens i nenes. La celebració ha inclòs una gran rua protagonitzada per alguns dels personatges més emblemàtics del Tibidabo. No hi han faltat els titelles del Marionetarium, les mascotes, els terrorífics hostes de l'hotel 666 i l'autòmat de la Monyos, entre d'altres. La música, l'animació i un gran pastís d'aniversari elaborat pel pastisser Cristian Escrivà han completat una jornada en què petits i grans han celebrat la història del Parc del Tibidabo, que 125 anys després continua creant nous records al cim de Barcelona.
4: Esports.
1: Moment ara per repassar els esports amb en Damià Aguilar.
5: El Barça és a Istanbul, on aquest dimarts visitarà el Galatasaray en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions de Futbol, un partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. 22 jugadors han entrat a la llista de Hansi Flick, els mateixos que davant del Getafe. Les baixes sabudes, Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Bardaggi. El tècnic alemany confia en Gabriel Jesús.
6: Yes, of course he's ready. He's ready to play, but...
7: Sí, preparat. Està preparat per jugar. Però si jugarà o no, encara no ho sabem. Estic molt content que sigui el nostre equip. La veritat és que ha estat una petita sorpresa. És un jugador de primer nivell. És un jugador molt bo per nosaltres. I el seu comportament, el seu caràcter, és perfecte per nosaltres. És una gran persona i un gran jugador.
6: It's perfect for us. It's a great guy and a great player.
5: També aquest dimarts es disputaran aquests partits de Champions, Atlètic de Madrid-Manchester United, Villarreal-Nàpols, Arsenal-Lilla, Viking-Bayern de Múnich, Inter de Milà-Bruges i dimecres hi ha un Manchester City-Paris Saint-Germain. A la segona divisió, empat a un del Girona a Tenerife amb gol d'Esprilla. El resum de l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà.
8: L'àrbitre es posa el xulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Edeoro Rodríguez López. El Girona que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar prop al Tenerife. Els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de play-off, com sí que estava abans de començar aquesta jornada.
5: El tècnic gironí Quique Álvarez ha dit que el gol que l'ha encaixat era evitable, però que almenys al final ho han intentat.
9: Sabíem que aquí és un camp difícil, és un camp on ells apreten molt, és un equip molt pressionant, ho sabíem. Crec que al final del partit no ha sigut dolent, almenys hem intentat, l'equip s'ha vist que ha intentat anar per la victòria. Hem estat dominadors, tot i que ells a la contra a vegades ens podien fer mal.
5: Al descans, el porter Gazzaniga, amb molèsties musculars, ha estat substituït per Krapitsov. Els altres resultats del dia han beneficiat el Girona, ha perdut el líder, Oviedo 3, Eibar 1, ara hi ha nou líder, l'Almeria, Burgos 0, Granada 1 i Valladolid 5, Albacete 0. I el partit que tancava la jornada 8 de la primera divisió ha tingut quasi 15 minuts de descompte de la segona part. I en aquest temps hi ha hagut 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. Finalment, Llevant 3, Sevilla 3. L'Osasuna anuncia la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis després de la derrota de diumenge 5-2 amb el Betis. El substitueix fins al 2029 Iagoba Arrasate. Segon entrenador de primera destituït després de Corberan al València. A la primera ref, partit del Sant Andreu, derrota al camp de l'Hèrcules de la Camp per 1-0. I el Prat, equip de la Lliga Elite, ha informat que el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao de la primera ronda de la Copa es jugarà a l'Hospitalet, perquè el municipal Sagnia del Prat no compleix els requisits de la Federació Espanyola. Aquest partit es disputarà el 29 d'octubre a les 9 del vespre.
4: 3CAT Info.
5: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria al Mundial Masculí del Paraguai contra Itàlia. 3-2 per al combinat de Pere Vàries, amb 9 catalans. Els 3 gols de Pau Bargalló. El jove de l'Igualada, Biel Llanes, ha debutat en un Mundial absolut.
10: Bé, crec que hem fet un partit molt correcte, on tothom ha estat a un nivell molt alt. Sí que és cert que hem encaixat 2 gols, 2 errors que sí que havíem vist que Itàlia sortia molt bé, però bueno, hem sabut tornar a girar-ho i bé, molt contents, i demà seguim aquesta línia.
5: Aquest dimarts Espanya jugarà contra Portugal. El Mataró ha complert amb els pronòstics i s'adjudica la Supercopa Espanyola Femenina de Waterpolo després de superar el Sant Andreu per 15-5. Martina Claveria ha estat triada millor jugadora d'aquesta final. Declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Bueno, jo no em moc gaire per si em donen un MVP o no. Mm-hmm. Sí, jo al final el que vull és que l'equip doni el millor de si, que gaudim totes de del que fem i sobretot que guanyem. El de l'MVP pues, al final és un plus afegit.
5: Quart títol de la Supercopa Espanyola per al Mataró. En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça de Sekulić acaba de guanyar el València a l'ACB.
12: After the wins, everything's easier.
13: Després de les victòries, tot és més fàcil. No va ser senzill després de perdre contra els Alguiris, perquè crec que vam jugar un bon partit, però simplement no el vam acabar bé. Era important reaccionar, trobar la manera, en menys de 2 dies, de jugar contra un equip molt bo com el València i aconseguir la victòria. Per tant, guanyar ens ajuda.
12: València, and to be successful, so it helps that we win.
5: El Baxi Manresa jugarà a la pista dels Turcs del Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, amb 2 victòries en 2 partits. Carlos Flores pel Manresa.
14: És veritat que juguem contra un equip molt bo a nivell europeu. En el nostre grup, el Başakşehir, és un dels rivals que està més en forma, que en els últims partits que ha disputat ha guanyat inclús equips de nivell d'Eurolliga, com és el Fenerbahçe. Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no?
5: I el Girona jugarà a la pista de l'Ostende belga, en aquest cas a la FIBA Eurocup. El ciclista de l'UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts després de 155 dies lesionat al Tour de Guangxi a la Xina. Soler va caure al Giro i es va fracturar la pelvis.
4: 3CAT Info.

0: Són les 12.
1: Un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres. El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero. Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i estudia si la pot recórrer al Constitucional. Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com va passar el 2023. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit aquest dilluns en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. A la desfilada militar han rebut Sánchez amb insults. Rússia manté els atacs sobre infraestructures energètiques d'Ucraïna malgrat la treva anunciada per Donald Trump. Moscou no reconeix obertament que no respecta l'alto al foc, però insisteix que Kiev només busca un alto al foc per rearmar-se. I l'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus. El cap militar de l'Aliança ha presentat l'estratègia de defensa basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia. El director sud-coreà Na Hong-jin fa vibrar el públic de Sitges amb la seva nova pel·lícula de ciència-ficció, Hope. El cineasta ha estat un dels grans protagonistes de la jornada, ja que ha rebut a més el Premi Màquina del Temps a la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
0: Esports.
2: El Barça de Flick té partit de Champions aquest dimarts al camp del Galatasaray. El tècnic blaugrana diu que cal preparar-se per l'ambient de l'escenari del partit. El Girona empata 1 a Tenerife en el partit que tanca la novena jornada de la segona divisió de futbol. Pel Girona ha marcat Esprilla. La selecció espanyola masculina d'hoquei patins, amb 9 catalans, supera 3-2 Itàlia al Mundial del Paraguai.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts es mantindrà estable, amb sol al Pirineu i Ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes entre els 23 i 26 graus, i altre cop podrem tocar els 30 graus.
0: 3CAT Info.
1: Us informa Agustí Serrat. Un incendi en un AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. La incidència que ha afectat milers d'usuaris s'ha produït prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. El foc ha afectat la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres i ha obligat a desallotjar els 283 passatgers que anaven a bord del comboi. Això ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio Pili García, una de les passatgeres afectades.
3: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
1: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han apagat l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. Així ho explicaven declaracions a 3CAT Info, Florencio Pascual, que és el cap d'intervenció del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Saragossa.
4: Sí, la parte trasera del tren que coincide con una de las dos máquinas completamente. Lo que es vagones de viajeros ni siquiera ha habido afección por el humo. Sí, la catenaria también se ha caído en la zona, no sabemos si por enganchón o por las altas temperaturas que ha alcanzado. Toda la parte que estaba por encima del tren ha caído la catenaria en sentido Barcelona.
1: Tots els trens que feien la ruta entre Madrid i Barcelona han quedat aturats a les estacions intermèdies. Només en els trens de Renfe el tall ha afectat 5.000 passatgers que s'han estat hores dins dels trens aturats a mig camí, però aquests passatgers cal sumar-hi també els que viatjaven en les altres dues companyies que operen al servei de l'alta velocitat. Sergio Bueno es el director general de Presidencia de Renfe.
5: Se han puesto en marcha el servicio de devolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita, y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente que hemos tenido esta tarde.
1: Doncs bé, Adif ha revisat la infraestructura i a quarts de 10 del vespre s'ha restablert el servei de manera parcial i per via única en el tram afectat. Alguns trens han acabat arribant amb més de 4 hores de retard, mentre que d'altres finalment s'han cancel·lat. Els usuaris de l'estació de Sants lamentaven la manca d'informació. Toni Fortesa.
6: Tarda caòtica a l'estació de Sants amb milers de passatgers afectats per l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla, a l'Aragó. El servei s'ha restablert al vespre, però amb retards de més de 4 hores i trens que circulen a velocitat reduïda per via única durant 25 quilòmetres al tram afectat per l'incident. Els usuaris han denunciat la manca d'informació per part de les companyies. Alguns, això sí, han pogut reprendre el viatge cap a Madrid.
7: En una hora y media ya más o menos, seguramente podremos salir. Una hora y media o dos, ya sabes. Cuando llegue el tren de Zaragoza que vuelva, para seguir tirando para allí. Pero bueno, toca esperar y aguantar.
6: D'altres, en canvi, han vist com se'ls anul·lava el tren.
8: Per ara, uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, em donen l'opció d'agafar una altra demà, que volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances demà de feina, però no em queda una altra, perquè arribaré demà al vespre.
6: Trobar alternatives era difícil perquè els trens de Barcelona d'aquest dimarts al matí ja van plens. Renfe, Ouigo i Irio han ofert canvis de viatge, reemborsaments i, en alguns casos, compensacions econòmiques.
1: La manca d'informació que han tingut els usuaris afectats ha fet que alguns optessin per buscar mitjans alternatius de transport per arribar a la seva destinació. És el cas de la Sílvia, que anava en un tren que ha estat aturat a l'estació de Saragossa.
9: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens pel dia següent, ja estava tot absolutament col·lapsat, i al final hem decidit tirar pel dret. He trobat un taxi d'aquí de Saragossa, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, ens ha informat que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros, tot i així estem amb el taxímetre, per tant no sabem molt bé exactament quan serà finalment, i hem decidit que aquesta era la millor opció entre quatre persones que he contactat, he cridat pel tren, qui estava interessat.
1: Aquest dimarts a primera hora del matí el servei continuarà alterat perquè els trens hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres. I en paral·lel, Trànsit ha tancat l'operació del pont del 12 d'octubre, l'operació tornada, amb un balanç de 3 morts a les carreteres catalanes, tots motoristes. L'últim aquest dilluns mateix, en una sortida de via a la T-700 a Vimbodí Poblet, a la Conca de Barberà. El conductor era un home de 60 anys de nacionalitat alemanya. Amb aquesta víctima són 99 les persones que han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes. En l'operació tornada, les vies que han presentat més retencions han estat la C-16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i la C-17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. També hi ha hagut aturades a la C-14 a l'Alt Urgell, a Organyà, i més puntuals a la 2 i a la C-55.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions que integren la coalició d'esquerres. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Son declaraciones a Televisión Española.
10: Nosotras aspiramos a una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
11: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. I és que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. I mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després que la Mesa Nacional del partit optés per no concórrer a la cita electoral. La formació ja va avançar dissabte que no tenia intenció de concórrer a les eleccions espanyoles perquè actualment diuen que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. En qualsevol cas, els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar en aquestes eleccions al Congrés del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir suspès cautelarment el seu vot, coincidint amb el dia que es tancava el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres es el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
12: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
1: El Suprem ha rebutjat pràcticament per unanimitat aixecar la suspensió del vot dels nets d'exiliats pel franquisme. Ho havien demanat la Fiscalia d'Advocacia de l'Estat, alegant que era impossible revisar els quasi 170.000 expedients afectats pel recurs de Justitia Europa i Vox. Dels sis magistrats, només una els ha donat la raó i en el seu vot particular ha argumentat que davant l'urgència del 29N s'havia de garantir el dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Com el govern espanyol, el PSOE i Sumar també han lamentat la decisió. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que amb el veto el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. En una piulada X, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat, diu, del govern espanyol. En qualsevol cas, Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i confia en una mobilització de l'electorat progressista com la que hi va haver el 2023. Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han compartit amb els periodistes les seves expectatives electorals durant la tradicional recepció al Palau Reial d'aquest dilluns amb motiu del Dia de la Hispanitat. Abans, a la desfilada militar, Sánchez ha estat rebut amb insults. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
13: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa per la mobilització del seu votant i per la fuga de vots del PP a Vox. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això veu nerviosos als populars. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en matèria d'habitatge i es mostra segur que el PP creixerà en escons, però per si cas diu no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial el dia abans del viatge dels Reis a Ceuta i Melilla i després de presidir la desfilada militar del 12 d'octubre, on, com ja és habitual, no hi ha faltat el president Salvador Illa, però sí el líder de Vox o alguns ministres de Sumar. Tampoc han faltat l'escridassada habitual a Pedro Sánchez enguany amb més insults que xiulades.
14: Hijo de puta, Pedro Sánchez! Hijo de puta! Pedro...
13: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles i han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha hagut d'intervenir per separar els dos grups.
1: A Barcelona, 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació del 12 d'octubre. Els manifestants han recorregut al Passeig de Gràcia amb crits a favor d'Espanya i insults també a Pedro Sánchez. El PP i Vox han situat la crisi migratòria a Ceuta al centre de les reivindicacions, una qüestió que s'ha fet visible durant la marxa amb nombroses banderes

0: catalanes en un momento crucial como es el 29 de noviembre y las amenazas a las que nos enfrentamos.
1: També a Barcelona, al vespre, 1.400 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en una manifestació antiracista convocada pel bloc anticolonial. Francisca Casas n'és la portaveu.
2: Por una parte reivindicamos como hecho histórico el inicio del genocidio de 1492 por parte del Reino de España. Lo que nos interesa mucho reivindicar y hacer visible todas las estructuras coloniales que hoy día permean todas nuestras instituciones y nuestras leyes y que afectan nuestras vidas, especialmente las vidas de las personas migrantes, racializadas y precarizadas.
1: La manifestació ha anat des de l'Avinguda del Paral·lel fins a la plaça d'Idrissa Diallo, a la Via Laietana, on abans s'alçava el monument a l'esclavista Antonio López. I també ha passat per davant del monument a Colom.
3: El temps.
1: Moment ara per la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
4: Aquesta setmana la continuarem amb aquest temps força estable, les perturbacions lluny de casa nostra i, per tant, aquest dimarts tornarem a començar amb temps estable. Això sí, amb més núvols baixos, resseguint la façana litoral i perlitoral, algunes boires també en aquest sector i, en canvi, més clarianes o bandes de núvols prims cap al Pirineu i cap a Ponent o interior de les Terres de l'Ebre. Temperatura a primera hora una miqueta més amunt. No farà un ambient tan fresc com aquests darrers dies. Igualment, però, aquests valors més baixos cap al Pirineu Prepirineu, però ja amb mínimes de 10-12 graus cap a comarques interiors i fins i tot en algun tram de la costa podríem tornar a rondar els 19 o 20 graus. De cara al migdia mantindríem una mica la mateixa dinàmica de temps, de núvols baixos que en alguns casos seran persistents. Es podria deixar escapar alguna gota, algun ruixat irregular a la tarda cap a sectors del prelitoral, principalment, o comarques entre Barcelona i Girona, i en canvi moltes més estones de sol cap al Pirineu i sobretot també cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Aquí és on més s'enfilarà altre cop la temperatura. Podríem tornar a tocar aquests 29 o 30 graus i moltes màximes entre els 23 i els 26 graus.
3: Trescat Info. Trescat Info.
1: Més qüestions. L'OTAN presenta un manual de guerra que diu com caldria reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia a Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que la rereguarda ajudi el seu exèrcit. Tot i amenaçar amb una resposta contundent, els aliats posen el focus en la prevenció. Brussel·les, Bruno Forteamires.
5: El comandant suprem de l'OTAN, Alexis Grinkevich, diu que la intel·ligència artificial i la recollida massiva de dades militars els permetrà anticipar amb més temps qualsevol moviment sospitós de l'exèrcit rus.
6: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
5: Però si Moscou apugés l'aposta i mobilitzés més soldats o augmentés els seus atacs, l'OTAN obre la porta a bombardejar territori rus.
6: Trencarem el sistema de combat utilitzat contra nosaltres. Això inclou no només la força atacant en si, sinó tot el que li dona suport, la manté o la controla.
5: Quedarien en el punt de mira, doncs, fàbriques russes d'armament, dipòsits de benzina o carreteres que faciliten el moviment de les tropes. L'OTAN avisa el Kremlin que estan preparats per a la guerra.
6: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
5: Però al mateix temps veu improbable que Rússia ataqui de manera imminent cap país de l'OTAN.
1: Mentrestant, Rússia manté els atacs a instal·lacions energètiques d'Ucraïna, malgrat l'alto el foc bilateral anunciat per Donald Trump. Volodymyr Zelensky diu que ells estan disposats a aturar els atacs si també ho fa Moscou. La cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaja Kallas, també ha reclamat a Rússia que compleixi l'acord anunciat per Trump.
7: Això no és el que fa un país que busca la pau. Un alto el foc no serveix de res si només una part el respecta.
1: El Kremlin, però, ignora la treva, tot i que evita rebutjar-la obertament. El govern rus considera que aturar la guerra només serviria per donar oxigen a l'exèrcit ucraïnès. Moscou, Cristina Solies.
8: Putin no ha volgut mai un alto el foc i ara tampoc no ha acceptat la treva contra la infraestructura energètica que ha anunciat Trump. Ara bé, després que el president nord-americà fes públic un acord per exportar el dièsel rus, el Kremlin no vol fer enfadar el líder de la Casa Blanca i es limita a dir que els contactes amb els Estats Units continuen. De fet, en l'informe diari del Ministeri de Defensa s'ignoren els atacs contra instal·lacions elèctriques que denuncien des d'Ucraïna. El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, justifica que no volen aturar les hostilitats per no donar aire a Zelensky.

0: L'objectiu és negociar per aconseguir un respir. Va dir que fins i tot està disposat a celebrar eleccions presidencials si se li donen 2 mesos per recuperar forces i durant aquest temps Europa podrà dotar-lo de noves armes per continuar la seva guerra terrorista contra el poble rus.
1: Per a Putin l'escenari és molt favorable perquè amb l'acord del dièsel ha fet un favor a Trump en plena campanya electoral mentre presenta Zelensky com el culpable de la pujada mundial dels preus del combustible. Ara bé, el que realment persegueix el president rus és que Trump s'afarti del líder ucraïnès i li retiri el suport militar, inclosa la informació d'intel·ligència, que és clau per colpejar les refineries russes.
2: Seguim en plana internacional perquè el canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada general del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes electorals del seu partit, la CDU, a diversos estats federats. La decisió s'ha pres després d'un conclave del Partit Conservador i enmig de tensions amb els socialdemòcrates, socis de coalició al govern. Berlín, Jordi Regàs.
3: Alemanya és un dels països europeus que paguen més cara l'electricitat. Si a Catalunya el preu del quilowatt-hora oscil·la al voltant dels 15 cèntims, Alemanya és ben bé el doble. Fa mesos que llars, però sobretot empreses, es queixen d'aquesta diferència i com això afecta la seva capacitat per competir en els mercats internacionals. Per transmetre als alemanys que el partit fa costat a la gent, el canceller ha anunciat aquest dilluns que entomen aquest tema. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
4: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom, el mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
3: Si a Alemanya fins ara es pagaven uns 2,05 cèntims d'euro per quilowatt-hora, un cop s'aprovi la reforma, les llars passaran a pagar 0,01 cèntims, les empreses 0,05. Una família amb aquest canvi es podrà estalviar uns 100 euros a l'any. Una empresa mitjana o familiar potser s'estalviarà uns 2.000 euros al cap de l'any.
5: 3CAT Info.
2: L'Aràbia Saudita manté suspesa el trànsit aeri des dels seus principals aeroports pels atacs amb míssils des del Iemen. Els rebels houthis han llançat un nou projectil balístic aquest dilluns contra l'aeroport de Riad, que ha pogut ser interceptat. Durant el cap de setmana, les explosions van causar més d'una dotzena de morts i més de 300 ferits, l'atac més mortífer que ha patit el país àrab en més d'una dècada. Els houthis, aliats de l'Iran, controlen les principals ciutats del Iemen i els ports del Mar Roig, un punt clau per al comerç marítim internacional. L'Aràbia Saudita dona suport al govern del Iemen, reconegut internacionalment, que intenta, en les últimes setmanes, recuperar aquest territori. Aquesta guerra ha fet augmentar encara més els preus del petroli, que s'han tornat a situar per damunt dels 106 dòlars al barril de Brent. I la riuada, que diumenge va tornar a arrasar diversos pobles del centre del Nepal, ha afectat 200 cases i hi ha 5 desapareguts. Les autoritats nepaleses van haver de rescatar 95 persones, 9 de les quals són estrangeres. Hi ha més de 100 excursionistes estrangers que han quedat atrapats en diversos punts després d'aquesta crescuda del riu, que s'han dut camins i ponts. En total, hi ha prop de 700 persones afectades. Segons les imatges captades pels satèl·lits, l'origen seria una allau des de dalt de l'Himàlaia fins a una gorja 3.500 metres més avall que va arrossegar fang i vegetació fins al riu. Els avisos que les autoritats van fer a les poblacions de la zona van permetre que molta gent es refugiés a temps i evitar així una nova desgràcia. Aquesta inundació torna a castigar el Nepal quan el país encara s'està recuperant de la gran riuada de l'agost amb centenars de persones mortes i més de 5.000 desapareguts.
5: 3CAT Info.
2: Sitges ha quedat atordit amb Hope, una pel·lícula coreana d'acció i ciència-ficció que ha deixat bocabadat al públic del Festival de Cinema Fantàstic. El seu director, Na Hong-jin, ha rebut a més un dels premis honorífics d'aquesta edició. Sitges, Marc Garriga.
6: Ai, 도대체 뭐가 이딴 짓을 한 거야?
7: El Festival de Sitges ha concedit a Na Hong-jin el Premi Màquina del Temps per una filmografia on destaquen The Chaser o El Extraño i que ja l'havia portat aquí abans. Però sobretot per aquesta magnífica Hope, una fita en el cinema de ciència-ficció i d'acció coreà que va entrar en la secció oficial del Festival de Cannes, però que estava predestinada a que el públic de Sitges la valorés com cal. I així ha estat, ovacionada amb força per un públic que ha devorat les seves 2 hores i 40 minuts de persecucions trepidants, d'humor escatològic i de crítica política. política global, com ens explicava el director Na Hong Jin en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Al principi, Hope neix de la por que els Estats Units ataquessin Corea del Nord. L'angoixa era total i tothom pensava que esclataria una guerra. Després va venir la pandèmia i diverses guerres arreu del món, i tots aquests fenòmens a mi m'afecten. Tot això m'ha guiat a escriure el guió d'aquesta pel·lícula i fer-la, però no m'he volgut quedar a la Terra, i al final el punt de vista és universal, i per això hi ha extraterrestres.
7: Hope arribarà als cinemes el 30 d'octubre i el seu director ha confirmat que la història no acaba aquí, sinó que la idea és rodar una segona i una tercera part, fins i tot. Però abans té un altre projecte en ment, una pel·lícula, ha dit, fosca i amb molta sang.

0: Esports.
1: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Damià Aguilar.
2: El Barça és a Istanbul, on aquest dimarts visitarà el Galatasaray en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions de futbol. Partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. 22 jugadors han entrat a la llista de Hansi Flick, els mateixos que davant del Getafe. Les baixes sabudes, Rafinha, De Jong, Christensen i Verdaggi. L'alemany, Flick, diu que es conforma amb guanyar 0-1 i que cal estar preparats per l'ambient.
3: Well, I don't know if it's... If it's pressure, you know, this is
4: for... No sé si és pressió. Per mi és el resultat de com entrenem. Estic molt content amb el que veig als entrenaments. L'ambient al vestidor és fantàstic, però cada partit és diferent. Cada partit comença 0-0. Demà hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat.
2: Per l'equip turc, l'uruguaià Lucas Torreira diu que potser juguen contra els millors del món.
5: Mañana quizás vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en la actualidad y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión y estamos con mucha motivación. Como dijo el míster, a veces no se necesita tanta motivación para este tipo de partido y bueno, mañana creemos que va a ser una gran noche y queremos dar una alegría a toda nuestra gente.
2: També aquest dimarts es juguen aquests partits: Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, Arsenal, Lilla, Viking, Bayern de Múnich, Inter de Milà, Bruges. A la segona divisió, empat a un del Girona a Tenerife, amb gol d'Esprilla. El resum de l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà.
6: L'àrbitre es posa el xiulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Edeoro Rodríguez López. El Girona, que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona, que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar prop al Tenerife els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de play-off, com sí que estava abans de començar aquesta jornada.
2: La valoració del tècnic Quique Álvarez.
7: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
2: Al descans, el porter Gazzaniga amb molèsties musculars ha estat substituït per Krapitsov. A segona també ha perdut el líder l'Eibar, 3-1 a Oviedo, i ara el líder és l'Almeria. Burgos 0, Granada 1 i Valladolid 5, Albacete 0. El partit que tancava la jornada 8 de primera ha tingut quasi 15 minuts de descompte a la segona part i en aquest temps hi ha hagut 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. Finalment, Llevant 3, Sevilla 3. L'Osasuna ha anunciat la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis després de la derrota de diumenge contra el Betis 5-2. El substitueix fins al 2029 Iagoba Arrasate, segon entrenador de primera destituït després de Corberà al València. A la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
0: 3CAT Info.
2: En hoquei patins, Espanya debuta amb victòria al Mundial masculí del Paraguai contra Itàlia. 3-2 per al combinat de Pere Vàries, on hi ha 9 catalans. Els 3 gols de Pau Bargalló. Aquest dimarts, Espanya juga contra Portugal. El Mataró ha complert els pronòstics i s'adjudica la Supercopa Espanyola Femenina de Waterpolo en superar el Sant Andreu per 15-5. Martina Claveria, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, sí. O sigui, l'únic moment complicat que hi ha hagut en tot el partit ha sigut el primer minut.
2: Quart títol de la Supercopa Espanyola per al Mataró. En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa, partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També jugarà el Baxi Manresa a la pista del Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende belga, en aquest cas a la FIBA Eurocup. El ciclista de l'UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts després de 155 dies lesionat al Tour de Guangxi, a la Xina. Soler va caure al Giro i es va fracturar la pelvis. A la prova xinesa hi ha 18 equips del World Tour per tancar la temporada. Al món del golf, els jugadors que triïn quedar-se al circuit LIV, que paga l'Aràbia Saudita, no se'ls permetrà disputar el circuit europeu. Aquest dimarts hi ha un segon amistós femení de futbol a Estats Units, a Espanya, a Chester, Pensilvània. Dissabte passat Espanya va guanyar 0-2 a la selecció de Sònia Bermúdez i a les catalanes Ona Batlle, Laia Codina, Ainhoa Marín, Alexia Putellas i Clara Serra Jordi.
0: Són 2:15.

0: Repassem ara algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres. I el Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'Esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero. De seguida us explicarem que la Unió Europea importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín. Rosalía col·labora amb el grup irlandès Fontaines D.C. en una emotiva balada, Where is Gone, que formarà part del seu nou disc, Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb aquest grup, que actuarà en l'edició 2027 del Primavera Sound. I Pere Quillué estrena una nova temporada del seu recital poètic de Coral Romput de Vicent Andrés Estellés. És a la Heartbreak Hotel de Barcelona, on, acompanyat per la guitarra de Carles Coronado, tornarà a retre homenatge al poeta de Burjassot, però també a Ovidi Montllor i Toti Soler. Els esports, que destaquem, Damià?
1: El Barça de Flick té partit de Champions aquest dimarts al camp del Galatasaray i el Girona ha empatat a 1 a Tenerife en partit de la segona divisió de futbol.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts es mantindrà estable amb sol al Pirineu i Ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes entre els 23 i 26 graus i altre cop podem estar a tocar dels 30 graus. Un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. La incidència que ha afectat milers d'usuaris s'ha produït prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. El foc ha afectat la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres i ha obligat a desallotjar els 283 passatgers que anaven a bord del comboi. Així ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio Pili García, una de les passatgeres afectades.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
0: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han apagat l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. Així ho explicava en declaracions també a 3Cat Info, Florencio Pascual, que és el cap d'intervenció del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Saragossa.
3: Sí, la parte trasera del tren que coincide con una de las dos máquinas completamente. Lo que es vagones de viajeros, ni siquiera había afección por el humo. Sí, la catenaria también se ha caído en la zona, no sabemos si por enganchón o por las altas temperaturas que ha alcanzado. Toda la parte que estaba por encima del tren ha caído la catenaria en sentido Barcelona.
0: Tots els trens que feien la ruta entre Madrid i Barcelona han quedat aturats a les estacions intermèdies. Només en els trens de Renfe el tall ha afectat 5.000 passatgers, que s'han estat hores dins dels trens aturats a mig camí. Però aquests passatgers cal sumar-hi també els que viatjaven en les altres dues companyies que operen el servei de l'alta velocitat. Sergio Bueno és director general de presidència de Renfe.
4: Se han puesto en marcha el servicio de devolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente que hemos tenido esta tarde.
0: Adif ha revisat la infraestructura i a quarts de 10 del vespre s'ha restablert el servei de manera parcial i per via única en el tram afectat. Alguns trens han acabat arribant amb més de 4 hores de retard, mentre que d'altres finalment s'han cancel·lat. Els usuaris a l'estació de Sants lamentaven la manca d'informació. Toni Fortesa.
5: Tarda caòtica a l'estació de Sants amb milers de passatgers afectats per l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla, a l'Aragó. El servei s'ha restablert al vespre, però amb retards de més de 4 hores i trens que circulen a velocitat reduïda per via única durant 25 quilòmetres al tram afectat per l'incident. Els usuaris han denunciat la manca d'informació per part de les companyies. Alguns, això sí, han pogut reprendre el viatge cap a Madrid.
6: En una hora y media más o menos seguramente podremos salir, una hora y media o dos, ya sabes, cuando llegue el tren de Zaragoza que vuelva para seguir tirando para allí, pero bueno, toca esperar y aguantar.
5: D'altres, en canvi, han vist com se'ls anul·lava el tren.
7: Per ara uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, em donen l'opció d'agafar una altra demà, que volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances demà de feina, però no em queda una altra, perquè arribaré demà al vespre.
5: Trobar alternatives era difícil perquè els trens de Barcelona d'aquest dimarts al matí ja van plens. Renfe, Ouigo i Irio han ofert canvis de viatge, reemborsaments i, en alguns casos, compensacions econòmiques.
0: La manca d'informació que han tingut els usuaris afectats ha fet que alguns optessin per buscar mitjans alternatius de transport per arribar a la seva destinació. És el cas de la Sílvia, que anava en un tren que ha estat aturat a l'estació de Saragossa.
8: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens pel dia següent, ja estava tot absolutament col·lapsat, i al final hem decidit tirar pel dret. He trobat un taxi d'aquí de Saragossa, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, ens ha informat que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros, tot i així estem amb el taxímetre, per tant no sabem molt bé exactament quan serà finalment, i hem decidit que aquesta era la millor opció entre quatre persones que he contactat, he cridat pel tren, qui estava interessat.
0: Aquest dimarts a primera hora del matí el servei continuarà alterat perquè els trens hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. El Front Ampli ha designat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, les quatre formacions que integren la coalició d'esquerres. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verònica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
11: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
0: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les, i és que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament, a més, arreu de l'Estat. Mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després de que la mesa nacional del partit optés per no concórrer a la cita electoral. La formació ja va avançar dissabte que no tenia intenció d'anar a aquestes eleccions espanyoles perquè actualment, diuen, no es donen les condicions polítiques per fer-ho.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El primer ministre britànic s'ha compromès que la propera cimera Regne Unit-Unió Europea, prevista per al 20 de novembre, serveixi per acostar-se i enfortir la relació de Londres amb Brussel·les. Andy Burnham ha assegurat al Parlament que ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per si cal la reincorporació a la Unió Europea. Ara per ara, però, descarta un nou referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
12: Burnham defensa que la relació actual amb la Unió Europea no és prou bona per al Regne Unit i demana el suport del Parlament de Westminster per negociar, en la cimera del mes que ve, acords per controlar millor la immigració il·legal o reduir la burocràcia per sectors com el de l'alimentació. Ell creu que s'ha d'obrir un diàleg seriós al Regne Unit perquè mantenir la situació actual amb la Unió Europea no és bo, sempre però amb transparència i amb l'última paraula per als britànics, en Tim Burnham.
13: En totes les etapes, el públic britànic serà qui mani, i tinc clar que l'opinió pública dona suport actualment a un enfocament pragmàtic com el que proposo.
12: L'oposició denuncia que Burnham fa servir el Brexit com a cortina de fum. Kemi Badenoch, és la líder dels conservadors.
14: Aquest és només un altre exemple de com ell intenta distreure el país en lloc de resoldre els reptes immediats.
12: Andy Burnham ha recuperat la idea d'un possible retorn del Regne Unit per primera vegada en boca d'un primer ministre britànic des que es va votar a favor del Brexit el 2016.
0: Mentrestant, la Unió Europea ha anunciat que importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín, pel qual s'han felicitat les dues parts. A més del pacte automobilístic, la Xina també es compromet a reduir els aranzels, a l'oli d'oliva, als gelats i al calçat. Pequín, Francesc Canals.
15: En els últims anys, des de la fi de la pandèmia fins ara, una allau de marques elèctriques xineses estan ocupant l'asfalt que tradicionalment havia estat dels fabricants estrangers. I Pequín estava replicant aquest model a la Unió Europea. Per això, per evitar més tensions comercials, diu el govern xinès, s'ha arribat a l'acord de limitar a 350.000 els híbrids xinesos exportats als 27 el primer any. L'entesa entre Pequín i Brussel·les preveu un augment del 6% als anys posteriors fins a 4, segons ha precisat la comissió. Si es continua el ritme actual, la Xina pot assolir aquest 2026 els 800.000 híbrids venuts a la Unió Europea. I aquesta dinàmica és el que vol evitar aquest acord del que n'anem coneixent els detalls. Pequín diu estar satisfet amb l'entesa a què va arribar divendres aquí a la capital xinesa amb el comissari de comerç de la UE, Maro Sefcovic. Però des d'Europa ja hi ha qui reclama mesures per frenar la sobrecapacitat xinesa. França i Alemanya volen nous mecanismes per evitar que la Xina aconsegueixi saltar-se les barreres europees. Per exemple, sota sancions als elèctrics xinesos el 2024, per competència deslleial, els fabricants xinesos van començar a enviar massivament híbrids que no estaven sotmesos a les tarifes.
0: En aquest escenari, Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Com a empresa, manté l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, al Raval. Ho han explicat al Saló de l'Automòbil de París. Allà tenim l'enviat especial a la capital francesa, Jordi Canal.
16: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, Seat és una marca potent i continuen apostant per ella, però no hi ha plans per electrificar del tot cap model. I és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
17: Ahí jugará mucho el papel de la regulación. Al final, pues ahora hemos tenido un periodo de flexibilización de CO2. Se está discutiendo, como sabéis, un segundo periodo de flexibilización. Eso es uno de los factores principales y luego está el factor cliente también, ¿no? Aunque haya un segundo periodo de flexibilización, tenemos que ver si el cliente en los mercados principales seguirá queriendo combustión. Comportamiento de cliente unido a regulación va a ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
16: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa, que marxen bé, amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Mentre les vendes de Seat continuen caient, un 6% els primers 9 mesos de l'any, les de Cupra creixen un 2%. Les comandes del Raval, del qual s'ha presentat una nova versió més esportiva aquí a París, han superat les expectatives de la companyia, amb 50.000 comandes en pocs mesos. I les previsions són que amb aquest impuls la planta de Martorell arribi a la seva capacitat màxima de producció, 2.500 cotxes al dia l'any que ve. A més, confien en l'adjudicació a Martorell d'una segona plataforma que permeti fabricar-hi més models elèctrics en el futur.
18: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2026 prize in economic sciences to Robert E. Hall and Michael Woodford.
0: Aquest és el moment en què els economistes nord-americans Robert Hall i Michael Woodford han guanyat el Premi Nobel d'Economia d'aquest any per les seves aportacions a l'estudi de l'estabilitat del sistema econòmic. Hall i Woodford han centrat la seva trajectòria principalment a demostrar com les institucions econòmiques poden estimular o frenar la demanda i evitar fluctuacions dràstiques a través de mesures fiscals i monetàries. Ho han fet basant-se en les teories intervencionistes de l'economista John Maynard Keynes. Les seves aportacions han contribuït a establir part del marc teòric que utilitzen actualment organismes com la Reserva Federal dels Estats Units i el Banc Central Europeu. Amb aquest reconeixement es completa la llista de guardonats amb els Premis Nobel d'aquest any.
9: 3CAT Info.
0: I abans del temps us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris, a Barcelona. La víctima va ser localitzada amb ferides que podrien haver estat causades per una arma blanca al carrer Romaní. Els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar-ne els responsables.
9: El temps.
0: Moment de la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
19: Aquesta setmana la continuarem amb aquest temps força estable, les perturbacions lluny de casa nostra i, per tant, aquest dimarts tornarem a començar amb temps estable. Això sí, amb més núvols baixos, resseguint la façana litoral i perlitoral, algunes boires també en aquest sector i, en canvi, més clarianes o bandes de núvols prims cap al Pirineu i cap a Ponent o interior de les Terres de l'Ebre. Temperatura a primera hora una miqueta més amunt. No farà un ambient tan fresc com aquests darrers dies. Igualment, però, aquests valors més baixos cap al Pirineu, Prepirineu, però ja mínimes de 10-12 graus cap a comarques interiors i fins i tot en algun tram de la costa podríem tornar a rondar els 19 o 20 graus. De cara al migdia mantindríem una mica la mateixa dinàmica de temps, de núvols baixos que en alguns casos seran persistents. Es podria deixar escapar alguna gota, algun ruixat irregular a la tarda cap a sectors del prelitoral principalment o comarques entre Barcelona i Girona i, en canvi, moltes més estones de sol cap al Pirineu i, sobretot, també cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Aquí és on més s'enfilarà altre cop la temperatura. Podríem tornar a tocar aquests 29 o 30 graus i moltes màximes entre els 23 i els 26 graus.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs a l'Ozempic o al Wegovy. Més de 170 milions de nens i adolescents arreu del món tenen obesitat, 70 milions dels quals tenen entre 5 i 9 anys. A Catalunya, aquests medicaments pràcticament no s'utilitzen, excepte en casos molt extrems. Tot i això, en països com els Estats Units o Mèxic, sí que es fan servir sobretot en adolescents per ajudar-los a reduir pes corporal. Davant de la possibilitat que es faci un mal ús dels medicaments, la doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica a Catalunya Ràdio que aquí a Catalunya no es fan servir aquests fàrmacs en infants de menys de 12 anys.
20: S'està veient que no només baixa greix, sinó que baixa massa muscular, empitjora també la massa òssia. Llavors, amb un nen en creixement, tot això podria ser perjudicial i, a més, sempre hauria de ser una mesura com final si no s'ha pogut fer uns canvis, que és el primer que s'ha de fer amb el que és la dieta, exercici, amb canvis de conducta.
0: Murillo també recorda que l'Ozempic es pot utilitzar, per exemple, en casos de diabetis molt accentuats o casos d'obesitat hereditària extrema.
9: 3CAT Info.
0: El pont que passa per sobre el Ridaura a l'avinguda S'Agaró de Platja d'Aro, al Baix Empordà, es farà de nou. I és que amb el temporal de la setmana passada l'aigua es va desbordar just on hi ha aquesta estructura. El Departament de Territori vol engegar l'obra d'aquí a un any amb un pressupost d'uns 4 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
21: L'aiguat de diumenge passat va acabar provocant que el Ridaura es desbordés a prop de la desembocadura i inundés garatges i baixos a la zona d'Aro Gran. El riu es va canalitzar amb formigó ara fa 17 anys, però aquell projecte també preveia que s'havien de refer els dos ponts que el creuen i no es va acabar portant a terme. A principi de la setmana passada l'alcalde ho reclamava. La consellera de Territori, Sílvia Panec, especifica que les obres començaran la tardor que ve. I què s'hi farà?
22: Amb unes obres, a més que pot ser que s'allarguin fins a un any o fins i tot més, aquesta és una obra important, implicarà l'enderroc del pont. El pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, doncs millorarà la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
21: El departament està redactant el projecte del segon pont.
0: I Tarragona recupera un nou espai que forma part de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serrallo, que s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Anem cap allà, Clara Xavier Domingo.
23: L'objectiu d'aquesta xarxa impulsada per l'Ajuntament és recuperar i dignificar espais representatius des de la proclamació de la Segona República fins a la transició democràtica. S'assenyalen amb plaques commemoratives i l'última s'ha col·locat al refugi del Serrallo, construït per iniciativa dels mateixos veïns. Els treballs els va dirigir Ramon Oliver Alegret. En parla el seu net, Carles Ventura Oliver.
24: Venia d'una família de paletes. En aquella època la família de paletes es deia Maestros Albañiles. Tota la vida, doncs, que a casa ho hem comentat. A part, sempre s'ha anomenat molt el Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
23: En la construcció també van col·laborar pescadors serrallencs. El refugi amb capacitat per a 500 persones es va construir durant els primers mesos de bombardejos a la ciutat, l'any 1937. I en total, a Tarragona es van fer una 60 de refugis en poc més de mig any.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

Així és com sona Where Is Gone, la nova cançó de la formació Fontaines D.C., que compta amb una col·laboració molt especial, aquesta que sentíem, amb la de la cantant Rosalía. La cançó, una emotiva balada en anglès, formarà part del nou disc de Fontaines D.C., Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. La cantant catalana s'apropa a l'univers de la banda irlandesa de rock alternatiu amb un tema que té un estil més proper a Nick Cave o als Arctic Monkeys més pausats. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb Fontaines D.C., que actuarà en l'edició del 2027 del Primavera Sound.

0: una amable, una trista, una petita pàtria. Entre dues clarors de comerços antics, de parelles lentíssimes, d'infants...
1: Pere Arquilloé dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge Coral Romput a la Heartbreak Hotel de Barcelona. Es podrà veure fins al 25 d'octubre a la sala del barri de Sants Badal de la ciutat, Marta Vives.
2: Pere Arquilloé torna a posar la veu i el cos a una de les peces més emblemàtiques de Vicent Andrés Estellés. Es tracta dels versos de Coral Romput, on el poeta de Burjassot, marcat per la mort de la seva filla, fa una revisió de la seva existència i el sentit de la seva obra. Pere Arquilloé l'ha definit amb aquestes paraules.
3: És un poema que et deixa... a través de dalt baix, i penso que s'ha de recuperar perquè és un dels grans patrimonis de casa nostra.
2: Un homenatge a Estellés, però també a Ovidi Montlló, que juntament amb Toti Soler van fer encara més gran aquest poema, com ens ha explicat Arquilloé a Catalunya Ràdio.
3: I aquí la meva idea era fer-los un homenatge tant a l'Estellés com a l'Ovidi, com també al mateix Toti.
2: Pere Arquilloé ofereix una lliçó magistral de recitació amb les paraules del poeta valencià, acompanyat de la música que va composar Toti Soler, aquesta vegada interpretada pel guitarrista Carlos Coronado.
1: I el Parc d'Atraccions del Tibidabo a Barcelona celebra els seus 125 anys amb una gran festa. Això després que la setmana passada quedés suspesa a causa dels aiguats que van caure a la capital catalana. El Tibidabo s'ha vestit de gala en aquesta celebració amb una jornada festiva plena de records. Prop de 2.500 persones s'han aplegat al parc per commemorar aquesta efemèride i per reviure part de la història del Tibidabo, el parc més antic de l'Estat i el segon d'Europa. Així ho han escenificat els membres de l'associació La Garriga Modernista, vestits d'època, que s'han enfilat a dalt del carrusel de cavallets acompanyats de nens i nenes. La celebració ha inclòs una gran rua protagonitzada per alguns dels personatges més emblemàtics del Tibidabo. No hi han faltat els titelles del Marionetarium, les mascotes, els terrorífics hostes de l'hotel 666 i l'autòmat de la Monyos, entre d'altres. La música, l'animació i un gran pastís d'aniversari elaborat pel pastisser Cristian Escrivà han completat una jornada en què petits i grans han celebrat la història del Parc del Tibidabo, que 125 anys després continua creant nous records al cim de Barcelona.
4: Esports.
1: Moment ara per repassar els esports amb en Damià Aguilar.
5: El Barça és a Istanbul, on aquest dimarts visitarà el Galatasaray en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions de Futbol, un partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. 22 jugadors han entrat a la llista de Hansi Flick, els mateixos que davant del Getafe. Les baixes sabudes, Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Bardaggi. El tècnic alemany confia en Gabriel Jesús.
6: Yes, of course he's ready. He's ready to play, but...
7: Sí, preparat. Està preparat per jugar. Però si jugarà o no, encara no ho sabem. Estic molt content que sigui el nostre equip. La veritat és que ha estat una petita sorpresa. És un jugador de primer nivell. És un jugador molt bo per nosaltres. I el seu comportament, el seu caràcter, és perfecte per nosaltres. És una gran persona i un gran jugador.
6: It's perfect for us. It's a great guy and a great player.
5: També aquest dimarts es disputaran aquests partits de Champions, Atlètic de Madrid-Manchester United, Villarreal-Nàpols, Arsenal-Lilla, Viking-Bayern de Múnich, Inter de Milà-Bruges i dimecres hi ha un Manchester City-Paris Saint-Germain. A la segona divisió, empat a un del Girona a Tenerife amb gol d'Esprilla. El resum de l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà.
8: L'àrbitre es posa el xiulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Edeoro Rodríguez López. El Girona que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar prop al Tenerife els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de play-off, com sí que estava abans de començar aquesta jornada.
5: El tècnic gironí Quique Álvarez ha dit que el gol que l'ha encaixat era evitable, però que almenys al final ho han intentat.
9: Sabíem que aquí és un camp difícil, és un camp on ells apreten molt, és un equip molt pressionant, ho sabíem. Crec que al final del partit no ha sigut dolent, almenys hem intentat, l'equip s'ha vist que ha intentat anar per la victòria. Hem estat dominadors, tot i que ells a la contra a vegades ens podien fer mal.
5: Al descans, el porter Gazzaniga, amb molèsties musculars, ha estat substituït per Krapitsov. Els altres resultats del dia han beneficiat el Girona, ha perdut el líder, Oviedo 3, Eibar 1, ara hi ha nou líder, l'Almeria, Burgos 0, Granada 1 i Valladolid 5, Albacete 0. I el partit que tancava la jornada 8 de la primera divisió ha tingut quasi 15 minuts de descompte de la segona part. I en aquest temps hi ha hagut 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. Finalment, ja van 3, Sevilla 3. L'Osasuna anuncia la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis després de la derrota de diumenge 5-2 amb el Betis. El substitueix fins al 2029 Iagoba Arrasate. Segon entrenador de primera destituït després de Corberan al València. A la primera ref, partit del Sant Andreu, derrota al camp de l'Hèrcules de la Camp per 1-0. I el Prat, equip de la Lliga Elite, ha informat que el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao de la primera ronda de la Copa jugarà a l'Hospitalet, perquè el municipal Sagnia del Prat no compleix els requisits de la Federació Espanyola. Aquest partit es disputarà el 29 d'octubre a les 9 del vespre.
4: 3CAT Info.
5: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria al Mundial Masculí del Paraguai contra Itàlia. 3-2 per al combinat de Pere Vàries, amb 9 catalans. Els 3 gols de Pau Bargalló. El jove de l'Igualada, Biel Llanes, ha debutat en un Mundial absolut.
10: Bé, crec que hem fet un partit molt correcte, on tothom ha estat a un nivell molt alt. Sí que és cert que hem encaixat dos gols, dos errors que sí que havíem vist que Itàlia sortia molt bé, però bueno, hem sabut tornar a girar-ho i bé, molt contents, i demà seguim aquesta línia.
5: Aquest dimarts Espanya jugarà contra Portugal. El Mataró ha complert amb els pronòstics i s'adjudica la Supercopa Espanyola Femenina de Waterpolo després de superar el Sant Andreu per 15-5. Martina Claveria ha estat triada millor jugadora d'aquesta final. Declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Bueno, jo no em moc gaire per si em donen un MVP o no. Mm-hmm. Sí, jo al final el que vull és que l'equip doni el millor de si, que gaudim totes de lo que fem i sobretot que guanyem. Lo de l'MVP, pues, al final és un plus afegit.
5: Quart títol de la Supercopa Espanyola per al Mataró. En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa, partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça de Sekulić acaba de guanyar el València a l'ACB.
12: After the wins, everything's easier.
13: Després de les victòries, tot és més fàcil. No va ser senzill després de perdre contra els Alguiris, perquè crec que vam jugar un bon partit, però simplement no el vam acabar bé. Era important reaccionar, trobar la manera, en menys de 2 dies, de jugar contra un equip molt bo com el València i aconseguir la victòria. Per tant, guanyar ens ajuda.
12: València, and to be successful, so it helps that we win.
5: El Baxi Manresa jugarà a la pista dels Turcs del Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, amb 2 victòries en 2 partits. Carlos Flores pel Manresa.
14: És veritat que juguem contra un equip molt bon a nivell europeu. En el nostre grup, el Başakşehir, és un dels rivals que està més en forma, que en els últims partits que ha disputat ha guanyat inclús equips de nivell d'Eurolliga, com és el Fenerbahçe. Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no?
5: I el Girona jugarà a la pista de l'Ostende belga, en aquest cas a la FIBA Eurocup. El ciclista de l'UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts després de 155 dies lesionat al Tour de Guangxi a la Xina. Soler va caure al Giro i es va fracturar la pelvis.
4: Tresca Info.

0: Es la una.
1: Un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres. El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero. Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i estudia si la pot recórrer al Constitucional. Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com va passar el 2023. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit aquest dilluns en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. A la desfilada militar han rebut Sánchez amb insults. Rússia manté els atacs sobre infraestructures energètiques d'Ucraïna malgrat la treva anunciada per Donald Trump. Moscou no reconeix obertament que no respecta l'alto al foc, però insisteix que Kiev només busca un alto al foc per rearmar-se. I l'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus. El cap militar de l'Aliança ha presentat l'estratègia de defensa basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia. El director sud-coreà Na Hong-jin fa vibrar el públic de Sitges amb la seva nova pel·lícula de ciència-ficció, Hope. El cineasta ha estat un dels grans protagonistes de la jornada, ja que ha rebut a més el Premi Màquina del Temps a la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
0: Esports.
2: El Barça de Flick té partit de Champions aquest dimarts al camp del Galatasaray. El tècnic blaugrana diu que cal preparar-se per l'ambient de l'escenari del partit. El Girona empata 1 a Tenerife en el partit que tanca la novena jornada de la segona divisió de futbol. Pel Girona ha marcat Esprilla. La selecció espanyola masculina d'hoquei patins, amb 9 catalans, supera 3-2 Itàlia al Mundial del Paraguai.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts es mantindrà estable, amb sol al Pirineu i Ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes entre els 23 i 26 graus, i altre cop podrem tocar els 30 graus.
0: 3Cat Info.
1: Us informa Agustí Serrat, un incendi en un AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. La incidència que ha afectat milers d'usuaris s'ha produït prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. El foc ha afectat la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres i ha obligat a desallotjar els 283 passatgers que anaven a bord del comboi. Això ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio Pili García, una de les passatgeres afectades.
3: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
1: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han apagat l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. Així ho explicaven declaracions a 3Cat Info, Florencio Pascual, que és el cap d'intervenció del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Saragossa.
4: Y la parte trasera del tren que coincide con una de las dos máquinas completamente. Lo que es vagones de viajeros, ni siquiera ha habido afección por el humo. Y la catenaria también se ha caído en la zona, no sabemos si por enganchón o por las altas temperaturas que ha alcanzado, toda la parte que estaba por encima del tren ha caído la catenaria en sentido Barcelona.
1: Tots els trens que feien la ruta entre Madrid i Barcelona han quedat aturats a les estacions intermèdies. Només en els trens de Renfe el tall ha afectat 5.000 passatgers que s'han estat hores dins dels trens aturats a mig camí, però aquests passatgers cal sumar-hi també els que viatjaven en les altres dues companyies que operen al servei de l'alta velocitat. Sergio Bueno es el director general de Presidencia de Renfe.
0: Se han puesto en marcha el servicio de devolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita, y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente que hemos tenido esta tarde.
1: Doncs bé, Adif ha revisat la infraestructura i a quarts de 10 del vespre s'ha restablert el servei de manera parcial i per via única en el tram afectat. Alguns trens han acabat arribant amb més de 4 hores de retard, mentre que d'altres finalment s'han cancel·lat. Els usuaris de l'estació de Sants lamentaven la manca d'informació. Toni Fortesa.
5: Tarda caòtica a l'estació de Sants amb milers de passatgers afectats per l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla, a l'Aragó. El servei s'ha restablert al vespre, però amb retards de més de 4 hores i trens que circulen a velocitat reduïda per via única durant 25 quilòmetres al tram afectat per l'incident. Els usuaris han denunciat la manca d'informació per part de les companyies. Alguns, això sí, han pogut reprendre el viatge cap a Madrid.
6: En una hora y media más o menos seguramente podremos salir, una hora y media o dos, ya sabes. Cuando llegue el tren de Zaragoza que vuelva para seguir tirando para allí, pero bueno, toca esperar y aguantar.
5: D'altres, en canvi, han vist com se'ls anul·lava el tren.
7: Per ara uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, em donen l'opció d'agafar un altre demà, que volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances demà de feina, però no em queda un altre, perquè arribaré demà al vespre.
5: Trobar alternatives era difícil perquè els trens de Barcelona d'aquest dimarts al matí ja van plens. Renfe, Ouigo i Irio han ofert canvis de viatge, reemborsaments i, en alguns casos, compensacions econòmiques.
1: La manca d'informació que han tingut els usuaris afectats ha fet que alguns optessin per buscar mitjans alternatius de transport per arribar a la seva destinació. És el cas de la Sílvia, que anava en un tren que ha estat aturat a l'estació de Saragossa.
8: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens pel dia següent, ja estava tot absolutament col·lapsat, i al final hem decidit tirar pel dret. He trobat un taxi d'aquí de Saragossa, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, ens ha informat que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros, tot i així estem amb el taxímetre, per tant no sabem molt bé exactament quan serà finalment, i hem decidit que aquesta era la millor opció entre quatre persones que he contactat, he cridat pel tren, qui estava interessat.
1: Aquest dimarts a primera hora del matí el servei continuarà alterat perquè els trens hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres. I en paral·lel, Trànsit ha tancat l'operació del pont del 12 d'octubre, l'operació tornada, amb un balanç de 3 morts a les carreteres catalanes, tots motoristes. L'últim aquest dilluns mateix, en una sortida de via a la T-700 a Vimbodí Poblet, a la Conca de Barberà. El conductor era un home de 60 anys de nacionalitat alemanya. Amb aquesta víctima són 99 les persones que han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes. En l'operació tornada, les vies que han presentat més retencions han estat la C-16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i la C-17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. També hi ha hagut aturades a la C-14, a l'Alt Urgell, a Organyà, i més puntuals a l'A2 i a la C-55.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions que integren la coalició d'esquerres. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
11: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. I és que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit d'Inere Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. I mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després que la Mesa Nacional del partit optés per no concórrer a la cita electoral. La formació ja va avançar dissabte que no tenia intenció de concórrer a les eleccions espanyoles perquè actualment diuen que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. En qualsevol cas, els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar en aquestes eleccions al Congrés del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir suspès cautelarment el seu vot, coincidint amb el dia que es tancava el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
12: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
1: El Suprem ha rebutjat pràcticament per unanimitat aixecar la suspensió del vot dels nets d'exiliats pel franquisme. Ho havien demanat la Fiscalia d'Advocacia de l'Estat, al·legant que era impossible revisar els quasi 170.000 expedients afectats pel recurs de Justitia Europa i Vox. Dels sis magistrats, només una els ha donat la raó i en el seu vot particular ha argumentat que davant l'urgència del 29N s'havia de garantir el dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Com el govern espanyol, el PSOE i Sumar també han lamentat la decisió. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que amb el veto el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. En una piulada X, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat, diu, del govern espanyol. En qualsevol cas, Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i confia en una mobilització de l'electorat progressista com la que hi va haver el 2023. Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han compartit amb els periodistes les seves expectatives electorals durant la tradicional recepció al Palau Reial d'aquest dilluns amb motiu del Dia de la Hispanitat. Abans, a la desfilada militar, Sánchez ha estat rebut amb insults. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
13: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa per la mobilització del seu votant i per la fuga de vots del PP a Vox. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això veu nerviosos als populars. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en matèria d'habitatge i es mostra segur que el PP creixerà en escons, però per si cas diu no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial el dia abans del viatge dels Reis a Ceuta i Melilla i després de presidir la desfilada militar del 12 d'octubre, on, com ja és habitual, no hi ha faltat el president Salvador Illa, però sí, el líder de Vox o alguns ministres de Sumar. Tampoc han faltat l'escridassada habitual a Pedro Sánchez enguany amb més insults que xiulades.
14: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
13: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles i han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha hagut d'intervenir per separar els dos grups.
1: A Barcelona, 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació del 12 d'octubre. Els manifestants han recorregut el Passeig de Gràcia amb crits a favor d'Espanya i insults també a Pedro Sánchez. El PP i Vox han situat la crisi migratòria a Ceuta al centre de les reivindicacions, una qüestió que s'ha fet visible durant la marxa amb nombroses banderes de la ciutat autònoma. Alejandro Fernández es el presidente del Partido Popular a Cataluña.
15: Hay algunos que quieren pasar página como si aquello se hubiera solucionado, pero tenemos miles de compatriotas, porque Ceuta es tan española como Barcelona, como Madrid, abandonados a su suerte y humillados por parte del gobierno de España. Pronto habrá un cambio en España que permita protegerles.
1: Vox també ha participat en la marxa conjunta després d'organitzar un acte propi a la plaça del Rei. Sentim Ignacio Garriga, secretari general del partit a Catalunya.
16: Vox hoy está donde tiene que estar, en Ceuta, defendiendo nuestra soberanía ante la invasión marroquí y, por supuesto, también está en Cataluña, para lanzar un mensaje de unidad al conjunto de los

0: La manifestació ha anat des de l'avinguda del Paral·lel fins a la plaça d'Idrissa Diallo, a la Via Laietana, on abans s'alçava el monument a l'esclavista Antonio López. I també ha passat per davant del monument a Colom.
1: El temps.
0: Moment ara per la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
2: Aquesta setmana la continuarem amb aquest temps força estable, les perturbacions lluny de casa nostra i, per tant, aquest dimarts tornarem a començar amb temps estable. Això sí, amb més núvols baixos, resseguint la façana litoral i perlitoral, algunes boires també en aquest sector i, en canvi, més clarianes o bandes de núvols prims cap al Pirineu i cap a Ponent o interior de les Terres de l'Ebre. Temperatura a primera hora una miqueta més amunt. No farà un ambient tan fresc com aquests darrers dies. Igualment, però, aquests valors més baixos cap al Pirineu Prepirineu, però ja amb mínimes de 10-12 graus cap a comarques interiors i fins i tot en algun tram de la costa podríem tornar a rondar els 19 o 20 graus. De cara al migdia mantindríem una mica la mateixa dinàmica de temps, de núvols baixos que en alguns casos seran persistents. Es podria deixar escapar alguna gota, algun ruixat irregular a la tarda cap a sectors del prelitoral principalment o comarques entre Barcelona i Girona i, en canvi, moltes més estones de sol cap al Pirineu i, sobretot, també cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Aquí és on més s'enfilarà altre cop la temperatura. Podríem tornar a tocar aquests 29 o 30 graus i moltes màximes entre els 23 i els 26 graus.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Més qüestions. L'OTAN presenta un manual de guerra que diu com caldria reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia a Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que la rereguarda ajudi el seu exèrcit. Tot i amenaçar amb una resposta contundent, els aliats posen el focus en la prevenció. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: El comandant suprem de l'OTAN, Aleksandr Grinkevich, diu que la intel·ligència artificial i la recollida massiva de dades militars els permetrà anticipar amb més temps qualsevol moviment sospitós de l'exèrcit rus.
4: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
3: Però si Moscou apugés l'aposta i mobilitzés més soldats o augmentés els seus atacs, l'OTAN obre la porta a bombardejar territori rus.
4: Trencarem el sistema de combat utilitzat contra nosaltres. Això inclou no només la força atacant en si, sinó tot el que li dona suport, la manté o la controla.
3: Quedarien en el punt de mira, doncs, fàbriques russes d'armament, dipòsits de benzina o carreteres que faciliten el moviment de les tropes. L'OTAN avisa al Kremlin que estan preparats per a la guerra.
4: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
3: Però al mateix temps veu improbable que Rússia ataqui de manera imminent cap país de l'OTAN.
0: Mentrestant, Rússia manté els atacs a instal·lacions energètiques d'Ucraïna, malgrat l'alto el foc bilateral anunciat per Donald Trump. Volodymyr Zelensky diu que ells estan disposats a aturar els atacs si també ho fa Moscou. La cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaja Kallas, també ha reclamat a Rússia que compleixi l'acord anunciat per Trump.
5: Això no és el que fa un país que busca la pau. Un alto el foc no serveix de res si només una part el respecta.
0: El Kremlin, però, ignora la treva, tot i que evita rebutjar-la obertament. El govern rus considera que aturar la guerra només serviria per donar oxigen a l'exèrcit ucraïnès. Moscou, Cristina Solies.
6: Putin no ha volgut mai un alto el foc i ara tampoc no ha acceptat la treva contra la infraestructura energètica que ha anunciat Trump. Ara bé, després que el president nord-americà fes públic un acord per exportar el dièsel rus, el Kremlin no vol fer enfadar el líder de la Casa Blanca i es limita a dir que els contactes amb els Estats Units continuen. De fet, en l'informe diari del Ministeri de Defensa s'ignoren els atacs contra instal·lacions elèctriques que denuncien des d'Ucraïna. El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, justifica que no volen aturar les hostilitats per no donar aire a Zelensky.
7: L'objectiu és negociar per aconseguir un respir. Va dir que fins i tot està disposat a celebrar eleccions presidencials si se li donen 2 mesos per recuperar forces i durant aquest temps Europa podrà dotar-lo de noves armes per continuar la seva guerra terrorista contra el poble rus.
6: Per a Putin l'escenari és molt favorable perquè amb l'acord del dièsel ha fet un favor a Trump en plena campanya electoral mentre presenta Zelensky com el culpable de la pujada mundial dels preus del combustible. Ara bé, el que realment persegueix el president rus és que Trump s'afarti del líder ucraïnès i li retiri el suport militar, inclòs

0: la informació d'intel·ligència que és clau per colpejar les refineries russes.
1: Seguim en plana internacional perquè el canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada general del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes electorals del seu partit, la CDU, a diversos estats federats. La decisió s'ha pres després d'un conclave del Partit Conservador i enmig de tensions amb els socialdemòcrates, socis de coalició al govern. Berlín, Jordi Regàs.
2: Alemanya és un dels països europeus que paguen més cara l'electricitat. Si a Catalunya el preu del quilowatt-hora oscil·la al voltant dels 15 cèntims, Alemanya és ben bé el doble. Fa mesos que llars, però sobretot empreses, es queixen d'aquesta diferència i com això afecta la seva capacitat per competir en els mercats internacionals. Per transmetre als alemanys que el partit fa costat a la gent, el canceller ha anunciat aquest dilluns que entomen aquest tema. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
3: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom, el mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
2: Si a Alemanya fins ara es pagaven uns 2,05 cèntims d'euro per quilowatt-hora, un cop s'aprovi la reforma, les llars passaran a pagar 0,01 cèntims, les empreses 0,05. Una família amb aquest canvi es podrà estalviar uns 100 euros a l'any. Una empresa mitjana o familiar potser s'estalviarà uns 2.000 euros al cap de l'any.
4: 3Cat Info.
1: L'Aràbia Saudita manté suspès el trànsit aeri des dels seus principals aeroports pels atacs amb míssils des del Iemen. Els rebels houthis han llançat un nou projectil balístic aquest dilluns contra l'aeroport de Riad, que ha pogut ser interceptat. Durant el cap de setmana, les explosions van causar més d'una dotzena de morts i més de 300 ferits, l'atac més mortífer que ha patit el país àrab en més d'una dècada. Els houthis, aliats de l'Iran, controlen les principals ciutats del Iemen i els ports del Mar Roig, un punt clau per al comerç marítim internacional. L'Aràbia Saudita dona suport al govern del Iemen, reconegut internacionalment, que intenta, en les últimes setmanes, recuperar aquest territori. Aquesta guerra ha fet augmentar encara més els preus del petroli, que s'han tornat a situar per damunt dels 106 dòlars al barril de Brent. I la riuada, que diumenge va tornar a arrasar diversos pobles del centre del Nepal, ha afectat 200 cases i hi ha 5 desapareguts. Les autoritats nepaleses van haver de rescatar 95 persones, 9 de les quals són estrangeres. Hi ha més de 100 excursionistes estrangers que han quedat atrapats en diversos punts després d'aquesta crescuda del riu, que s'han dut camins i ponts. En total, hi ha prop de 700 persones afectades. Segons les imatges captades pels satèl·lits, l'origen seria una allau des de dalt de l'Himàlaia fins a una gorja 3.500 metres més avall que va arrossegar fang i vegetació fins al riu. Els avisos que les autoritats van fer a les poblacions de la zona van permetre que molta gent es refugiés a temps i evitar així una nova desgràcia. Aquesta inundació torna a castigar el Nepal quan el país encara s'està recuperant de la gran riuada de l'agost, amb centenars de persones mortes i més de 5.000 desapareguts.
4: 3Cat Info.
1: Sitges ha quedat atordit amb Hope, una pel·lícula coreana d'acció i ciència-ficció que ha deixat bocabadat al públic del Festival de Cinema Fantàstic. El seu director, Na Hong-jin, ha rebut, a més, un dels premis honorífics d'aquesta edició. Sitges, Marc Garriga.
5: Ai, ¿도대체 뭐가 이딴 짓을 한 거야?
6: El Festival de Sitges ha concedit a Na Hong-jin el Premi Màquina del Temps per una filmografia on destaquen The Chaser o El Extraño i que ja l'havia portat aquí abans. Però sobretot per aquesta magnífica Hope, una fita en el cinema de ciència-ficció i d'acció coreà que va entrar en la secció oficial del Festival de Cannes, però que estava predestinada a que el públic de Sitges la valorés com cal. I així ha estat, ovacionada amb força per un públic que ha devorat les seves 2 hores i 40 minuts de persecucions trepidants, d'humor escatològic i de crítica política global, com ens explicava el director Na Hong-jin en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Al principi, Hope neix de la por que els Estats Units ataquessin Corea del Nord. I l'angoixa era total i tothom pensava que esclataria una guerra. Després va venir la pandèmia i diverses guerres arreu del món i tots aquests fenòmens a mi m'afecten. Tot això m'ha guiat a escriure el guió d'aquesta pel·lícula i fer-la, però no m'he volgut quedar a la Terra i al final el punt de vista és universal i per això hi ha extraterrestres.
6: Hope arribarà als cinemes el 30 d'octubre i el seu director ha confirmat que la història no acaba aquí, sinó que la idea és rodar una segona i una tercera part, fins i tot. Però abans té un altre projecte en ment, una pel·lícula, ha dit, fosca i amb molta sang. No!
8: Esports.
1: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Damià Aguilar.
9: El Barça és a Istanbul, on aquest dimarts visitarà el Galatasaray en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions de futbol. Partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. 22 jugadors han entrat a la llista de Hansi Flick, els mateixos que davant del Getafe. Les baixes sabudes, Rafinha, De Jong, Christensen i Verdaggi. L'alemany, Flick, diu que es conforma amb guanyar 0-1 i que cal estar preparats per l'ambient.
10: Well, I don't know if it's... If it's pressure, you know, this is for...
11: No sé si és pressió. Per mi és el resultat de com entrenem. Estic molt content amb el que veig als entrenaments. L'ambient al vestidor és fantàstic, però cada partit és diferent. Cada partit comença 0-0. Demà hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat.
9: Per l'equip turc, l'uruguaià Lucas Torreira diu que potser juguen contra els millors del món.
12: Mañana quizás vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en la actualidad y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión y estamos con mucha motivación. Como dijo el míster, a veces no se necesita tanta motivación para este tipo de partido y bueno, mañana creemos que va a ser una gran noche y queremos dar una alegría a toda nuestra gente.
9: També aquest dimarts es juguen aquests partits: Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, Arsenal, Lilla, Viking, Bayern de Múnich, Inter de Milà, Bruges. A la segona divisió, empat a 1 del Girona a Tenerife, amb gol d'Esprilla, el resum de l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà.
13: L'àrbitre es posa el xulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Edeoro Rodríguez López. El Girona que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar a prop el Tenerife. Els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de play-off, com sí que estava abans de començar aquesta jornada.
9: La valoració del tècnic Quique Álvarez.
14: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
9: Al descans, el porter Gazzaniga amb molèsties musculars ha estat substituït per Krapitsov. A segona també ha perdut el líder l'Eibar, 3-1 a Oviedo, i ara el líder és l'Almeria. Burgos 0, Granada 1 i Valladolid 5, Albacete 0. El partit que tancava la jornada 8 de primera ha tingut quasi 15 minuts de descompte a la segona part, i en aquest temps hi ha hagut 3 gols. 2 dels locals i un dels visitants. Finalment, Llevant 3, Sevilla 3. L'Osasuna ha anunciat la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis després de la derrota de diumenge contra el Betis 5-2. El substitueix fins al 2029 Iagoba Arrasate, segon entrenador de primera destituït després de Corberan al València. A la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
8: 3CAT Info.
9: En hoquei patins, Espanya debuta amb victòria al Mundial masculí del Paraguai contra Itàlia. 3-2 per al combinat de Pere Vàries, on hi ha 9 catalans. Els 3 gols de Pau Bargalló. Aquest dimarts, Espanya juga contra Portugal. El Mataró ha complert els pronòstics i s'adjudica la Supercopa Espanyola Femenina de Waterpolo en superar el Sant Andreu per 15-5. Martina Claveria, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: Bueno, sí. O sigui, l'únic moment complicat que hi ha hagut en tot el partit ha sigut el primer minut.
9: Quart títol de la Supercopa Espanyola per al Mataró. En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa, partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També jugarà el Baxi Manresa a la pista del Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende belga, en aquest cas a la FIBA Eurocup. El ciclista de l'UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts, després de 155 dies lesionat, al Tour de Guangxi, a la Xina. Soler va caure al Giro i es va fracturar la pelvis. A la prova xinesa hi ha 18 equips del World Tour per tancar la temporada. Al món del golf, els jugadors que triïn quedar-se al circuit LIV, que paga l'Aràbia Saudita, no se'ls permetrà disputar el circuit europeu. Aquest dimarts hi ha un segon amistós femení de futbol a Estats Units, a Espanya, a Chester, Pensilvània. Dissabte passat, Espanya va guanyar 0-2 a la selecció de Sònia Bermúdez i a les catalanes Ona Batlle, Laia Codina, Ainhoa Marín, Alexia Putellas i Clara Serra Jordi.
16: Són dos quarts de dues.

0: Repassem ara algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres. I el Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero. De seguida us explicarem que la Unió Europea importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín. Rosalía col·labora amb el grup irlandès Fontaines D.C. en una emotiva balada, Where is Gone, que formarà part del seu nou disc, Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb aquest grup, que actuarà en l'edició 2027 del Primavera Sound. I Pere Arquillué estrena una nova temporada del seu recital poètic de Coral Romput de Vicent Andrés Estallés. És a la Heartbreak Hotel de Barcelona, on, acompanyat per la guitarra de Carles Coronado, tornarà a retre homenatge al poeta de Burjassot, però també a Ovidi Montllor i Toti Soler. Els esports, que destaquem, Damià?
1: El Barça de Flick té partit de Champions aquest dimarts al camp del Galatasaray i el Girona ha empatat a 1 a Tenerife en partit de la segona divisió de futbol.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts es mantindrà estable amb sol al Pirineu i Ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes entre els 23 i 26 graus i altre cop podem estar a tocar dels 30 graus. Un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. La incidència, que ha afectat milers d'usuaris, s'ha produït prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. El foc ha afectat la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres i ha obligat a desallotjar els 283 passatgers que anaven a bord del comboi. Així ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio Pili García, una de les passatgeres afectades.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
0: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han apagat l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. Així ho explicaven declaracions també a 3Cat Info, Florencio Pascual, que és el cap d'intervenció del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Saragossa.
3: Y la parte trasera del tren que coincide con una de las dos máquinas completamente. Lo que es vagones de viajeros, ni siquiera ha habido afección por el humo. Y la catenaria también se ha caído en la zona, no sabemos si por enganchón o por las altas temperaturas que ha alcanzado, toda la parte que estaba por encima del tren ha caído la catenaria en sentido Barcelona.
0: Tots els trens que feien la ruta entre Madrid i Barcelona han quedat aturats a les estacions intermèdies. Només en els trens de Renfe el tall ha afectat 5.000 passatgers que s'han estat hores dins dels trens aturats a mig camí. Però aquests passatgers cal sumar-hi també els que viatjaven en les altres dues companyies que operen el servei de l'alta velocitat. Sergio Bueno és director general de presidència de Renfe.
4: Se han puesto en marcha el servicio de devolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente que hemos tenido esta tarde.
0: Adif ha revisat la infraestructura i a quarts de 10 del vespre s'ha restablert el servei de manera parcial i per via única en el tram afectat. Alguns trens han acabat arribant amb més de 4 hores de retard, mentre que d'altres finalment s'han cancel·lat. Els usuaris a l'estació de Sants lamentaven la manca d'informació, Toni Fortesa.
5: Tarda caòtica a l'estació de Sants amb milers de passatgers afectats per l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla, a l'Aragó. El servei s'ha restablert al vespre, però amb retards de més de 4 hores i trens que circulen a velocitat reduïda per via única durant 25 quilòmetres al tram afectat per l'incident. Els usuaris han denunciat la manca d'informació per part de les companyies. Alguns, això sí, han pogut reprendre el viatge cap a Madrid.
6: En una hora y media ya más o menos seguramente podremos salir. Una hora y media o dos, ya sabes. Cuando llegue el tren de Zaragoza que vuelva para seguir tirando para allí, pero bueno, toca esperar y aguantar.
5: D'altres, en canvi, han vist com se'ls anul·lava el tren.
7: Per ara uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, em donen l'opció d'agafar una altra demà, que volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances demà a la feina, però no em queda una altra, perquè arribaré demà al vespre.
5: Trobar alternatives era difícil perquè els trens a Barcelona d'aquest dimarts al matí ja van plens. Renfe, Ouigo i Irio han ofert canvis de viatge, reemborsaments i, en alguns casos, compensacions econòmiques.
0: La manca d'informació que han tingut els usuaris afectats ha fet que alguns optessin per buscar mitjans alternatius de transport per arribar a la seva destinació. És el cas de la Sílvia, que anava en un tren que ha estat aturat a l'estació de Saragossa.
8: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens pel dia següent, ja estava tot absolutament col·lapsat, i al final hem decidit tirar pel dret. He trobat un taxi d'aquí de Saragossa, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, ens ha informat que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros, tot i així estem amb el taxímetre, per tant no sabem molt bé exactament quan serà finalment, i hem decidit que aquesta era la millor opció entre quatre persones que he contactat, he cridat pel tren, qui estava interessat.
0: Aquest dimarts a primera hora del matí el servei continuarà alterat perquè els trens hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. El Front Ampli ha designat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions que integren la coalició d'esquerres. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verònica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Y nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
11: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
0: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les, i és que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament, a més, arreu de l'Estat. Mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després de que la Mesa Nacional del partit optés per no concórrer a la cita electoral. La formació ja va avançar dissabte que no tenia intenció d'anar a aquestes eleccions espanyoles perquè actualment, diuen, no es donen les condicions polítiques per fer-ho.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El primer ministre britànic s'ha compromès que la propera cimera Regne Unit-Unió Europea, prevista per al 20 de novembre, serveixi per acostar-se i enfortir la relació de Londres amb Brussel·les. Andy Burnham ha assegurat al Parlament que ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per si cal la reincorporació a la Unió Europea. Ara per ara, però, descarta un nou referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
12: Burnham defensa que la relació actual amb la Unió Europea no és prou bona per al Regne Unit i demana el suport del Parlament de Westminster per negociar, en la cimera del mes que ve, acords per controlar millor la immigració il·legal o reduir la burocràcia per sectors com el de l'alimentació. Ell creu que s'ha d'obrir un diàleg seriós al Regne Unit perquè mantenir la situació actual amb la Unió Europea no és bo, sempre però amb transparència i amb l'última paraula per als britànics, en Tim Burnham.
13: En totes les etapes, el públic britànic serà qui mani, i tinc clar que l'opinió pública dona suport actualment a un enfocament pragmàtic com el que proposo.
12: l'oposició denuncia que Burnham fa servir el Brexit com a cortina de fum. Kemi Badenoch és la líder dels conservadors.
14: Aquest és només un altre exemple de com ell intenta distreure el país en lloc de resoldre els reptes immediats.
12: Andy Burnham ha recuperat la idea d'un possible retorn del Regne Unit per primera vegada en boca d'un primer ministre britànic des que es va votar a favor del Brexit el 2016.
0: Mentrestant, la Unió Europea ha anunciat que importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín, pel qual s'han felicitat les dues parts. A més del pacte automobilístic, la Xina també es compromet a reduir els aranzels, a l'oli d'oliva, els gelats i el calçat. Pequín, Francesc Canals.
15: En els últims anys, des de la fi de la pandèmia fins ara, una allau de marques elèctriques xineses estan ocupant l'asfalt que tradicionalment havia estat dels fabricants estrangers. I Pequín estava replicant aquest model a la Unió Europea. Per això, per evitar més tensions comercials, diu el govern xinès, s'ha arribat a l'acord de limitar a 350.000 els híbrids xinesos exportats als 27 el primer any. L'entesa entre Pequín i Brussel·les preveu un augment del 6% als anys posteriors fins a 4, segons ha precisat la comissió. Si es continua el ritme actual, la Xina pot assolir aquest 2026 els 800.000 híbrids venuts a la Unió Europea. I aquesta dinàmica és el que vol evitar aquest acord del que n'anem coneixent els detalls. Pequín diu estar satisfet amb l'entesa a què va arribar divendres aquí a la capital xinesa amb el comissari de comerç de la UE, Maro Sefcovic. Però des d'Europa ja hi ha qui reclama mesures per frenar la sobrecapacitat xinesa. França i Alemanya volen nous mecanismes per evitar que la Xina aconsegueixi saltar-se les barreres europees. Per exemple, sota sancions als elèctrics xinesos el 2024, per competència deslleial, els fabricants xinesos van començar a enviar massivament híbrids que no estaven sotmesos a les tarifes.
0: En aquest escenari, Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Com a empresa, manté l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, al Raval. Ho han explicat al Saló de l'Automòbil de París. Allà tenim l'enviat especial a la capital francesa, Jordi Canal.
16: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, Seat és una marca potent i continuen apostant per ella, però no hi ha plans per electrificar del tot cap model. I és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
17: Ahí jugará mucho el papel de la regulación. Al final, pues ahora hemos tenido un periodo de flexibilización de CO2. Se está discutiendo, como sabéis, un segundo periodo de flexibilización. Eso es uno de los factores principales. Y luego está el factor cliente también, ¿no? Aunque haya un segundo periodo de flexibilización, tenemos que ver si el cliente en los mercados principales seguirá queriendo combustión. Comportamiento de cliente unido a regulación va a ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
16: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa que marxen bé, amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Mentre les vendes de Seat continuen caient, un 6% els primers 9 mesos de l'any, les de Cupra creixen un 2%. Les comandes del Raval, del qual s'ha presentat una nova versió més esportiva aquí a París, han superat les expectatives de la companyia, amb 50.000 comandes en pocs mesos. I les previsions són que amb aquest impuls la planta de Martorell arribi a la seva capacitat màxima de producció, 2.500 cotxes al dia l'any que ve. A més, confien en l'adjudicació a Martorell d'una segona plataforma que permeti fabricar-hi més models elèctrics en el futur.
18: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2026 prize in economic sciences to Robert E. Hall and Michael Woodford.
0: Aquest és el moment en què els economistes nord-americans Robert Hall i Michael Woodford han guanyat el Premi Nobel d'Economia d'aquest any per les seves aportacions a l'estudi de l'estabilitat del sistema econòmic. Hall i Woodford han centrat la seva trajectòria principalment a demostrar com les institucions econòmiques poden estimular o frenar la demanda i evitar fluctuacions dràstiques a través de mesures fiscals i monetàries. Ho han fet basant-se en les teories intervencionistes de l'economista John Maynard Keynes. Les seves aportacions han contribuït a establir part del marc teòric que utilitzen actualment organismes com la Reserva Federal dels Estats Units i el Banc Central Europeu. Amb aquest reconeixement es completa la llista de guardonats amb els Premis Nobel d'aquest any.
9: 3CAT Info.
0: I abans del temps us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris, a Barcelona. La víctima va ser localitzada amb ferides que podrien haver estat causades per una arma blanca al carrer Romaní. Els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar-ne els responsables.
9: El temps.
0: Moment de la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
19: Aquesta setmana la continuarem amb aquest temps força estable, les perturbacions lluny de casa nostra i, per tant, aquest dimarts tornarem a començar amb temps estable. Això sí, amb més núvols baixos, resseguint la façana litoral i perlitoral, algunes boires també en aquest sector i, en canvi, més clarianes o bandes de núvols prims cap al Pirineu i cap a Ponent o interior de les Terres de l'Ebre. Temperatura a primera hora una miqueta més amunt. No farà un ambient tan fresc com aquests darrers dies. Igualment, però, aquests valors més baixos cap al Pirineu, Prepirineu, però ja amb mínimes de 10-12 graus cap a comarques interiors i fins i tot en algun tram de la costa podríem tornar a rondar els 19 o 20 graus. De cara al migdia mantindríem una mica la mateixa dinàmica de temps, de núvols baixos que en alguns casos seran persistents. Es podria deixar escapar alguna gota, algun ruixat irregular a la tarda cap a sectors del prelitoral, principalment, o comarques entre Barcelona i Girona, i en canvi moltes més estones de sol cap al Pirineu i sobretot també cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Aquí és on més s'enfilarà altre cop la temperatura. Podríem tornar a tocar aquests 29 o 30 graus i moltes màximes entre els 23 i els 26 graus.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs a l'Ozempic o al Wegovy. Més de 170 milions de nens i adolescents arreu del món tenen obesitat, 70 milions dels quals tenen entre 5 i 9 anys. A Catalunya, aquests medicaments pràcticament no s'utilitzen, excepte en casos molt extrems. Tot i això, en països com els Estats Units o Mèxic, sí que es fan servir sobretot en adolescents per ajudar-los a reduir pes corporal. Davant de la possibilitat que es faci un mal ús dels medicaments, la doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica a Catalunya Ràdio que aquí a Catalunya no es fan servir aquests fàrmacs en infants de menys de 12 anys.
20: S'està veient que no només baixa greix, sinó que baixa massa muscular, empitjora també la massa òssia. Llavors, amb un nen en creixement, tot això podria ser perjudicial i, a més, sempre hauria de ser una mesura com final si no s'ha pogut fer uns canvis, que és el primer que s'ha de fer amb el que és la dieta, exercici i amb canvis de conducta.
0: Murillo també recorda que l'Ozempic es pot utilitzar, per exemple, en casos de diabetis molt accentuats o casos d'obesitat hereditària extrema.
9: 3CAT Info.
0: El pont que passa per sobre el Ridaura a l'avinguda S'Agaró de Platja d'Aro, al Baix Empordà, es farà de nou. I és que amb el temporal de la setmana passada l'aigua es va desbordar just on hi ha aquesta estructura. El Departament de Territori vol engegar l'obra d'aquí a un any amb un pressupost d'uns 4 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
21: L'aiguat de diumenge passat va acabar provocant que el Ridaura es desbordés a prop de la desembocadura i inundés garatges i baixos a la zona d'Aro Gran. El riu es va canalitzar amb formigó ara fa 17 anys, però aquell projecte també preveia que s'havien de refer els dos ponts que el creuen i no es va acabar portant a terme. A principi de la setmana passada l'alcalde ho reclamava. La consellera de Territori, Sílvia Panell, que especifica que les obres començaran la tardor que ve. I què s'hi farà?
22: Amb unes obres, a més que pot ser que s'allarguin fins a un any o fins i tot més, aquesta és una obra important, implicarà l'enderroc del pont. El pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, doncs millorarà la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
21: El departament està redactant el projecte del segon pont.
0: I Tarragona recupera un nou espai que forma part de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serrallo, que s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Anem cap allà, Clara Xavier Domingo.
23: L'objectiu d'aquesta xarxa impulsada per l'Ajuntament és recuperar i dignificar espais representatius des de la proclamació de la Segona República fins a la transició democràtica. S'assenyalen amb plaques commemoratives i l'última s'ha col·locat al refugi del Serrallo, construït per iniciativa dels mateixos veïns. Els treballs els va dirigir Ramon Oliver Alegret. En parla el seu net, Carles Ventura Oliver.
24: Venia d'una família de paletes. En aquella època, la família de paletes es deia Maestros Albañiles. Tota la vida, doncs, que a casa ho hem comentat. A part, sempre s'ha anomenat molt el Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
23: En la construcció també van col·laborar pescadors serrallencs. El refugi amb capacitat per a 500 persones es va construir durant els primers mesos de bombardejos a la ciutat, l'any 1937, i en total a Tarragona es van fer una seixantena de refugis en poc més de mig any.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

Així és com sona Where Is Gone, la nova cançó de la formació Fontaines D.C., que compta amb una col·laboració molt especial, aquesta que sentíem, la de la cantant Rosalía. La cançó, una emotiva balada en anglès, formarà part del nou disc de Fontaines D.C., Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. La cantant catalana s'apropa a l'univers de la banda irlandesa de rock alternatiu amb un tema que té un estil més proper a Nick Cave o als Arctic Monkeys més pausats. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb Fontaines D.C., que actuarà en l'edició del 2027 del Primavera Sound.

0: una amable, una trista, una petita pàtria. Entre dues clarors de comerços antics, de parelles lentíssimes, d'infants...
1: Pere Arquilloé dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge Coral Romput a la Heartbreak Hotel de Barcelona. Es podrà veure fins al 25 d'octubre a la sala del barri de Sants Badal de la ciutat. Marta Vives.
2: Pere Arquilloé torna a posar la veu i el cos a una de les peces més emblemàtiques de Vicent Andrés Estellés. Es tracta dels versos de Coral Romput, on el poeta de Burjassot, marcat per la mort de la seva filla, fa una revisió de la seva existència i el sentit de la seva obra. Pere Arquilloé l'ha definit amb aquestes paraules.
3: És un poema que et deixa a través de dalt baix, i penso que s'ha de recuperar perquè és un dels grans patrimonis de casa nostra.
2: Un homenatge a Estellés, però també a Ovidi Montllor, que juntament amb Toti Soler van fer encara més gran aquest poema, com ens ha explicat Arquilloé a Catalunya Ràdio.
3: I aquí la meva idea era fer-los un homenatge tant a l'Estellés com a l'Ovidi, com també al mateix Toti.
2: Pere Arquilloé ofereix una lliçó magistral de recitació amb les paraules del poeta valencià, acompanyat de la música que va composar Toti Soler, aquesta vegada interpretada pel guitarrista Carlos Coronado.
1: I el Parc d'Atraccions del Tibidabo a Barcelona celebra els seus 125 anys amb una gran festa. Això després que la setmana passada quedés suspesa a causa dels aiguats que van caure a la capital catalana. El Tibidabo s'ha vestit de gala en aquesta celebració amb una jornada festiva plena de records. Prop de 2.500 persones s'han aplegat al parc per commemorar aquesta efemèride i per reviure part de la història del Tibidabo, el parc més antic de l'estat i el segon d'Europa. Així ho han escenificat els membres de l'associació La Garriga Modernista, vestits d'època, que s'han enfilat a dalt del carrusel de cavallets acompanyats de nens i nenes. La celebració ha inclòs una gran rua protagonitzada per alguns dels personatges més emblemàtics del Tibidabo. No hi han faltat els titelles del Marionetarium, les mascotes, els terrorífics hostes de l'hotel 666 i l'autòmat de la Monyos, entre d'altres. La música, l'animació i un gran pastís d'aniversari elaborat pel pastisser Cristian Escrivà han completat una jornada en què petits i grans han celebrat la història del Parc del Tibidabo, que 125 anys després continua creant nous records al cim de Barcelona.
4: Esports.
1: Moment ara per repassar els esports amb en Damià Aguilar.
5: El Barça és a Istanbul, on aquest dimarts visitarà el Galatasaray en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions de Futbol, un partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. 22 jugadors han entrat a la llista de Hansi Flick, els mateixos que davant del Getafe. Les baixes sabudes, Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Bardaggi. El tècnic alemany confia en Gabriel Jesús.
6: Yes, of course he's ready. He's ready to play, but...
7: Sí, preparat. Està preparat per jugar, però si jugarà o no encara no ho sabem. Estic molt content que sigui el nostre equip. La veritat és que ha estat una petita sorpresa. És un jugador de primer nivell. És un jugador molt bo per nosaltres. I el seu comportament, el seu caràcter, és perfecte per nosaltres. És una gran persona i un gran jugador.
6: It's perfect for us. It's a great guy and a great player.
5: També aquest dimarts es disputaran aquests partits de Champions: Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, Arsenal, Lilla, Viking, Bayern de Múnich, Inter de Milà, Bruges, i dimecres hi ha un Manchester City, Paris Saint-Germain. A la segona divisió, empat a un del Girona a Tenerife amb gol d'Esprilla. El resum de l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà.
8: L'àrbitre es posa el xulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Edeoro Rodríguez López. El Girona, que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona, que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar a prop al Tenerife els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de play-off, com sí que estava abans de començar aquesta jornada.
5: El tècnic gironí Quique Álvarez ha dit que el gol que l'ha encaixat era evitable, però que almenys al final ho han intentat.
9: Sabíem que aquí és un camp difícil, és un camp on ells apreten molt, és un equip molt pressionant, ho sabíem. Crec que al final del partit no ha sigut dolent, almenys hem intentat, l'equip s'ha vist que ha intentat anar per la victòria, hem estat dominadors, tot i que ells a la contra a vegades ens podien fer mal.
5: Al descans, el porter Gazzaniga, amb molèsties musculars, ha estat substituït per Krapitsov. Els altres resultats del dia han beneficiat el Girona, ha perdut el líder, Oviedo 3, Eibar 1, ara hi ha nou líder, l'Almeria, Burgos 0, Granada 1 i Valladolid 5, Albacete 0. I el partit que tancava la jornada 8 de la primera divisió ha tingut quasi 15 minuts de descompte de la segona part. I en aquest temps hi ha hagut 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. Finalment, ja van 3, Sevilla 3. L'Osasuna anuncia la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis després de la derrota de diumenge 5-2 amb el Betis. El substitueix fins al 2029 Iagoba Arrasate, segon entrenador de primera destituït després de Corberan al València. A la primera ref, partit del Sant Andreu, derrota al camp de l'Hèrcules de la Camp per 1-0. I el Prat, equip de la Lliga Elite, ha informat que el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao de la primera ronda de la Copa jugarà a l'Hospitalet, perquè el municipal Sagnia del Prat no compleix els requisits de la Federació Espanyola. Aquest partit es disputarà el 29 d'octubre a les 9 del vespre.
4: 3CAT Info.
5: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria al Mundial Masculí del Paraguai contra Itàlia. 3-2 per al combinat de Pere Vàries, amb 9 catalans. Els 3 gols de Pau Bargalló. El jove de l'Igualada, Biel Llanes, ha debutat en un Mundial absolut.
10: Bé, crec que hem fet un partit molt correcte, on tothom ha estat a un nivell molt alt. Sí que és cert que hem encaixat dos gols, dos errors que sí que havíem vist que Itàlia sortia molt bé, però bueno, hem sabut tornar a girar-ho i bé, molt contents, i demà seguim aquesta línia.
5: Aquest dimarts Espanya jugarà contra Portugal. El Mataró ha complert amb els pronòstics i s'adjudica la Supercopa Espanyola Femenina de Waterpolo després de superar el Sant Andreu per 15-5. Martina Claveria ha estat triada millor jugadora d'aquesta final. Declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Bueno, jo no em moc gaire per si em donen un MVP o no. Mm-hmm. Sí, jo al final el que vull és que l'equip doni el millor de si, que gaudim totes del que fem i sobretot que guanyem. El de l'MVP pues, al final és un plus afegit.
5: Quart títol de la Supercopa Espanyola per al Mataró. En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça de Sekulić acaba de guanyar el València a l'ACB.
12: After the wins, everything's easier.
13: Després de les victòries, tot és més fàcil. No va ser senzill després de perdre contra els Alguiris, perquè crec que vam jugar un bon partit, però simplement no el vam acabar bé. Era important reaccionar, trobar la manera, en menys de 2 dies, de jugar contra un equip molt bo com el València i aconseguir la victòria. Per tant, guanyar ens ajuda.
12: València, to be successful, so it helps that we win.
5: El Baxi Manresa jugarà a la pista dels turcs del Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, amb 2 victòries en 2 partits. Carlos Flores pel Manresa.
14: És veritat que juguem contra un equip molt bo a nivell europeu. Del nostre grup, el Başakşehir, és un dels rivals que està més en forma, que en els últims partits que ha disputat ha guanyat inclús equips de nivell d'Eurolliga, com és el Fenerbahçe. Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no?
5: I el Girona jugarà a la pista de l'Ostende belga, en aquest cas a la FIBA Eurocup. El ciclista de l'UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts després de 155 dies lesionat al Tour de Guangxi a la Xina. Soler va caure al Giro i es va fracturar la pelvis.
4: 3CAT Info.

0: Són les dues.
1: Un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres. El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero. Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i estudia si la pot recórrer al Constitucional. Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com va passar el 2023. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit aquest dilluns en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. A la desfilada militar han rebut Sánchez amb insults. Rússia manté els atacs sobre infraestructures energètiques d'Ucraïna malgrat la treva anunciada per Donald Trump. Moscou no reconeix obertament que no respecta l'alto al foc, però insisteix que Kiev només busca un alto al foc per rearmar-se. I l'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus. El cap militar de l'Aliança ha presentat l'estratègia de defensa basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia. El director sud-coreà Na Hong-jin fa vibrar el públic de Sitges amb la seva nova pel·lícula de ciència-ficció, Hope. El cineasta ha estat un dels grans protagonistes de la jornada, ja que ha rebut a més el Premi Màquina del Temps a la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
0: Esports.
2: El Barça de Flick té partit de Champions aquest dimarts al camp del Galatasaray. El tècnic blaugrana diu que cal preparar-se per l'ambient de l'escenari del partit. El Girona empata 1 a Tenerife en el partit que tanca la novena jornada de la segona divisió de futbol. Pel Girona ha marcat Asprilla. La selecció espanyola masculina d'hoquei patins, amb 9 catalans, supera 3-2 Itàlia al Mundial del Paraguai.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts es mantindrà estable, amb sol al Pirineu i Ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes entre els 23 i 26 graus, i altre cop podrem tocar els 30 graus.
0: 3Cat Info.
1: Us informa Agustí Serrat. Un incendi en un AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. La incidència que ha afectat milers d'usuaris s'ha produït prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. El foc ha afectat la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres i ha obligat a desallotjar els 283 passatgers que anaven a bord del comboi. Això ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio Pili García, una de les passatgeres afectades.
3: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
1: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han apagat l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. Així ho explicaven declaracions a 3Cat Info, Florencio Pascual, que és el cap d'intervenció del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Saragossa.
4: Sí, la parte trasera del tren que coincide con una de las dos máquinas completamente. Lo que es vagones de viajeros ni siquiera vio afección por el humo. Sí, la catenaria también se ha caído en la zona, no sabemos si por enganchón.